0: Que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Aquest diumenge no hi ha hagut acord a les negociacions entre els representants de les dues parts.
1: L'último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Aquest dilluns es reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres.
0: Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir d'aquest dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons-Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. Dimarts també recuperarà el servei normal a la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també dimarts l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
0: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la seva sisena final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia amb els dos gols s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: A la Lliga CB de bàsquet, còmoda victòria del Barça, 91-69 contra el Gran Canària, això sí, sense Will Clyburn, que estarà mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
0: També aquest diumenge ha guanyat el Manresa 104-102, el València queda ara a una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, et portem la solució.
5: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
4: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
5: 12.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
6: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora tingués tan ben aprofitada.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Hi ha grans personatges de la història recent que ocupen un espai tan prominent en el record, podríem dir, que per més que te'ls expliquin, tens la sensació que mai podràs copsar la seva rellevància i, en conseqüència, doncs t'hauria agradat ser-ne coetani. Un d'ells és, sense dubte, el cuiner Santi Santamaría, que va morir ara fa 15 anys, l'any 2011, i que és notícia aquesta setmana. Ara us ho explicarem tot. El racó de Can Faves, després Can Faves, el seu restaurant, va ser, recordem-ho, el primer 3 estrelles de Catalunya. Els que el van conèixer i la seva família ens expliquen que era un cuiner radicalment obsessionat pel producte, de prop i el millor possible, fill de pagès, una persona culta, un gran creador d'equips, lector i també escriptor, i un defensor implacable de la identitat catalana i del territori. Tan combatiu com era, no és d'estranyar que critiqués a ultrança la nova cuina d'avantguarda que despuntava. Allò era, perquè us feu una idea, el 2008. I per això va passar la història, sobretot, i resumint-ho molt, per l'estirabot a Ferran Adrià i la seva cuina, acusant-lo de fer servir en les seves elaboracions productes químics perjudicials per la salut. Els mitjans en van treure suc, el suport de gairebé tothom a Adrià i, bé, la resta ja és història. Aquell conflicte va marcar per sempre més la seva trajectòria, però, per sort, Santamaría ha deixat un bon llegat de llibres i d'idees increïbles amb discurs radicals sobre les quals podem reflexionar avui i sempre. De fet, la seva gran virtut va ser que parlava clar i català.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal, com estem?
2: Molt bé, estava pensant que no hi vaig arribar a anar mai, al racó de Can Faves, i això que em queda ben a prop de casa.
1: Sí, doncs per això t'anava a preguntar. O sigui, no. I vas pensar, no vas poder, perquè això fa rabieta, eh?
2: Sí, però llavors aquella època tampoc tens el poder adquisitiu d'ara, costa tot una mica més.
1: No ens coneixíem.
2: No,
1: perquè potser ens haguéssim animat a anar.
2: I tant. Si hagués format part de la comunitat caníbal, que encara no existia.
1: No existia encara.
2: Però llavors sí, hi haguéssim anat, però haguéssim anat, amb tota seguretat.
1: Sí, sí. Bé, continuem amb això, eh? Aquí convidem avui el restaurant caníbal.
2: Doncs no seré gens original, perquè ara hauríem de convidar o en Pau Santamaría, que és el fill d'en Santi Santamaría, o el mateix Ferran Adrià, o algun dels moltíssims assistents a l'acte de commemoració d'això que deies, els 15 anys de la mort de Santi Santamaría.
1: Doncs sí, de fet va ser alguna cosa més, que un acte de commemoració de la seva mort. Hi ha fins i tot que ho considera l'acte de reconciliació de la cuina catalana, perquè recordem-ho, ara ho explicava, en el moment de la seva mort, Santamaría estava, allò podríem dir, enfrontat amb els representants del que ell anomenava la cuina tecnoemocional, diguem-li com vulguem i ens entenem.
2: Exacte, representada sobretot, ara sí que ens entendrem, per Ferran Adrià. I va ser precisament en Ferran Adrià qui va protagonitzar l'acte de la tarda que es va fer a Tona, a l'Espai Font Gastronòmic.
1: Acte multitudinari, doncs sí, perquè és que hi havia, érem vaja, 600 convidats, allò semblava una boda, al Font Gastronòmic a Tona, un espai on s'hi ha traslladat l'autèntica, la de veritat, la cuina del racó de Can Faves, que es va convertir en una mena de fotocol.
2: Com us hem explicat, Ferran Adrià va obrir la roda d'intervencions amb unes paraules que van sonar a reconciliació.
3: Para mí será uno de los dos, no para mí, para todas las personas que estamos en la gastronomía española, será de los dos o tres días más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque ya sé que toca, lo teníamos que haber hecho antes, y lo más importante de hoy es que hemos vuelto a ser una familia. Todos sabemos, no voy a ser hipócrita de todo lo que sucedió, ¿vale? Fue muy duro para todos, ¿vale? Para todos. Pero para mí era más importante los 42 años, ¿vale? Que yo conocí antes. Y hoy es el día para mí clave.
1: Intervenció, per cert, en castellà de Ferran Adrià, no em preguntis per què,
2: però
1: l'important, tornem a ser una família, que deia l'Adrià.
2: Sí.
1: I el Pau Santamaría, fill de l'homenatjat, un dels altres protagonistes que va ser qui va organitzar tot allò, aquell homenatge feia anys que ho preparava, i vam parlar amb ell, l'escoltem.
4: En Ferran ha dit una cosa lògica que es tenia ja a dir, feia anys que som una gran família, la gastronomia catalana, més que mai units. I per mi els dos fills de la gastronomia catalana dels 80 fins ara, que han sigut en Santi i en Ferran, han d'estar més units els dos germans. Per mi és un dels dies més importants.
2: I va aprofitar l'altaveu d'aquest acte, en Pau, per fer una petició a les autoritats. Creu que el seu pare es mereix, encara que sigui a títol pòstum, la Creu de Sant Jordi.
4: No he reconegut amb la Creu de Sant Jordi, que encara. És un dels meus projectes aquest any, de fer que el pare el reconeixin amb la Creu de Sant Jordi.
5: Te'n sortiràs.
4: Espero.
1: Sí, li donàvem suport al Pau amb aquesta proposta. Esperem que se'n surti. I si vam Fernaderia al restaurant Caníbal, a què el convidem?
2: Li fem un gerret de vedella, per exemple. No ens sortirà tant com li sortia al mestre Santi Santa Maria, però es pot intentar.
1: Intentarem. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: La Cristina Caparrós, que com a dona del mar li agradarà sentir aquesta història.
1: Sí, i és que ve avui, o sigui que deu estar arribant, deu estar aquí mateix.
2: Doncs, mira, potser ja us ha arribat, perquè és una d'aquestes històries que s'han fet virals. Dues turistes nord-americanes que estaven de viatge per la zona de Nàpols, mare i filla, per més detalls, van comprar 10 llamàntols

0: Van pagar, no s'especifica l'import del tiquet, però no devia ser poc, perquè m'imagino que van pagar preu de carta, com si els haguessin cuinat.
1: No, de llotja, no?
0: No, clar. I van demanar un taxi per anar cap a la platja, on va tenir lloc l'alliberament dels animals.
1: Liberat a Wally.
0: Exacte.
1: Llibereu els llamàntols. Però això es pot fer? Vull dir, des d'un punt legal es pot fer això?
0: Ni de broma es pot fer. De fet, atempta directament contra l'alliberament d'espècies exòtiques al Mediterrani. Els animals eren de l'espècie Homarus americanus.
1: Com elles.
0: Que no es troba al Mediterrani, de manera que les senyores van cometre un delicte.
1: I vés a saber si han sobreviscut. Vull dir, que elles la bona intenció la tenien.
0: És que probablement no han sobreviscut, diuen els experts, per diversos motius, com per exemple el canvi de temperatura de l'aigua, el major grau de salinitat de l'aigua. Per tant, es devien morir al cap de 10 minuts.
1: Més val menjar-te'ls, home, que no que morin al mar. En fi, a què convidem la Cristina Caparrós?
0: Oh, un llamàntol d'aquí, que ella no crec que l'alliberi.
1: No, segur que no. I encara tenim un últim convidat.
0: El rei Carles III.
1: Home, sí, aquesta setmana ha anat d'excursió als Estats Units per visitar Donald Trump, oi?
0: Exacte.
1: Sí.
0: Però just abans d'això, el rei Charles va formar part, de manera indirecta, d'un rècord Guinness del sector gastronòmic. S'ha fet a Londres el tiramisú més gran del món.
1: Sempre hi ha una notícia d'aquestes que nosaltres aquí, com a servei públic que som, volem recollir, clar que
0: ens
1: sí.
0: Ens agrada comentar aquestes notícies. Sí. N'he vist les imatges, és un tiramisú que ocupa tota una sala de l'Ajuntament de Chelsea. Són 400 metres quadrats, 440 metres quadrats de pastís. Per fer-lo s'han utilitzat, per exemple, 3.000 ous o 50.000 bescuits Savoiardi, que perquè ens entenguem són melindros. Són aquests melindros que es posen a la base o per separar les diferents capes de mascarpone.
1: Sí, i tot això els italians ho han anat a fer a Londres?
0: Bueno, s'ha fet a Londres, però sota la direcció d'un xef italià que es diu Mirko Ricci, que ja havia batut aquest rècord l'any 2017, però li havien arrabassat. Per poder-lo elaborar ha necessitat la col·laboració de desenes de voluntaris, perquè el tiramisú s'havia de fer in situ per poder ser validat.
1: I a tot això el rei Carles III, Charles, i a què el convidem?
0: Doncs a tiramisú. Vull dir que se'n mengi un trosset com a mínim, una quarta part del tiramisú.
1: 100 metres.
0: 100 metres quadrats de tiramisú.
1: Sí, sí. Doncs ja els tenim a tots. El rei, la reina, que és la Cristina Caparrós, i uns altres reis, Pau Santamaria i Ferran Adrià. I la Dolors, que ja ve, va.
0: Una altra reina.
2: Ben trobats. Som-hi, us canto. Vera. Avui us he preparat un assortiment d'embotits de mar que fem amb carn d'armadora. Una amanida de favetes amb escriptor gironí i un guisat de fesols de beseit amb cansalada de crític gastronòmic. I com a plat fort, us podem oferir una sopa de lletres de gastrònom, uns fideus a la cassola amb costella de mestre, o bé un antropòleg rostit que servim amb patates del bufet. Que és més de gust.
1: Ai.
0: Mira, com que aquesta setmana hem celebrat la Setmana de la Llengua, doncs la sopa de lletres.
1: I plou, també. Aquest cap de setmana ens ha vingut la pluja i el fred de repent. Sí. També, sopa de lletres.
2: Fantàstic. De seguida surt la sopa de lletres amb brou de gastrònom. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta. Molt bon dia i ben tornada, Cristina.
3: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Diumenge, 1:00 PM, és bona hora.
3: Sí, tant.
1: Per trobar-nos. I benvingut també a la taula del caníbal, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Què
4: bon
1: tal,
4: dia,
1: Toni?
4: Bon dia, molt bé. Tot content bé? Sempre. Amb vosaltres, content sempre.
1: Fantàstic. Escolta, prepareu-vos, perquè això no ho solem fer, però avui ara jugarem una miqueta, competirem una miqueta.

0: Tant, estem celebrant la Setmana de la Llengua a 3CAT, de la llengua catalana, i el restaurant Caníbal ens hi volíem sumar a aquesta iniciativa que acaba justament avui, diumenge, amb un tàper de paraules gastro. Mira, ja l'haguéssim pogut buscar de ser o de vidre. És un tàper de plàstic, en aquest cas. I aquí dins hi ha paraules, eh? Veus? Les veieu?
1: Ai, ai, ai.
0: Clar, algú dirà, ai, i per què no dius carmanyola? No, també podria dir, però totes dues paraules són correctes, val a dir, tàper i carmanyola, totes dues. No. El joc és senzill, eh? A veure, tampoc anem a fer ara aquí una cosa... Però en aquest tàper, ho hem dit, tenim 10 paperets, 10 paraules, que nosaltres les hem triat per què, no? Amb quin criteri? Doncs perquè ens han semblat boniques, sorprenents, interessants, i llavors, si us sembla, no sé, podem fer un parell de rondes, així n'anem descobrint alguna, sí. I agafeu un paperet i ho comentem, o intenteu, diguéssim, definir aquesta paraula. Qui vol començar? Mira, el Toni diu, Cristina, tu. Cristina, quina paraula t'ha tocat?
2: Doncs no, és una paraula composta,
0: sí,
2: que comença per les dues per la mateixa lletra.
0: Ahà.
2: I és més aviat una acció, no? De dir, quan cuinem, moltes vegades la truita o algunes altres coses similars a la truita o així, o inclús uns pistos o així, li hem de fer aquesta acció perquè de l'altra banda... Doncs,
0: o sigui, ens està fent el joc a nosaltres, sí. O sigui, ho estàs definint perquè nosaltres la idea era que tu llegeixis la paraula i ho intentem definir, però escolta,
3: ja ho
0: has fet, què diries que és, Toni?
3: Volta i volta,
0: és boníssim que hagi passat això. Mm. És una expressió incorrecta, que no podem dir en català i que hem de dir tomba i tomba. Tomba i tomba. Sí, sí.
2: Va, ja n'hem après una.
0: Va. Toni, vinga, una altra. Jo m'agradaria que sortís molt una, que m'agrada molt que he après. Si no, ja us la diré. Sí. A veure, què t'ha tocat?
3: Ganyip.
0: Aquesta, era aquesta. Què és un ganyip?
3: Què és un ganyip?
0: Jo tinc la definició aquí i llavors...
3: Picar alguna coseta?
0: Ah, exacte.
3: Ai, que no és un ganyim. Que sí, no són ganyims, que és una altra cosa del teu...
2: Ganyip, sí.
3: Del teu món, el ganyip. De la ganya i totes aquestes coses. No, ganyip. Picar alguna cosa?
0: Exacte. Ganyip, definició. Menjada lleugera, consistent especialment en frita seca, galetes, és a dir, per exemple, ens aturarem a fer un ganyip en aquesta fageda, no? Som d'excursió i agafem, no?, un grapat de fruits secs, doncs això és un ganyip.
3: El cara, que ho diem tot malament, com abans jo he dit l'altre, en diríem snacking.
0: Un snack. Va, voleu fer segona ronda o no? Sí, va, Cristina,
2: va. Vinga, ara ho faré.
0: Una altra. Què diu aquí en el paperet?
2: Bresa.
3: Jo ho vaig estudiar.
0: És llenguatge de cuiner,
3: sí,
0: aquest, bresa. Què és la bresa, Toni?
3: La bresa és les verdures tallades que acompanyen les carns quan es fan un fons, etc. O sigui, el que se'n diu la guarnició aromàtica, o sigui, pastanaga, àpid, porro, bueno, pot variar una mica, però bàsicament aquestes són les clàssiques ceba, tallades no gaire petites, a daus, i que després es fan sobregir. Diguéssim, una mica seria... mutatus mutandi, diguéssim, el sofregit a la francesa de l'alta cuina.
0: Ja, i tant, sí, el no, ja ho has descrit superbé. Conjunt de verdures tallades a trossos, bresa. Hi havia una molt maca que no ens ha sortit, que és l'aquafaba.
3: Sí.
0: Que l'aquafaba és aquesta aigua...
3: L'aigua de cigrons.
0: D'haver cuit els cigrons.
3: Que té molta proteïna i ara està de moda per muntar coses amb això.
2: Em sento una mala catalana.
3: T'he de dir que a mi t'agrada... No sé, per
0: no
3: què ara diem aquafabra,
0: bueno,
3: si no podem dir aigua de coure els llegums,
0: ja.
3: Que és el que havíem dit sempre. Ja està, ara ho fa tothom, però...
0: Sí.
3: Està bé, eh? Mm-hmm. L'important és parlar-la.
0: Sí.
3: I després parlar-la bé, però per aquest ordre, eh? Primer parlar-la.
4: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
0: Bé, i fetes totes les correccions, per cert, que hem de dir saltar i no saltejar, perquè jo saltejar la faig anar amunt i avall, eh? però la correcció diria saltar. Bé, comencem ara pròpiament dit ja amb aquest caviar i llenties de Toni Massanés, ja ho sabeu, aquesta parada on volem sentir el Toni reflexionar avui al voltant de, podríem dir, consum, no, Toni? Consum involuntari de microplàstics, gairebé, eh? Una paraula, microplàstic, que gairebé hauria de ser paraula de l'any, perquè mira que l'anem repetint, sí, fins a l'avorriment. Sembla que ens persegueixen els microplàstics amb aquesta paradoxa, que són invisibles, no? I que els trobem a tot arreu. Abans que res, Toni, no sé si hauríem d'explicar exactament què és un microplàstic.
3: Doncs jo crec que poder és de les poques coses que no cal que expliquem. No?
0: A veure,
3: perquè
0: no
3: s'entén, diguéssim, que són partícules tan petites dels plàstics, que són tan petites que arriben a passar, no, per membranes biològiques, diguéssim, tan nostres com d'aquelles coses que mengem i que després es troben a dintre dels cossos, tant d'això dels animals que ens podem menjar, com de nosaltres mateixos, i que ens entren, diguéssim, pel que mengem, però no només pel que mengem, també perquè el que estem en contacte, pels cosmètics, per totes aquestes coses. Per tant, estaríem parlant d'això, de plàstics molt, molt, molt, molt, molt petits, tan petits, diguéssim, que poden entrar dintre el cos, i el cos se'ns van acumulant. L'evidència científica comença a veure això, que hi són i que poden actuar, diguéssim, o que ens poden afectar de diferents maneres, no? que ens poden afectar l'estrès oxidatiu, que ens inflamen, no? Això que ara veiem que ens...
0: Gran paraula, eh?
3: Sí,
0: no?
3: que acaba, diguéssim, d'alguna manera malentint-nos lentament. O sigui, encara no sabem moltes coses, però el principi de prevenció diu, compte, no?, que això està passant. I això és, deixa'm dir, i això és un problema. Perquè per un cantó ens alarmem, no? Per altre cantó, la presència de plàstics és tan extensa, podem fer coses per evitar-ne alguns, però dir, no, és que m'agafa la psicosi, diguéssim, no? I vull evitar-los a tots, doncs això realment és complicat, i per tant hem d'entendre que això són coses d'acumulació, etcètera, etcètera, no?
0: És per això que avui també volíem treure el tema amb tu, perquè sempre anem allò que diem a l'evidència científica, però bé, a veure què podem fer nosaltres.

0: Home, ja ho hem dit, eh? Que no cunda... Que no... El pànic... El pànic, deixem-lo d'un costat. Sí. Però què podem fer per reduir aquesta exposició a aquests microplàstics, nanoplàstics, oi?
1: Sí. Evitem consumir molts aliments i productes envasats, amb molts plàstics, i prioritzem els productes frescos i no empaquetats.
0: Exacte.
1: Per tots, però també, evidentment, per això. I bevem aigua de l'aixeta, filtrada, si voleu.
0: Mira,
1: no?
0: Això però, és una de les,
1: però,
0: de les coses que més orgullosa n'estic de fa uns mesos que ho he incorporat a la meva vida.
1: I a més, escolta, i a més que sigui bona i que sigui que ho ha de ser. Prioritzem el vidre, davant d'altres
0: més,
1: com llaunes, que també porten plàstic com a recobriment i totes aquestes coses. Sense, però la tapa, bueno, això, insisteixo, no ens tornem bojos, diguéssim, però coses que podem fer. No escalfem aliments amb plàstics, podem fer-ho vidre. Fins i tot el microones, podem fer-ho amb vidre. És veritat que, insisteixo, un cop més, no tots són iguals i n'hi ha que passen proves, etcètera, etcètera, però, per tant, hi ha silicones, d'això, però, i no comprem, diguéssim, a les botigues barates de sinó que mirem que portin tots els logos. Ara, és veritat que, i això passa sempre amb l'alimentació, hem d'entendre que la ciència la majoria de les coses no la sap, però tenim en compte totes aquestes coses i som conscients de cada cop, de com menys contribuïm nosaltres a augmentar el plàstic total del món, millor estarem nosaltres, els nostres fills, etc, etc.
0: Fantàstic, doncs fet el caviar, ja tenim el caviar, anem a les llenties.

0: I les llenties vol dir, doncs, això, el menjar del dia a dia, això que anem fent anys i panys, encara que les temporades canvien, sempre ho diem, amunt i avall, perquè canvia el clima, i llavors hi ha coses que a vegades ens destaroten també, però bé, som a principis de maig, som a la primavera, encara ens queda primavera per estona, a Toni, i, per exemple, doncs, si anem a plaça, o allà on sigui que comprem, fruita, que encara estic menjant alguna cosa de mandarines i taronges jo, però ja sé que això està a les acaballes absolutament.
1: Jo les últimes ja...
0: Però és que no són les meves. Clar. Però sí.
1: Em menjo, però ja no és el mateix.
2: No és amb aquell gust.
0: Ja estem acabant. Sí. Però què més tenim llavors?
1: Tenim madutxes d'aquí, que són molt bones, que sí, que diguéssim, en un temps passat, diguéssim, ara serien primerenques, perquè
0: ja,
1: però que, com que estem acostumats a que hem fet madutxes molt abans i que les conreuem més al sud i totes aquestes coses, ara ja fa temps que veiem maduixots fa menys, però en realitat ara ens toquen, són d'aquí, està molt bé, tenim les primeres nespres, que és allò que dura poc, és tan bo i s'ha d'aprofitar.
0: I alguna cosa deu haver passat, no sé si al nespre li va molt bé l'aigua, que ha sigut un any especialment plujós. Extraordinaris, boníssims, doncs vaig tenir un dia de sort llavors.
1: Molt bé. I aviat vindran les cireres, que també són d'aquestes coses de la il·lusió, no? Aquests regals que ens fa això, la temporada. Però les primeres que arribaran sabrem que seran molt cares i no seran prou bones. No hem de tenir
0: esperar.
1: 15 dies més i llavors arribaran aquelles que són molt bones i que també estaran seran molt més econòmiques. Jo dic, per quan ens queixem, cosa que és mentida, de que la fruita és
0: cara. Esperem una miqueta. Mira, avui ho farem diferent. Ara fem les hortalisses, va. Però peix, Cristina. Què trobem a plaça de peix? Fes la temporada d'aquí.
2: És com ara explosió de primavera,
0: sí,
2: no? Ja entrem en aquest punt en què tenim aquest peix blau boníssim, veiem espècies que hem estat dient no, encara no, doncs ara comença i tal. Jo encara uns dies amb barques parades, perquè a Barcelona encara estem uns dies de veda, parant per deixar créixer aquestes espècies, però estem veient Sant Peres, estem veient lluços, boira, bròtoles, maires, molleres, cintetes. Entrem ara en aquest moment en què estem retrobant la canana, que n'hem tingut poqueta aquest any, però sobretot la sípia, el pop blanc, i el de sempre sí que en tenim, el rap. A mi, especial il·lusió aquests dies, que m'agrada molt el Sant Pere, és una festa. Quan entra a casa és sempre una festa i és records d'antics, records de menjar amb avis, amb pares, records de... Bueno, és brutal. Passem al peix blau, que ara ja...
0: L'estrella sí, que estàvem esperant,
2: De fet, aquest any el sol ens està donant molt mal de cap, perquè, bueno, està controlant molt què està passant amb el sonso, però ara podem trobar-ne una miqueta, molta força als nostres pescadors i les pescadores del sonso. Esperem que aquestes pluges i que aquest estiu ens tracti les temperatures bé per poder tenir molt sonso l'any que ve. Sardines i seitons ja comencen. No, ara estem en aquest moment que a vegades és una mica petit, a vegades una mica gran, però té un gust excepcional. El bacoretes, i comencem amb les tonyinetes, que en vam parlar l'any passat, diria, i entrem amb el món de, doncs, temporada de musclos, de canyuts, de tallarines, d'ostres, dels nostres deltes, i de la nostra cuicultura feta així amb molta cura i amb molta artesania. Per tant, ara és explosió, no?
0: Ara, un moment fantàstic. A veure, Toni, hortalisses ens queden encara i verdures.
1: Comença una època de menjar pastanagues, que és una d'aquestes coses que jo faig molt quan tinc...
0: L'esnac, el ganyip.
1: Estic treballant, és que ja es costa l'hora de dinar i encara és d'això, doncs una pastanaga crua, que està molt bé i que és molt... diguéssim que distreu molt, La gana, a part que evidentment és molt bona. I també trobem les primeres patates primerenques i encara tenim aquestes coses que podem combinar de faves, pèsols, no, bledes, espinacs, alls tendres, que són una d'aquestes coses que dius, són aquestes coses que fan la diferència. Una mica pensava en el gall de Sant Pere, no, que dius, és per coneixedors, no? O sigui, quan dones un gall de Sant Pere és amb algú que ja el valora, no? que té un coneixement una mica més amunt, i en canvi no ve per preu, això, no? Sinó per saber-ho gaudir. Doncs, per exemple, l'all tendre és d'aquestes coses. Una casa on a veure que tingui all tendre, dius, aquí menja bé, aquí on, perquè no... realment pel que vol, sí, sí. I saben el que és. També ceba tendra, que amb les faves i amb menta pots fer unes amanides brutals, enciams, les últimes carxofes, espàrrecs encara, raba, remolatge i això, per aquesta frescor, diguéssim, d'aquestes amanides amb all tendre, ceba tendra i totes aquests... aquestes verdors primaverals, doncs julivert i menta.
0: Deixem pel final una cosa que sempre que arriba la temporada aquí estic jo per dir, oh, quina meravella, com ho trobo a faltar, que són els pèsols fins, els tirabecs, estirabecs, ho podem dir de totes aquestes maneres, que és aquesta leguminosa que es fan cultius a l'aire lliure, que és una varietat de pèsol, oi, Toni? Podríem dir-ho així, que es consumeix sencera, és a dir, consumim també la tabella, tendre i plana. Nosaltres hem volgut parlar avui a un dels pagesos que fa pèsols fins a casa nostra, que és el Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat, i nosaltres per començar doncs hem preguntat si això és un producte habitual, si n'hi ha gaire demanda i si se'n produeix molt a Catalunya, molt o poc, perquè el que ens ha passat, el que m'ha passat a mi, companys de redacció, que em venien fins i tot a preguntar què passa amb els pèsols fins, que tots els que veig venen del Marroc, oi? Doncs això li traslladàvem a ell i l'escoltem.
3: El cultiu del tirabec semblava que hagués desaparegut, tot i que nosaltres ja fa molts anys que en plantem i en collim. El que passa que segurament la restauració l'ha posat més de moda i per això en venen d'altres llocs del món, perquè aquí ja no queda pagesia i el cultiu del tirabec és molt artesanal. I com que la temporada pot ser que sigui curta, a molts restaurants veieu tirabecs durant tot l'any. No pot ser, la restauració s'ha de responsabilitzar i preguntar d'on ve cada producte i cuinar amb productes de temporada. Nosaltres tenim la sort de formar part de la comunitat Slow Food i des de la nostra parada del Mercat de la Concepció, verdures i fruits molins, distribuïm a diversos restaurants que valoren la nostra feina i la nostra artesania.
1: És allò que dèiem de la il·lusió de que et vinguin les coses de temporada, que vingui, que passi, no?
0: Sí,
1: que
0: quan és tan curta.
1: Clar, i que es vagi canviant. Jo trobo que precisament aquestes cartes estandarditzades i aquest oblidar, perquè ho hem oblidat molt, l'allunyar-nos d'allà on neixen els nostres menjar, i ho hem dit, això, el Claude Fischler, la aculturació alimentària i totes aquestes coses, sociòlegs ja ho han estudiat fa temps, però fa que això, que ens pensem que les coses són tot l'any, perquè apareixen les lletges del súper i totes aquestes coses, i això no només no és bo això, pel planeta, pels pagesos, per l'entorn, pel nostre sistema alimentari, és això, és que també ens fa perdre aquesta il·lusió de quan arriben els primers, no? Quan tenim en el seu millor moment, en sou, que dèiem en català, aquestes coses.
0: I això que deia el Lluís, que és tan artesanal i no, que ja gairebé no queda gent que faci pèsols fins, no?
2: A casa meva no saben arribar a taula, sempre acaben, se'ls mengen abans.
0: Sí, no? Abans sí, sí. De fer la truita. És que de totes maneres són bons. Des d'aquí queda feta, com cada any quan és temporada, la nostra lluança al tirabec.
1: Aquí es nota la directora i els seus... I els seus biaixos.
0: Pesos, sí, sí. Tots els biaixos fossin així, oi? I moltes gràcies, a Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Moltes gràcies, Toni, també. Ha quedat feta la lluança del gall de Sant Pere, els alls tendres i els pèsols fins. I va, pugem a la barca de la Cristina Caparrós. Salut.
4: La barca de la Cristina Caparrós.
0: El Toni Massanés, disposats a aprendre coses sobre el món de la pesca, perquè això també és una cosa inacabable, perquè és un desconeixement força, força impressionant, moment, com dèiem, de pujar a la barca de la Cristina Caparrós, dona de la mar, armadora de la Barceloneta, per parlar d'un tema una mica desconegut per molts, però que cada vegada és més habitual, se'n parla més, que són els embotits de peix. Parlem molt dels embotits, òbviament, animals, sobretot del porc, però per què no fer-ho amb el peix? Justament fa unes setmanes a la Fira Alimentària, oi, Cristina, vam poder conèixer una mica el tema gràcies a la gent de Physiology Food, que és una iniciativa que impulsa aquesta xarcuteria del mar amb embotits 100% de peix, i de fet també premiats a la Fira, una mica amb innovació, però què hem d'entendre per embotits de peix? Cristina, com ho voldríem definir això?
2: Clar, aviam, estem tots d'acord aquí que del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència actual normalment és més anar al filet i oblidar-nos de tota la resta i en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa, no? Mm-hmm. Clar, què vol dir estrictament la part de l'embotit del peix? Pues al cap i la fi és una elaboració, no?, d'agafar aquesta polpa de peix o parts de peixos, els barregem amb altres ingredients i els hi apliquem algun procediment físico-químic. Mm-hmm. No, això és la definició així com la xota, diguéssim, sí, la més tècnica. Al cap i a la fi és el que s'ha fet durant molt de temps, no?, per anar a acabar els aprofitaments. Mm. És a dir, quan tenim molt peix de cop i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. En el cas del peix, jo crec que a diferència del porc, la gran clau una mica és que el peix té molta aigua, és molt perible i té moltes dificultats, i conèixer aquests processos és potser més difícil, o hi ha que parar una atenció diferent. No vull dir que no sigui difícil el del porc, mm-hmm, però sí que potser
0: més risc.
2: Sí, no? A peu de moll, a peu de barca, es tirava més cap a assecats, cap a salats. Pues un bullidet sí que es podia fer, salpebrar, utilitzar coses, un procediment així. En canvi, per fer l'embotit sí que necessitàvem com una tècnica més elaborada. Mm-hmm. Tot i així, a l'antiguitat, i això el Toni ens ho explicarà millor, sempre s'havien utilitzat aquestes restes, doncs els gàrums, per amplificar els sabors, i s'havien utilitzat maneres d'utilitzar aquestes restes i fer-les potser no uns embotits com els coneixem ara, però sí que generant respostes per
0: aquest excedent, no? En aquest cas les espines
1: per guardar-los, amb el qual hi havia això, curats, salats i fermentats. Exacte. Ho dic perquè ens sembla que ara tot és nou, diguéssim, i
2: de fet a l'escala tot. Quan el que ens explicaven les pescadores allà era que era un port com que a nivell de navegació, quan entrava el mal temps, era difícil entrar i sortir del port, i moltes vegades es amb una carregada molt gran de peix blau, i què en feien? Doncs d'aquí comença l'anxova de l'escala, aquests procediments, perquè no podíem moure's per mar, no podíem fer sortir les embarcacions fins que no amainés el temporal, i van desenvolupar totes aquestes tècniques més del salat. Mm-hmm. No? Però bueno, a la part de la xarcuteria del mar sí que és un pas punt més endavant, no? Diguéssim, més d'innovació, més elaborat, més recent, i amb una mirada com més vinculada a la gastronomia, diguéssim.
0: Mm-hmm. I a les barques de pescadors sempre ha estat present tot això, eh? Sí, les formes de conservar el peix, no és cap novetat, diguéssim, eh?
1: No, les arengades, una cosa molt nostra, deixeu-me dir.
2: De fet, al contrari.
1: Les arengades, que no són arengs, sinó que són sardines arengades, diguéssim, per conservar-les, el civil, les sardines de casco, el País Valencià, o sigui, és molt de la Corona d'Aragó.
0: Molt.
1: I això ha desaparegut encara molt, i estic segur que sempre...
0: Allà no, eh?
1: Allà menys, allà no, sí, és veritat, sí, allà sí, menys. Sí. Aquí, molt ràpidament, no hi ha desaparegut. S'ha reduït molt, diguéssim, no? I estic segur que si es fes un estudi sobre els probiòtics, per tant, els fermentats de microorganismes bons que portaven, etcètera, per la nostra microbiota, per el que dèiem, tant segur que trobaríem coses interessants.
2: De fet, animem, no?, que es facin aquests estudis per tornar una mica al que dèiem, no?, al moll, a la barca. Sempre hi ha hagut ventilació, sempre hi ha hagut sol... Era molt habitual que per consum propi, no?, es pelés una moixina, salpebrés, s'hi posés un filet, i durant la navegació es deixava allà
0: penjada,
2: no? Ventilava, no es podria, que això era molt important, i llavors no s'havien de reproduir aquests paràmetres, que ara quan ho volem reproduir en un obrador hem de veure aquesta humitat, aquesta pressió, la temperatura, i com asseguem aquests productes, però a la barca no calia. I de fet a mi, a casa meva, encara ara és molt, molt habitual que era el ganyip, el meu pare, quan té moixines, quan té gatets, quan té un barat, el seca, i llavors tant el posa sobre una amanida, però abans, mentre la meva mare cuina, és molt habitual, navalla en mà, i anar tallant, i ell va menjant, i llavors sense la meva mare, cuidado que amb la sal, però anem passant tots els altres, i li anem agafant la meva germana i jo i els nens.
0: Però anem a descobrir els que la Cristina i una servidora vam descobrir la Fira Alimentària, que és l'agenda Physiology Foods, aquest projecte encapçalat pels cuiners italians. Són parella a la cuina i fora de la cuina, la Juliana Gabriele i el Ricardo Radio Felice, que Fisiology, per cert, és un restaurant amb una estrella
1: que
0: Michelin.
1: Que és molt bo, que fan aquesta cosa. Perquè a Itàlia hi ha molta tradició, també, de, i ells que són italiano-catalans.
0: Sí,
1: Vull dir, perquè són, bueno, són molt macos i ho fan molt bé.
0: I ara amb aquest projecte de portar-ho a les cases, que ho puguem tastar tots.

0: podem explicar a Cristina del projecte de Fisiology el que ens interessa més, que és aquests embotits portats a casa, que puguem, no sé,
1: doncs estan fent, sí, estan fent una feina molt interessant, molt innovadora, des d'una cuina molt, molt cuca però petitona, no? Per tota la feina que estan fent. Ens estan proposant pernils, llonganisses, xorissos, botifarres, sobrassades, mortadeles, vam poder provar un munt de coses del dia d'alimentari, com que tenen una base de recepta oberta, és a dir, que hi ha molts dels embotits que no sempre dependran de la mateixa tipologia de peix o amb les mateixes proporcions, que aconsegueixen reduir fins a un 3% el malbaratament, que recordem que en els restaurants que treballen amb peixos ronda més del 50%, normalment més del 60% del malbaratament, però sobretot estan tenint aquesta mirada una mica d'arribar allà on el peix normalment no arriba, és a dir, doncs poder fer doncs un snack de peix, un entrepà de peix, una carbonara de peix, un ganyip. Però bueno, una carbonara no és un ganyip.
0: No, però podríem tenir
1: alternatives d'això. Els més petits, potser els que no poden mastegar tan bé, no? aquests pernils. També ens parlaven del, no? del mercat halal. Sempre intentant fer doncs, aquests paquetets de 100 grams amb un packaging molt bonic.
0: Envasats al buit?
1: Sí, envasats al buit. Que ens permeten des de me'n vaig a sopar i no sé què portar, vaig a portar una cosa diferent, que segur que les cases no tenen, fins a ho posem en un entrepà i així, com que fa un parell de dies, m'agradaria un parell de dies i no un parell de mesos no mengem peix a casa, doncs mengen els nanos, mengen una miqueta de peix. Però bé.
0: Sí, nosaltres a Alimentària vam poder parlar amb els dos, però ara escoltarem a la Juliana Gabriele, que ens explica una mica, no, Cristina, l'experiència, per exemple, en un mercat on van donar a tastar els seus productes i a un públic exigent, perquè són els nens que diuen sempre les veritats, no ho oblidem, que és el mercat de Sabadell.
2: Justament en el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens que portaven 8 anys més o menys i han convençut els pares a comprar també, i havien provat curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que és fet de fetge de rap, algo molt sorprenent. Clarament els xorissos, el fuet sí, perquè és algo més reconeixible, però sí que agrada molt, molt. Sí que, per exemple, a la gent una miqueta més major potser que li costi el concepte, però després quan lo prova és com, bueno, no sé què estic menjant, però és de molt bo.
0: Jo estic amb els nens, perquè de tot el que vaig tastar, penso que vam coincidir que aquest paté de fetge de rap era realment, realment molt bo, i el que passa, oi, Cristina, expliquem això, que clar, el marc mental és de carn. Oi, que s'està... Això és xoriço, llavors, clar, tu tastes el xoriço amb el marc mental i has de fer un quec.
1: Alimentària era també un lloc on molta gent del món de la carn ho van a tastar, molta gent del món del peix, gent del món de la gastronomia, i jo, amigues meves que són més del món de la cara, em deien pues a mi no em va agradar. Clar, des del meu punt de vista, jo que menjaria peix tot el dia, diguéssim, jo a mi no buscava un sucedani, és a dir, no pretenc buscar un xoriço o una llonganissa que tingui gust, llavors, perquè clar, si vas a buscar això, realment, sí, notes un regust que no hauria de ser-hi, un final de boca que no t'agrada, clar, jo crec que si vas amb una idea molt preconcebuda de, és un embotit, i uai, és una llonganissa goita que és de peix, aquí et pot desorientar una mica.
0: La Juliana, per cert, a Gabriele també li van preguntar de Fisiology exemples pràctics de plats amb embotits de peix, perquè a banda de fer entrepans, que estan molt bé, o fer una degustació d'embotits, també els podem aplicar als fogons.
2: Nosaltres, per exemple, el que fem per al personal en el restaurant, per tot el team, una carbonara amb el que és el llard de l'ardo del peix espai, i l'utilitzem com si fos la cansalada o el guanciale. Després, per exemple, hi ha el xorizo, que fem amb ous ferrats, el pastrami de salmó, que podem fer amb una torrada, la botifarra d'ou de tonyina també es podria fer planxada o menjar fresca amb un entrepà, i és algo molt versàtil, la veritat.
0: Prou, Juliana, prou, que tenim gana.
1: Bueno, el concepte, una amiga que ens deia, Juliana, així com per identificar, l'emperador, el peix espasa, era el porc del... i la tonyina o els túnits era més la vaca.
0: Exacte.
1: No? Aquest punt d'així.
0: Per acabar, un parell de llibres que ens volia recomanar i que justament fan molta referència a això, entendre el peix, diguéssim, com un tot, i no llençar res.
1: Sí, de fet, és que no podem parlar d'embotits sense parlar d'aquests llibres. cosa, que són els llibres del Josh Nilan.
0: Fantàstic.
1: Sí, que són espectaculars a nivells de contingut, perquè si busques molt, és a dir, si tècnicament vols aprofundir, hi és la informació, però també gràficament són molt visuals, són molt bonics, són molt fàcils, mm-hmm. i si tens aquest punt més divulgatiu o de passar més per sobre, també serveixen molt. Llavors tenim el The Whole Fish Cookbook, el Take One Fish i el Fish Badgery, que mm-hmm. a mi, jo sempre que m'han de fer un regal així, sempre demano un dels llibres.
0: Alguns d'ells traduïts, sí. Per cert, vull dir que aquí tenim els títols en anglès, sí, però sí que els tenim, sí. En català, em sembla que no, cosa que hem de demanar, però sí, fantàstics aquests llibres.
1: Doncs sí, doncs una mica estem, no, amb moltes ganes d'aquests embotits, això sí que fent una mica l'apunt de veiem d'on surt aquest peix i fem que no perdem la sostenibilitat, no, i l'origen dels peixos que van dins d'aquests embotits, no? Perquè si no, no ens val una miqueta, no?
0: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, moltíssimes gràcies.
1: Vinga,
0: com sempre. Ens veiem, i tant. I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, un plaer escoltar-te i aprendre coses també.
3: Aprendre de vosaltres sempre.
0: Una abraçada, i va, ara temps per descobrir què ha sentit aquesta setmana el Salvador García Arbós a la sala del restaurant.
4: Vaig veure molta gent fent llengots. No eren selfies de gent imitant la icona de The Rolling Stones o imitant la gràcia d'Einstein. Li van començar a fer llengots perquè se'n va anar quan li van cantar un menú sencer a base de llengües. El menú poliglota va començar amb dos paltrucs, un de sang i un de fetge, farcits amb una llenga de porc cadascun. Després van arribar un plat de carn de perol amb més llenga que cor i ronyons. El tercer plat van ser llengues d'ànec agredolces. Els dos plats finals van ser llengua de vaca, un en tàperes, a la marquesa, i l'altre en bolets, que van ser llengues de bou per fer una picada d'ullet al conjunt. Per rematar-ho, un plat de crema per acompanyar-la, en comptes de carquinyolis, llengues de gat. I per què un menú de llenga? La convocatòria del sopar deia: 6 segles abans de Crist, l'esclau Isop, o Esop, rondellista i autor de les fabuloses faules, va escriure que la llengua és la millor carn, perquè és l'òrgan que ens permet transmetre el saber, debatre les lleis o declarar l'amor, i al mateix temps és la pitjor víscera, perquè es pot fer servir per mentir, enganyar, difamar i declarar la guerra. La llengua és essencial per menjar, per saber si el que mengem és bo o dolent, si ens agrada o no ens agrada, per empassar, i també per dir coses bones, per dir-ne de dolentes o per mossegar-nos-la per no ofendre. Ens ajuda a vocalitzar opinions i ens indigna que ens vulguin tallar la llengua per criticar o explicar veritats, i sobretot indigna que no ens deixin fer servir la nostra llengua ni per menjar.
5: El català, una llengua oberta al món.
6: Una llengua que obre portes.
5: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.

0: etcètera.
1: Un restaurant caníbal a Berlín,
0: etcètera.
1: Diumenge a la una del migdia,
0: etcètera.
1: A Catalunya Ràdio,
0: etcètera.

0: un cop al mes l'especialitat ens la porta el nostre crític gastronòmic, el senyor Filip Rigol. Filip, què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Fantàstic, ara ens explicaràs, perquè el Filip el tenim lluny avui, està de viatge. A Filip Rigol sempre ho diem, podeu escoltar-lo aquí al restaurant Caníbal i també podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica i també seguir-lo al seu Instagram. Sempre ens agrada dir, si ell ens ho permet, que és un dels crítics, si no el que més, més prestigiosos del país. Dèiem, Filip, que avui ets lluny, ets a la Franja, ets al Matarrany, en concret a la Font d'Alcalà, al poble de Calaceit, sí. Un petit poble de Terol, però permetem, mira, si m'ho permets, ja que estem concloent, diguéssim, aquesta celebració de la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio, has sentit gaire català, Filip, per aquí, per la Franja?
1: Sí, n'he sentit força, en un parell de dies, i sí, he comprovat que es parla molt més del que jo pensava. Ells es consideren aragonesos, bueno, no es pot generalitzar, i són aragonesos, i el que no volen sentir parlar, bueno, les persones amb qui he parlat, tampoc moltes, que el del xapurreau que li diuen i tant, no, jo considero que parlen català i ja està. I és molt interessant aquestes cultures fronterisses, no?, a cavall entre dos cultures i a nivell gastronòmic també té una traducció una mica al plat, no?
0: Clar.
1: Sí, perquè una part de la despensa arriba per del costat de marítim amb la gamba de Cambrils o l'anguila del Delta, que hi havia degustat plats d'aquests.
0: Sí.
1: I també està el famós ternasco d'Aragón, un producte glorificat a les cartes de per aquí, no? I he menjat un Wellington
0: de
1: ternasco, boníssim.
0: Que interessant. Tot això, òbviament, ha passat. Entrem ja pròpiament a la Font d'Alcalà, ja ho dèiem, en aquest petit poble, Calaceit de Terol. És un negoci, Filip, si no he investigat malament, que és del 1922, és a dir, és un lloc amb història, hi ha quatre generacions aquí darrere. El cuiner es diu Ignacio Alcalá, que és el que ara mateix està al capdavant. I digue'm, bueno, primer, la primera pregunta em té curiosida. Com és que has viatjat fins aquí? O sigui, com és que tenies aquesta pulsió, si és que és així, o necessitat, o il·lusió, vaja, de tastar el que fan aquí, no?, en aquest petit poble del Matarranya?
1: Doncs justament no era una pulsió meva, sinó una petita desconfiança. Bueno, mai se sap, no?, però aquest cuiner amb legès des de fa 20 anys, des que tinc el blog, va començar jove i es va formar a Barcelona, va treballar a Nechel, amb l'Albert Ventura com cap de cuina, va viure a Barcelona i va treballar molt restaurant a Barcelona. Total, em llegés i volia, no s'atrevia, no sabia si calia o tal. Bueno, va insistir, bueno, una mica, només.
0: Una mica, no molt.
1: Perquè... Sí, perquè jo també estava encuriosit per conèixer també la regió, la comarca.
0: Mereix la visita, llavors,
1: I tant, o sigui, totalment. I al final vaig veure la carta, vaig veure que hi havia una part una mica dels clàssics, el fèsol de Beseit, que és una varietat de mongetes una mica com la mongeta de ganxet,
0: sí,
1: però potser una mica més ferma i més interessant en textura, bueno, diferent en textura i tal, però pot recordar que és com un icon de la zona. Hi havia plat de perdiu de la iaia, molt clàssica, el peu de porc i el ternasco famós que tastaré avui, d'una altra manera que en Wellington. I hi havia una part moderna que era del net, Ignacio, que realment m'ha sorprès i m'ha agradat moltíssim, la veritat. Molt bé executat, molt sensata, molt saborosa, perquè no pretenen res. Ells agradaria que la Michelin es recordés d'ell per mencionar-lo només, no?
0: Ja. Una curiositat, aquests fesols de Beseit, que ara deies, que és aquesta mongeta, que resisteix aquí al Matarranya, un producte fetitxe de la zona. Com la serveix ell? Com la cuina? Com l'has menjat?
1: simplement és bullida amb una sardina salada. És molt d'una època on no hi havia molts productes que arribava, potser, de pesca fresca, i és el típic de les cuines de l'interior, no? La sardina està una mica saladeta, la veritat, però la mongeta està boníssima. Un raig d'oli és molt, molt senzill, no? Mm-hmm. Però me l'ha volgut fer tastar i jo ho agraeixo perquè m'interessava molt tastar-la.
0: Doncs queda feta aquesta recomanació d'aquesta fonda d'Alcalà, al poble de Calaceit, aquest petit poble de Terol, al Matarranya, a la Franja. Gràcies, Filip Regol. Bon viatge de tornada i ens veiem a la propera, espero aquí al restaurant Caníbal.
1: D'acord. Adéu.
0: Una abraçada. Adéu, adéu. I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Al terreny hi afegirem una mica d'aigua, Santi, no?
3: Una miqueta d'aigua. La cuina no és una ciència exacta. No, i després jo dic sempre que no es cuinen receptes. Nosaltres no tenim fórmules. En funció dels bolets que hi poses, tu mateix et composes la recepta, no?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. L'OPEP augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris a partir del juny, però no es preveu que això tingui un gran impacte en el preu. Es tracta d'un moviment simbòlic acordat per l'Organització dels Països Exportadors de Petroli durant la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que la setmana passada van sortir voluntàriament de l'aliança. L'abastiment real de petroli depèn encara de l'evolució del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que sí que impacta directament en el preu del cru. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu no baixarà considerablement fins al final de la guerra a l'Iran.
2: Ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquest dilluns es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent. Ho faran enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara, on ha hagut de passar la nit.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i li van traslladar 3 dotacions. Van poder apagar les flames que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona.
1: Buhos tanca l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Lleida va posar ahir el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició del certamen va mantenir la xifra dels 40.000 espectadors. Lleida, Alba Mor.
4: El públic va poder gaudir de l'art titellaire arreu de la ciutat, tot i que el gruix de la programació es va concentrar a l'eix comercial. Espectacles tan tradicionals com de grans dimensions van omplir espais com les places Sant Joan i Catedral. Oriol Ferrer és el codirector de la fira.
5: Sempre és un neguit abans de començar la fira, no? Com respondrà el públic, com aniran els aforaments, i novament les places, els teatres han tingut una ocupació fantàstica, molt satisfets.
4: Durant 4 dies, la capital del Segrià va acollir 95 actuacions de 29 espectacles fets per 27 companyies.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
3: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva 6a final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doplet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia amb dos gols s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: També en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2, i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tanca la jornada amb el Sevilla Real Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
3: A la Lliga ACB de bàsquet, còmoda victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. Això sí, sense Will Clyburn, que estarà mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
1: També aquest diumenge ha guanyat el Manresa 104-102 al València i queda ara a una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
3: Anotor victòria de la tarragonina Paola Ramos a la segona cursa de la tercera prova del Mundial de Motociclisme celebrada a Hongria, mentre el Gran Premi de Miami de Fórmula 1 la victòria ha estat per Kimi Antonelli.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
9: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Que l'IA està entrant al dia a dia de les empreses és inqüestionable, però què passarà quan també entri de ple a la nostra vida privada? L'IA dels nostres amics ens respondrà a WhatsApps que els hem enviat o enviarà WhatsApps en nom nostre i planificarà la nostra agenda? Prendrà decisions sobre qüestions que ara decidim nosaltres? La resposta és que si nosaltres li donem permís perquè ho faci, ho pot fer, oients, no? Però posarem la nostra vida en mans d'un software? Realment estem davant d'una gran decisió? Diuen que serà com un segon cervell, però si tenint en un ja anem de bòlit, imagineu-vos amb un segon cervell. Però què passarà si no pugem al tren de la IA? Viurem més tranquils, però del tot desconnectats de tot i de tothom? Estalviarem temps, però a canvi de què? A què renunciarem? La IA està dissenyada per fer-nos la vida més còmoda, però la comoditat és molt addictiva i les addiccions ja sabem que no són bones. Temes apassionats, inquietants, inevitables, perquè el món va cap aquí. En parlem de seguida amb una gran convidada d'avui, la neurocientífica Nazaret Castellanos, que té molts seguidors a les xarxes socials. Baby, banda de la conversa que tindrem amb la Nazaret, també parlarem amb un altre nom estel·lar del Revolució, el professor Esteve Almirall, avui posant el focus en una empresa que, atenció, com sabeu, va plantar cara a Donald Trump. També ens acompanya un dels oients més fidels del programa, Miguel Luis La Peña, que torna al programa per parlar d'un tema important, la lluita contra el canvi climàtic. I parlarem de centre de dades i bones notícies amb Àlex Carballo. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Catalunya, té alguna oportunitat estratègica, com deies, en tot això, un hub de centre de dades. Hem sentit a parlar del núvol sobirà de Catalunya. Què és exactament i per què la Generalitat el vol construir?
1: A veure, Catalunya jo crec que té tots els ingredients, Chantal, per ser un actor rellevant en quant als centres de dades. Per què? Jo crec que compleix 3-4 requisits importants. Un és posició geogràfica excel·lent. Dos, estem connectats via cables submarins amb el continent africà, amb el continent americà i amb el continent asiàtic. Per tant, perfecte. Tercer, tenim un ecosistema tecnològic madur. I quart, tenim les universitats més punteres d'Europa. Per tant, els ingredients els tenim. L'aposta de l'administració crec que és valenta i és, com deies, facilitar la creació de nous data centers. Per què? Per què? I aquí ho lligarem al cloud sobirà que connectaves, o el núvol sobirà. És important, sí o no, que les dades crítiques dels nostres ciutadans estiguin al territori, el que es coneix com a sobirania digital, o que pertanyin a empreses d'altres continents. Home, jo sóc dels que penso que prefereixo que es controlin des del territori o, com a mínim, des de la Unió Europea. Per això, precisament, es crea el cloud sobirà. Què és un cloud sobirà? Bàsicament, és l'aposta que fa l'administració aquest 2026 per posar en marxa un servei que creï un núvol creat al territori i muntat al territori. És a dir, el que abans dèiem un centre de dades, és un núvol, això se'l coneix com a núvol, s'ha de crear, s'ha de muntar al territori, a Catalunya, amb una inversió de més de 100 milions d'euros. I això el que permetrà, i això és important que ho entenguin els oients, és que les dades més crítiques dels ciutadans de Catalunya es quedin a Catalunya. Dades crítiques, què vol dir dades crítiques? Home, dades personals, dades mèdiques, dades bancàries. Què preferim, que això es quedi aquí o que ho controlin, com fins ara, gegants nord-americans? Google, Amazon, Microsoft... Això vol dir que el cloud sobirà que es muntarà a Catalunya?
0: Perquè és que cal dir que els centres de dades és una nova arma estratègica. Per tant, també li hem d'explicar a la gent perquè com li afecta el benefici que les dades es quedin a casa nostra.
1: Clar, per exemple, la Xina i els Estats Units posen grandíssimes restriccions empreses tecnològiques que no siguin del seu continent a muntar aquest tipus d'infraestructures. Per què? Perquè són estratègiques. I et poso un exemple. La llei americana té un apartat que es diu el Cloud Act, i és que permet intervenir les dades d'un centre de dades en circumstàncies molt concretes. Home, si fins ara les meves dades personals i dades que jo considero crítiques les gestiona una empresa americana i en qualsevol moment o en moments determinats hi pot accedir, home, doncs jo prefereixo que ho faci al meu país.
0: Molt bé, per tant, per acabar, com serà el món dels centres de dades d'aquí, per exemple, 10 anys?
1: M'encanta, perquè sempre em preguntes què passarà dintre de 10 anys.
0: Home, a veure, Bill Gates no diu que hem de pensar el futur i que sempre jo penso on serem d'aquí 10 anys.
1: Doncs et pujo l'aposta. Jo et diré d'aquí 5. Jo crec que d'aquí 5 els centres de dades seran igual o més importants que les centrals elèctriques, perquè al final les comunicacions i l'energia són el que domina el món.
0: Molt bé. Àlex Carballo, ho has explicat molt bé.
1: Moltes
0: com
1: gràcies.
0: Sempre, un luxe tenir-te a l'equip titular del Revolució 4.0.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que...
0: Avui ens visita un oient il·lustre del Revolució. Ens consta que ens segueix des del primer dia i ja fa 10 temporades, i és d'aquells oients que és un luxe tenir. Va venir fa 3 anys a presentar-nos un llibre en què parlava d'una qüestió a la qual hi dedica moltes hores: la lluita contra el canvi climàtic i per tenir un planeta més sostenible. I com que teníem tantes ganes de tornar a conversar amb ell, li hem demanat que agafi l'AVE a Lleida i vingui a conversar una estona al Revolució.
4: Soc tan feliç i cada cop que penso que existeixes tinc més ganes.
0: Miguel Luis La Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estàs?
4: Muy bien, muy contento, muy ilusionado y feliz. Feliz, feliz de estar aquí hoy.
0: Escolta, jo t'he de donar gairebé el premi al millor oient perquè portes molts anys que et segueixes, eh?
4: Bueno, 10 anys, totes les temporades, no? Cada diumenge, no? A l'estat de la nit, escoltar el Revolució i al final també felicitats a vosaltres, no? Perquè és molt important i és tot un rapte, no? 10 anys d'un programa i aquesta evolució i aquesta transformació de l'àmbit empresarial, de l'àmbit de la tecnologia i l'àmbit de la innovació, que sou referents.
0: Molt bé, què s'ha après, et diria, amb tots aquests anys, el que et quedaries del tot, què s'ha après d'emprenedoria, de tecnologia, d'IA, hem parlat molt d'IA aquesta temporada, amb què diries que s'ha après, què t'ha portat?
4: El que m'ha portat és descobrir cada programa les darreres megatendències amb l'àmbit tecnològic, amb l'àmbit de l'emprenedoria, en l'àmbit de la innovació, no? I sobretot en exemples molt clars i molt palpables i en col·laboradors de molt prestigi, no? Recordo molt també el Ricard Castellet, no? Que és un referent, no?
0: El Ricard, el Jordi Pi, avui ha vingut el Ricard, que parla de salut també. Escolta, el Miguel va ser alcalde de Fraga durant uns quants anys, ara treballa a l'Ajuntament de Lleida amb responsabilitats en la promoció de la ciutat. Lleida té marge per créixer econòmicament, per rebre empreses, per impulsar projectes lligats a la tecnologia, no? També em diries?
4: Bueno, Lleida és la segona capital de Catalunya. Lleida és la segona ciutat, evidentment després de Barcelona, evidentment, que més empreses tecnològiques té, i Lleida està en un moment clau de creixement econòmic, en un projecte de 6 milions de metres quadrats de sòl industrial, i des de fa pràcticament un mes s'ha desbloquejat l'espai d'innovació econòmica de Torreblanca, que això ens permetís fer un creixement molt important en tot aquest ADN que té Lleida i el seu espai econòmic comú, que és l'àmbit agroalimentari.
0: I tinc entès que sou pioners en reduir burocràcia, un tema que hem tocat molt a la Revolució i que tu coneixes com a oient, no? Que la IA també permet, no?, reduir la burocràcia amb els ciutadans, Miguel, sí?
4: Bueno, Lleida és la primera ciutat de Catalunya, la primera ciutat d'Espanya, que ha aprovat una ordenança per unanimitat, això és molt important també, de que era projectes d'interès estratègic singular. Aquests projectes amb un cert nivell d'inversió de construcció de metres quadrats industrials i també de contratació de personal, reduïm els projectes a els pilars de llicències a la meitat. En Radecas ha estat un projecte que fa 2-3 anys s'estaven donant a 9 mesos i ara l'hem reduït a 58 dies la llicència d'activitat. Per què? Perquè les administracions públiques, principalment la local, té que estar al costat dels que volen fer emprenedories, que volen fer projectes emprenedors, i el més important de tot és que captes i retens talent de Lleida i de la seva àrea d'influència.
0: I ara amb tu també parlem de sostenibilitat. El Miguel Luis La Peña és un oient seguidor del Revolució. A més, ens hem conegut per xarxes socials, perquè ens passa també amb els oients del Revolució que molts ens seguim a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través d'Instagram, i això permet posar-hi cara, no? I descobrir noves persones, no? Això també em diries, no? O sigui, quan escoltes la ràdio, Miguel, també descobreixes persones noves a les xarxes, no?
4: Això és persones compromeses, persones en propòsit, persones en valors, i això és el més important de tot, no? És una manera també de conèixer, desenvolupar i, en definitiva, generar la xarxa, no? Que és el més important de tot.
0: Clar que sí. I l'altre eix amb tu, professional, és el compromís sostenibilitat. De fet, ets ambaixador, atenció, eh? Mira quin ull, és que tenim uns oients privilegiats tots sou, eh? Ambaixador europeu per al canvi climàtic des del 2023, no? Què implica aquesta responsabilitat?
4: Pues implica una responsabilitat de contribuir en la teva experiència, des de l'àmbit principalment, des de l'àmbit personal, en desenvolupar tots aquells valors de la pròpia Comissió de la Unió Europea en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Bueno, aquesta setmana, a part del dia de Sant Jordi, que és un dia molt important per a tots nosaltres,
0: claro,
4: també hem celebrat el Dia Mundial del Planeta, no? Per tant, ficar en valor aquelles accions per millorar, per contribuir el planeta, pensant en nosaltres, pensant en les futures generacions, perquè el canvi climàtic que és una realitat, i la meva especialitat està molt orientat en tot el tema de l'economia circular, no? L'agenda 2030, els ODS, però principalment l'economia circular. Com d'un residu podem generar un coproducte o subproducte i d'ahir generar una oportunitat, i llavors clau també és el paper del consumidor, no? Que té aquests valors, aquesta informació, principalment a través d'internet, de saber què producte compra o què empreses contribueixen més a l'àmbit de la sostenibilitat o el desenvolupament de de minorar els efectes negatius del canvi climàtic.
0: Clar. Fa un temps vas escriure el llibre que, com explicava, vam presentar aquí, l'Agenda 2030, el gran desafiament del desenvolupament sostenible, i la sostenibilitat doncs continua sent una de les grans assignatures pendents, no? I jo crec que, a més, amb tot el que gasta la intel·ligència artificial, també el planeta serà un gran tema, l'altre dia que també vam explicar, hem anat a la Lluna i hem vist el nostre planeta, petit, hem de pensar més en aquest planeta.
4: Sí, i quin repte, no? Lo de la Lluna, la il·lusió que mos ha generat a tot, no? En aquests moments complexos, no? Difícils de la geopolítica mundial, no? En aquests líders que tenim tant a Rússia com a Estats Units i tal, i ha estat un repte que mos ha fet a tots més proper de la responsabilitat que tenim, no? És clau, el planeta, el compromís, l'educació, i després un aspecte que vosaltres sempre heu cuidat molt bé al programa és el talent, no? El talent de la part digital, però també el talent de la part de sostenibilitat.
0: Clar.
4: I per què jo vull treballar en una empresa? Jo puc elegir, o qualsevol avui en dia pot elegir que empresa treballa, sempre i quan estigui alineada en els seus valors, el seu propòsit, la seva identitat, i la manera també, que aquí és molt important, com reporta els temes de sostenibilitat des de l'àmbit també de la nova governança, Consell d'Administració, l'ètica i la transparència.
0: Clar que sí. A més, has escrit 4 llibres adreçats a alumnes de formació professional, sostenibilitat aplicada al sistema productiu, a la imatge personal, a sostenibilitat aplicada al tèxtil, a l'energia. Déu-n'hi-do, quina feina,
4: bueno,
0: això
4: és un dels projectes més xulos que estem vivint. Tant jo, aquests llibres estan escrits també per mi, per Rosmel Rodríguez, que és un ambaixador europeu que també té el seu domicili a Portugal, i és un dels projectes més xulos que en la meva vida hem desenvolupat. Per molts motius. Primer, forma part també d'aquest propòsit d'ambaixador europeu pel Pacte Climàtic. Segon, pel repte de que aquests llibres és com s'estan formant el nostre futur del talent, els nostres joves, i sobretot també per ficar en valor també tots els elements de la sostenibilitat, dels criteris ESG, del tema del planeta, del tema també de l'economia circular, com tu deia abans, i que es pugui aplicar a tots aquests cicles formatius, que és el repte que tenim també com a país, que és la formació professional del talent, en les diverses rames. I aquesta setmana també ha sortit el radell llibre també orientat a les instal·lacions tècniques i també al manteniment, no? Per tant, veiem que la sostenibilitat, igual que la digitalització, està a tots les àrees de l'àmbit de l'empresa, de l'àmbit de la formació, de l'àmbit també de la pròpia societat.
0: Molt bé. Com a societat, què podem millorar per aconseguir entre tots un món més sostenible? Sí?
4: Bueno, hem de millorar el compromís, no? El que vulgui fer aquests discursos totalment fora de xoc, no? De que el canvi climàtic no existeix, existeix. Hem viscut recentment, per desgràcia, una dana, temperatures que estem ara a l'abril totalment inusuals, el nivell del mar també, calentament climàtic és una realitat, pluges torrencials, no? Per tant, tenim que treballar en aquesta línia del dia a dia, tant com a empreses, com a administracions, com a ciutadà, de millorar. Reciclar, compromís, temes de consum i tots aquests àmbits.
0: Miguel Luis La Penya, oient del Revolució, un plaer rebre't avui al Revolució, molt contents que després de tantes temporades segueixis sent un oient fidel, i esperem que siguin per moltes temporades més. Gràcies, de veritat, per la teva saviesa i per compartir-la amb nosaltres.
4: I tant que sí, estarem moltes més temporades i molt il·lusionat de formar part d'aquest projecte que és el Revolució 4.0.
0: Ai, gràcies, gràcies, que m'emociona. Una abraçada.
4: Gràcies. Alors on dans.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio.

0: Atenció, oients, un robot supera el rècord del món humà de mitja marató en una cursa a Pequín. En un any, els robots humanoides han rebaixat el temps de la cursa en més de 2 hores. En parlem de seguida. Professor de Sant Esteve Almirall, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí. Moltíssimes gràcies.
0: A veure, qui corre més ràpid, el robot o tu?
1: El robot segur. Jo mitja marató amb una hora no la faig.
0: A mi també guanya. Explica'm aquesta notícia, que jo crec que hem estat mirant tots el vídeo. Aquest robot humanoide de color vermell que ha estat el primer a arribar a la meta a la segona mitja marató organitzada a Pequín.
1: Sí, és la segona que fan. La primera la van fer l'any passat i van participar amb els robots. M'ha d'acabar pocs. Tots eren guiats, no n'hi havia cap que ni és autònom, tots eren guiats. I el que va guanyar va trigar 2 hores i mitja. És a dir, fins i tot jo guanyo.
0: Ha fet un temps de 48 minuts i 19 segons.
1: Sí, i aquesta vegada, el segon any, ja han fet 2 categories. Han fet una categoria de guiats i no de guiats. La categoria de guiats era només el 40% dels participants. El 60% ja era autònom. I qui ha guanyat? Ha guanyat en menys de 50 minuts, que és un temps que els humans no fan.
0: Clar, ha deixat clar que la màquina supera l'home. Esteve, et preocupa?
1: Jo sé que això de córrer no és el meu. No hem descobert pas res d'aquesta manera. Però, a part d'això, cada robot corre el seu estil, no? I el que ha guanyat té unes cames com bastant llargues, llavors ja es veu que està pensat una mica doncs, per fer aquestes operacions, no? Però n'hi ha alguns que tenen una fisonomia molt humanoide, que semblen molt humans i que corren molt com nosaltres. I també n'hi ha alguns que són petitets, la mar de cucus, que van arribar a l'últim de la fila, però de lluny, de lluny, de lluny. Però, clar, són tan cucus que fan com cosa, perquè hi ha una cosa petita allà caminant i tal, però tots caminen molt bé i no es cauen.
0: Clar, com deies, hi ha 2 tipus de robots, uns teledirigits i autònoms. Sí. Els autònoms s'orientaven a través de sensors i de GPS, com els vehicles sense conductor.
1: I
0: després els teledirigits, no? El robot campió estava equipat amb un sistema de navegació autònom.
1: Sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta, aquestes imatges ens sorprenen, no? I
1: home,
0: realment...
1: sorprenen molt, perquè que un robot camini bé i corri bé és molt difícil. No és una cosa senzilla, no? Llavors el que et sorprèn més és el que hem avançat només en un any. És a dir, l'any passat era un desastre. Tu ho veies allò i es queien la meitat dels robots, els trencaven, es quedaven sense bateria. Clar, a veure, jo he de tenir bateria per l'hora que dura la cursa, i si és el petit, per les 2 hores que dura, perquè aquest en una hora no arriba, no? I clar, hi ha tota una colla. I fer-ho que sigui autodirigit no és tan fàcil. Home, clar, és una cursa i no hi ha cotxes enmig i no és el mateix que conduir un Tesla autodirigit, allò està buit, però també hi ha autorobots i pot xocar i tal, i n'hi ha alguns que tenien sensors, lidars...
0: I bueno. En robòtica, què en diries que està més avançada? La Xina o els Estats Units? La Xina, sí?
1: A veure... No ho sabem massa, perquè hi ha 2 o 3, en tens 3, tens Boston Dynamics, que és de Hyundai, que està als Estats Units, està a Boston, però és de Hyundai, i després tens els de Tesla, i Figure, que són americans, i després tens tota la colla de xinos, que n'hi ha moltíssims, des d'Unitri fins on vulguis, no? Clar, els xinos són molt baratos i avui en dia estan dominant tot el tema de recerca a universitats, perquè per 12.000 tens un gos, per 5.000 tens un robot petit, per 20.000 tens un robot una mica gran, i aquestes xifres amb Boston Dynamics són molt més cars, no?
0: Clar.
1: Llavors, clar, els americans no t'ho expliquen tot, ni et venen els robots, ni participen a llocs, ni... Llavors, què fan i què deixen de fer, això no ho saps tan bé, no? En canvi, els xinos, com que ho venen tot i han venut, home, tot, pensa que de robots n'han venut els xinos 10.000, és a dir, tampoc és que n'hagin venut, és a dir, n'han venut 10.000, en tots, comptant totes les marques i de robots humanoides, només se n'han venut 10.000 llargo. Llavors, clar, però com que els donen, els venen, van a les universitats, saps moltes més coses. La veritat és que l'electricitat, la capacitat de fer coses, ha augmentat d'una manera
0: brutal.
1: Jo crec
0: que l'any que ve parlarem més de robots que d'intel·ligència artificial, però avui també amb l'Esteve Almirall parlarem d'IA. I hem dit l'altre dia dèiem, es parla massa, deia, i tenen raó, tenim raó, perquè avui parlarem d'Antròpic, perquè ho està canviant tot, eh? Ara explicarem una mica tot el que vols explicar d'Antròpic, que és l'espin-off d'OpenAI, de recordem, però estàs d'acord que s'està parlant massa d'allà? Estem una mica esgotats tots?
1: Jo crec que comença a estar una mica saturat el tema, sí. Perquè hem parlat molt, i a més els tòpics són sempre els mateixos, que si ho fa bé, que si ho fa malament,
0: que si es troba la feina, que si no,
1: clar, estem parlant sempre de la mateixa
0: història. Però està clar que és una eina que s'ha de conèixer i s'ha de donar a conèixer i s'ha de divulgar
1: i canviarà el món, això està clar, no? Però no canviarà demà. Trigarà una miqueta a canviar el món, és a dir, que seguirem parlant ja durant almenys 10 anys
0: i avui, professor, per què vols parlar en aquest cas d'Antròpic?
1: Home, perquè han passat coses importants. Una de les coses importants és que s'està canviant el panorama en quant a actors i en quant a les coses que fan, no? Hem vingut uns anys des del ChatGPT, des del 23, hem vingut uns anys amb el chat, que tu hi feies preguntes. Ja ha començat fa una estona l'època dels agents, on ja no es tracta de fer-li preguntes que contesti, sinó que faci coses per tu.
0: Quines coses? Coses, posa, per exemple.
1: Bueno, coses des d'ordenar-te l'escriptori, contestar e-mails, resumir-te als grups de WhatsApp, que de vegades en WhatsApp tens grups amb molts grossos que dius, ui...
0: Tu quants agents? Vaig explicar que l'Esteve Almirall estem en un grup tecnològic que es diu Barcelona Dot i que l'Esteve Almirall és la persona que ha enviat més missatges, perquè ho hem comptat amb intel·ligència artificial, 4.000 missatges. Clar, quants agents tens tu treballant per tu?
1: No en tinc cap, però necessito molts. Està claríssim que necessito molts. Perquè, doncs, bueno, farà totes aquestes coses doncs, per nosaltres. I això està canviant completament. També estan canviant els actors. És a dir, OpenAI ha estat l'actor principal. Bé, no, Antròpic ara guanya tants diners com OpenAI i fa tantes coses com OpenAI i ja té una valoració igual o superior a OpenAI. Això és difícil perquè són empreses privades, no cotitzen, per tant les valoracions és una cosa que... Llavors tenim tot un grup de coses, l'enfoc també està canviant, no? Si abans anàvem a això del chat, doncs el chat segueix sent important.
0: I com li expliques d'una forma fàcil a algú que es munti el seu agent d'allà? Com li explicaries? Com ho pot fer?
1: Bueno, un agent d'allà són aquestes paraules que vol dir moltes coses, però vol dir... Avui en dia la manera de fer-ho és tu li expliques a un IA doncs, que vols crear un equivalent a un programa de software, però que et faci coses, i això en diem agent. I això va i t'ho fa, i actua. I això ho pots fer doncs, avui en dia doncs, amb Antròpic, amb Claude, ho pots fer amb altres coses. I això ha canviat molt, perquè fa pocs setmanes o mesos, en comptes d'explicar-li amb text, havies de començar a fer dibuixatges i començar a fer dibuixos de flux i tal, no? I clar, era molt engorrós. I ara tot el tema s'ha simplificat d'una manera enorme, no?
0: Agents que fan de coach, agents que fan de metge, explica, agents que optimitzen els nostres impostos...
1: A veure, agents que optimitzen els nostres impostos, més fàcil, això de metge i de coach, doncs està bé i veure, és veritat que en saben molt, és a dir, és veritat que tant el GPT com Antròpic té la millor nota als exàmens de MIR espanyols que qualsevol dels participants que mai hagi estat a la història dels exàmens de MIR espanyols i de lluny, és a dir, que de saber en saben molts, però clar, s'ha d'anar una mica en compte, perquè hi ha vegades que el tema està molt bé com a segona opinió, és fantàstic, no? Però hi ha vegades que el tema no és tant el diagnòstic, sinó descriure els símptomes. I si tu no descrius bé els símptomes, pot ser que arribis a un diagnòstic adequat, no perquè la gent no en sàpiga, que en sap molt, sinó perquè tu no descrius els símptomes adequadament i indueixes on són un error, no? Llavors, totes aquestes coses s'ha de... amb el tema de fiscal, si no ho heu provat, agafeu la vostra declaració de renta, diu, aneu al ChatGPT o al Claude d'Antròpic i li dieu a veure què pot fer aquí i què està bé, i hi ha coses que tu calcula i que no t'ho diu la declaració de renta. Per exemple, quin és el meu tipus mig? Aquesta és una cosa doncs, que els de la renta astutament t'amaguen. I veuràs que quan et sàpigues el teu tipus mig, doncs igual t'estires els cabells.
0: Recordem per l'acabar, perquè Antròpic, que recordem és un spin-off d'OpenAI, ja a Dario Amodei, que va ser cofundador d'OpenAI, per què no es porta bé amb Donald Trump, aquest senyor? Per què no es porta bé?
1: La veritat és que no ho sabem massa. És a dir, sabem que es van veure moltíssim. És a dir, fins al punt que quan estan... A veure, per exemple, fa poc hi va haver una convenció a l'Índia, i a l'Índia, que són així molt agermanats i tal, s'havien de donar la mà entre ells. Es van donar la mà entre el Pakistan i l'Índia, que s'odien a mort i es tiren bombes cada dos dies. El Dario i el Sam, no. No es van voler donar la mà. És a dir, que entre ells es porten fatal.
0: Va anar perquè l'altre va treballar a la seva empresa i va marxar?
1: Sí, però va marxar molt malament, es veu. I no se sap ben bé per què es porten malament, però sabem que es porten fatal.
0: Ja, i amb Donald Trump potser perquè en aquest cas, que no sé si és del tot cert, no? El Darío sempre defensa una IA més ètica de la que vol
1: sí,
0: Donald Trump.
1: Sí, i bueno, ha tingut 10 milions de problemes amb el Pentàgon perquè ells no volien doncs, que fessin servir. Per alguna raó fan servir el clot antròpic als de Palantir i al Pentàgon des de sempre per fer tots aquests temes bèl·lics. A Ucrània, per exemple, s'està fent servir el clot antròpic, no? Però antròpic no es volia que passessin al llindar d'armes automàtiques. Sí. I aquest llindar s'ha passat. Okay. I aquí van tenir 10 milions de problemes, es van dir de tot d'una manera molt pública, i aquí estan.
0: Molt bé, per acabar, què li recomanes a l'oient de peu, què li recomanes? Que es munti un agent d'intel·ligència artificial? Sí?
1: No, a veure, l'oient de peu s'ha de reciclar, això és important, perquè sense IA no anirem. I això dels agents és un tema que s'ha de començar a mirar, no? Ara, no tothom vindrà serà igual. Hi ha gent que venia molt bé, clar, i hi ha gent que no tant.
0: Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, des de robots a intel·ligència artificial, a tots els temes. Gràcies, Esteve.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-me. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio.

oients, acabem programa avui amb una frase de la filòsofa Maria Zambrano que ens agrada molt. Pensar és escoltar allò que ens diu la vida. I la vida ens parla moltes vegades, per tant, estigueu atents, sigueu observadors de les persones també que us envolten. Gràcies, com sempre, a tot l'equip. Júlia García, Paco Cotilla, Gerard Gil, Jordi Portells, Jordi Pi. Gràcies, oients, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
1: Els treballadors ja han convocat una manifestació pel pròxim dimecres 6 de maig. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. Més notícies, Carola Gil.
3: Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà aquest dilluns amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes, que arriba a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui tot el dia. També aquest dilluns, però en un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sant Roldán.
3: La síndica de Greuges reclama que sigui només un jutge i no la Generalitat qui decideixi sobre la situació de desemparament d'un menor. Una mare de Barcelona lluita des de fa 6 anys perquè li tornin el fill que li van prendre després d'una denúncia falsa a Andalusia.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova i demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, anuncia penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
3: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents vinguts de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre ha criticat els organitzadors.
4: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
3: Les autoritats adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar. De fet, ja s'han trobat 2 municions enterrades, probablement de la Segona Guerra Mundial. Fins al lloc s'hi han desplaçat 600 gendarmes i s'han multat gairebé 2.000 persones.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
3: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la 6a final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia, amb els dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: I també en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla Real Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
7: Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
8: Sí, bueno, tu fas cara de...
6: Endavant.
8: Conductor de tractor?
6: Mira, és un dels meus somnis.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
11: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
12: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
13: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
15: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
17: Entendre és obrir els ulls.
18: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
16: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Madrid acaba de guanyar el camp de l'Espanyol i ajorna que el Barça sigui campió de Lliga. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Espanyol. Vinícius ha fet els dos gols, el 0-1 amb una bona acció individual i el 0-2 amb un gran xut després d'una bona combinació amb Bellingham. Els dos gols han arribat a la segona part. L'Espanyol ha competit força bé, ha generat ocasions, ha deixat millor imatge que els últims partits, però no ha estat suficient i continua sense guanyar en aquest any 2026 i en tota la segona volta. El títol de Lliga del Barça ha d'esperar. La pròxima oportunitat serà diumenge vinent al Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. El Clàssic serà a les 9 del vespre. A aquesta hora sabrem si el Barça ja és campió o no. El Barça, de moment, el que fa és continuar sumant punts i encara manté les opcions d'arribar als 100 punts. El Barça va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Ahir un partit decidit a l'últim quart d'hora amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. No hi ha Lliga per el Barça masculí, però el diumenge ha estat bo per al Barça com a club perquè el femení, el Barça femení, s'ha classificat per la final de la Champions després de guanyar 4-2 al Bayern de Múnich al Camp Nou. Un Camp Nou que ha tornat a omplir-se per viure un partit de Champions al Barça femení. Serà la setena final de Champions per al Barça, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara. 6 finals de Champions consecutives. Aquest any la jugarà contra el Lió, una altra vegada el Lió, aquesta vegada amb Jonathan Giraldi de la banqueta. Serà el dissabte 23 de maig, en 3 setmanes, a Oslo. El partit d'avui ha estat competit i vibrant contra el Bayern. S'ha avançat el Barça amb un gol de Salma Parayuelo, ha empatat ràpid el Bayern, però el Barça ha continuat atacant i Alexia ha fet el 2-1 encara la primera part. A la segona, només començar, Payor ha fet el 3-1, Alexia el 4-1, el Bayern no s'ha rendit, ha fet el 4-2 i ha generat alguna ocasió més, però el Barça sempre ha tingut el coixí dels dos gols. Els dos d'avui, amb els dos d'avui, Alexia ha igualat César com a segona màxima golejadora de la història del Barça. En la segona posició del rànquing de golejadors històrics del Barça, només hi ha per davant Leo Messi. Avui Alexia ha marxat entre llàgrimes quan l'han substituït. Algú ha pogut pensar que s'acomiadava del Camp Nou, és possible, però després ella no ha volgut confirmar res. El Barça ja ha transformat en un costum jugar la final de la Champions i això té molt mèrit. Tornant a la Lliga, la masculina, el Girona va perdre divendres contra el Mallorca a Montilivi, 0-1, s'està complicant la vida i la temporada. Un altre partit insuficient del Girona de Mitchell, que diu que està tranquil, tot i que la permanència no està ni molt menys garantida. Partits d'aquest diumenge. Primera, el Betis 3, Oviedo 0, el Getafe 0, Rayo 2 i el Celta 3, Elx 1. Per demà queda el Sánchez Pizjuán al dramàtic Sevilla-Reial Societat. A la classificació, dramàtic per al Sevilla. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 88 punts, Madrid segona 11 de distància, 77 punts, el Villarreal tercer amb 68, l'Atlètic de Madrid quart, 64, el Betis és 5 amb 53, el Celta 6 amb 47, el Getafe 7 amb 44. L'Espanyol continua amb 39 punts, el Girona és 16 amb 38. La zona de descens ocupen a 4 jornades per al final, el Sevilla amb 34 punts i el partit pendent de demà, el Llevant amb 33 punts a 3 de la salvació i l'Oviedo amb 28 punts i pràcticament sentenciat. A la Lliga F, a la Lliga Femenina, aquest cap de setmana han jugat l'Espanyol i el Badalona, dues derrotes ahir dissabte, Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1 i divendres a l'AMA 3, Espanyol 1. El Barça jugarà dimecres el seu partit de Lliga, el Johan Cruyff contra el Llevant, servirà per oferir el títol d'aquesta Lliga F a l'afició blaugrana. A la Primera Federació, el Sabadell ha empatat a casa contra el Múrcia a la Nova Creu Alta 2-2, un partit que perdia 0-2. Continua líder el Sabadell per pujar a segona. Falten 3 jornades per acabar la Lliga a la Primera Federació. L'Europa està lluitant pel playoff i el Nàstic ho té força bé per salvar-se. A la Premier, l'Arsenal va guanyar ahir 3-0 l'Everton, bona renda de gols per l'equip d'Arteta, que potser serà important per decidir la Lliga Anglesa. El City juga demà dilluns contra l'Everton a Liverpool. L'Arsenal ara mateix és líder, 6 punts més que l'Arsenal, que el City, però el City té 2 partits menys. I a Itàlia, aquesta nit, l'Inter ha guanyat la Lliga, després d'imposar-se 2-0 al Parma a San Siro. Confirma així l'Inter la seva hegemonia a Itàlia, al Calcio, als últims anys. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 3 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech.

0: casos que 17 jornades sense guanyar no toquis la banqueta, no?
1: I d'aquestes 12 casos, crec que només un s'han salvat.
2: Només un, eh?
1: Sí, les 12 exacte. Van baixar de categoria.
0: Exacte, sí, sí, només
2: n'hi ha un. La situació de l'Espanyol, 39 punts, bé, no té res assegurat.
1: Demà parlem.
2: Demà amb el Sevilla, sí, el partit del Sevilla demà contra la Reial Societat. El Sevilla és el pròxim rival de l'Espanyol dissabte vinent al Pizjuán, Sergi, partit dramàtic.
0: Un infern per mi. Com sí, si per penso...
2: Ni per molts altres.
0: No, per mi...
3: Pels jugadors no, potser més.
0: No, vull dir que des del meu punt de vista serà un infern pels jugadors. No, és que sí, per mi no. No. Per mi, no vull dir que... No, vull dir que des del meu punt de vista és un partit dramàtic. Dramàtic i que i vull veure com ho gestionaran i com sortirà l'equip i què passarà al Pizjuán. Que ara mateix per mi és una incògnita, perquè és que jo sincerament no veig... I potser estic molt pessimista, eh? No acabo de veure en quin moment l'Espanyol pot sortir d'aquest fangar.
2: Fes-me cas, signa l'empat dissabte vinent al Sánchez Pizjuán, sense cap més
1: sí.
0: Però, sí, no dic que no, Xavi, perquè...
2: Home, no, ja. I tant que no em dius que no.
0: És que no, després et ve l'Atlètic Club a casa mitja setmana, que poca cosa s'hi jugarà, no? Potser l'Atlètic Club, o potser Europa encara.
1: Europa, hi ha una pressió europea.
2: Sí. Sònia Olear, ha acabat ja la roda de premsa d'Arbeloa?
4: Ha acabat la roda de premsa d'Arbeloa, sí.
2: Algun pal més als seus jugadors?
4: No, només que veuran aquesta setmana com està Mbappé i si pot jugar pel Clàssic i que confiem que Carvajal pugui acomiadar la temporada al terreny de joc.
2: Mbappé ha dit que podrà jugar pel Clàssic o no?
4: No, que veuran com arriba aquesta temporada, aquesta setmana, que sí. Ja es veurà.
2: No l'ha descartat?
4: No l'ha descartat ni l'ha confirmat, correcte.
2: Una setmana pel Clàssic. Ara veurem okay. Això de l'Smoking dels seus jugadors, m'ha recordat un amic del Jordi Costa, Jordi.
5: Ara m'agafes.
2: Àngel Fernández amb les senyoretes de...
5: Ah!
2: Amb les ballarines de Saló el dia del Besiktas fa 26 anys.
5: Sí, sí, ostres. Valls de Saló.
3: Valls de Saló.
2: Valls de Saló.
5: Sí,
2: no?
5: Sí, me'n recordo encara perseguint-lo per l'aeroport d'Istanbul perquè per veure si encara la deia més grossa, déu-n'hi-do quina nit.
1: El dia següent va haver-hi Sarau al vestidor.
2: Sí, sí, home.
5: Home, normal.
3: Encara recordo l'entrevista a la llotja de l'estadi, sí, sí.
2: Havia perdut 3-0 el Barça.
3: Van saltar els ulls.
2: Serra Ferri, l'entrenador. I Arbeloa, déu-n'hi-do, com està plegat.
1: A mi m'ha semblat molt críticament paper. Sense dir-ho.
2: Sí, sí.
1: Perquè després acabava dient que tots els jugadors saben el que és el Madrid, però amb una de les respostes m'ha semblat, i jo crec que tota la raó del món. Sí. Tal com està el Madrid.
2: No només amb Mbappé, però Mbappé sí, però
1: hi ha hagut un moment de la resposta que crec que el focus està posat en Mbappé, perquè em sembla que el Madrid, que està jugant la Lliga, que ell ja està en dubte aquesta lesió, tal com acaba la temporada... que se'n vagi un parell de dies a un iot a Itàlia amb la seva parella, per molt que digui Arbeloa que en dia de festa sí. Tot pot ser el que vulgui, jo crec que de cara a l'afició això no toca.
2: Alguns esperàvem que avui el Madrid no guanyés a Cornellà i d'aquesta manera l'Espanyol estigués més a prop de la permanència i el Barça aquesta nit estigués celebrant el títol de Lliga.
1: Jo he vist un Madrid més endollat del que m'esperava, la veritat.
2: A mi el Madrid m'agrada més quan no juguen totes les vaques sagrades, que diria, però molt més, eh? Quan li falta, sobretot o Vinícius o Mbappé, és un equip molt més encaixat.
6: La baixa de Mbappé no li ha anat bé a l'Espanyol.
2: No,
6: Xavi.
2: Doncs em sembla que ho vaig comentar ahir a la TDT.
6: Sí, és que comentàvem aquesta setmana amb el Toc Costa i el Costa.
2: Aviam, ara farem aquí el Club de la Medianoche de Madrid, però vaja, no sé Arbeloa la mania que li té el Gonzalo aquest, que surt i fa una assistència fantàstica per Vinícius.
3: Sí, sí, però, dèries, filles i fòbies.
5: Però vaja, que si no els acaba d'encaixar, que ens l'envien cap aquí, que ja li farem, un espai a Mbappé.
3: Ah, pensava a Gonzalo.
2: Mbappé, no el vull ni regalat.
3: Jo tampoc.
2: Ni regalat.
5: No?
3: Jo tampoc.
2: No.
5: Val, doncs ja en parlarem al final de l'estiu.
6: Amb aquest Barça jo tampoc.
2: Bé, a més que això sí que és futbol ficció, no? Un altre ja és Blade Runner, però... Escolta, és que no m'encaixa gens en paper.
6: És que a més que tindries el mateix problema que té el Madrid, que clar, és que en el futbol d'avui dia clar. No et pots permetre que hi hagi un parell de jugadors que no claríssim. Pressionin com la
3: és que Mbappé marcarà gols i un dia el seu equip guanyarà, però mai el seu equip es comportarà col·lectivament amb aquella sensació d'un equip rodó, perquè...
2: Però...
3: perquè això, no ho canviarà.
5: Ho lamento, però això que aquesta llufa que se li ha penjat a Mbappé de que els seus equips no guanyen, un tio que té un Mundial i que...
3: No, jo he dit que guanyarà, he dit, eh?
5: Jo ja accepto que no és no ajuda defensivament, però vaja.
7: Però ja no és només defensivament, jo desencaixa l'estructura ofensiva de l'equip, però tenir com Vinícius, però, és que el Xavi és ajuntar dos jugadors d'aquest estil.
5: Desencaixa l'estructura ofensiva del Madrid perquè el Madrid va anar a fitxar un tio que ja en una posició ja la tenia coberta, això des del meu punt de vista, vaja, és
3: no
5: que
3: ara estic... Però també desencaixava l'estructura ofensiva del PSG. I no el van anar a fitxar, sinó que ja el tenien. O sigui, és una dolça hipoteca, si vols. I per això depèn de què valoris. Si valores números i valores èxits, perquè és evident que Mbappé guanyarà títols, i per això jo no ho centro en si guanya o no guanya. Jo ho centro en la sensació que quan ell juga en un equip és difícil que aquells equips et girin rodó, que et convencin, que tinguin una expressió col·lectiva embancant, perquè ell genera moltes hipoteques, ocupa molt espai, necessita llibertat,
7: condiciona els moviments dels companys.
3: Defensivament ja no cal que t'ho expliqui, li pregunteu a Luis Enrique directament. Vull dir, clar, ara farà gols, el seu equip guanyarà, i vés a saber si guanyarà pilotes d'or també.
5: Escolta, de zero interès en convertir-me en advocat d'Mbappé, però tot això que has descrit és el retrat robot del que entenem per un crac, i que ho hem vist en un munt de jugadors.
7: Però Mbappé, com a crac, o sigui, acabarem amb això, perquè no es tracta ara de fer
3: no.
7: Mbappé. Però, o sigui, Messi també era un crac, però Messi feia jugar els companys.
3: Però anava encaixat, i tant.
7: Messi
3: home,
7: feia,
3: clar,
7: Mbappé
3: i
7: no com, fa jugar els seus
5: i no posaré i Mbappé al nivell de Messi.
7: No, a banda no d'això.
3: Doncs quin crac penses com ell?
5: No, home, però, per exemple, jo penso en tirant del fil del Madrid, a mi Mbappé no em sembla gaire diferent de Cristiano Ronaldo, i crec que Cristiano Ronaldo li va donar un rendiment al Madrid espectacular.
3: Jo crec que Cristiano Ronaldo, des del punt de vista del lideratge, és que Mbappé no li arriba ni al Malik, vull dir,
6: que Mbappé fa el
3: Cristiano,
6: seu partit sempre.
3: Cristiano t'estira.
5: No.
7: A veure, Sonia Leal
3: Cristiano t'estirava l'equip, no, o sigui, no Cristiano no refusava segons quines obligacions, Jo crec que tenia molt més implicació col·lectiva que la que té Mbappé, però vaja, això va a gust del consumidor.
7: Sonia Oliar o Sergi Andreu, ha sortit Manolo González a la sala de premsa?
4: No, encara no.
0: Estem aquí esperant.
7: A veure, la resta, creieu com l'Oriol Domènech, per exemple, que dissabte vinent després del Sevilla Espanyol tindrem clar si l'Espanyol patirà o patirà molt per salvar-se? Aquesta nit el partit us deixa pitjors sensacions que les de fa uns dies?
1: Que ho tindrem clar, és evident, però un tema numèric. És a dir, que si demà guanya el Sevilla a la Real Societat i el Sevilla guanya l'Espanyol dissabte que ve, el Sevilla passarà a l'Espanyol, i per sota que tindrà l'Alavés tindrà a 3 punts en posició que faci l'Alavés la setmana que ve. Vull que s'apretarà tot molt. Vull que...
6: Bé, depèn, si l'Espanyol empata continuarà tot allà mateix.
1: No, home,
6: i jo crec que és el que ha d'anar
1: empata...
6: a buscar l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol no pot arriscar a perdre a Sevilla.
1: Exacte.
6: I per tant, amb un puntet i ja ho resoldrà quan pugui, o amb empats o guanyant l'Atlètic Club la setmana següent, però no es pot permetre perdre a Sevilla, perquè si no aleshores sí ho tindrà complicat.
7: El Sergi Andreu deia que aquest partit d'avui contra el Madrid és derrota, però potser no resta tant com havien restat altres partits. Un empat com el del Llevant, que va generar molts nervis entre els aficionats i també entre els jugadors, per exemple.
0: Mira, ara Xavi, perdona, surt Manolo i si voleu li podem començar fent les primeres preguntes.
8: Sí. Bona nit, comencem la premsa del nostre entrenador Manolo González, ja sabeu, sisplau, 9:30, Sergi, Edu, qui vulgui seguir.
0: Què tal, Manolo? Sergi Andreu en directe pel Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tens la sensació avui, perquè li hem vist a l'equip, que en moltes fases ha estat millor que en els últims partits, que s'ha escapat una bona oportunitat per rascar com a mínim algun punt al Madrid?
8: Sí, s'escapen diverses. El dia de Vallecas, per exemple, també s'escapa, avui s'escapa, perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells, inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé, perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terràs del xut de fora l'àrea que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant el partit hagués sigut radicalment diferent.
0: Queden 4 partits, el més proper és el de Sevilla de la setmana que ve, no sé, falten dies encara i heu de preparar-lo, però com el definiries?
8: Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
9: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia preguntar, pel que m'intueixes, evidentment la setmana anirà passant, els dies de cara a aquest partit de dissabte, però aquest partit d'avui, ara en calent, creus que deixa l'ànima de l'equip, evidentment, pitjor que abans de jugar per aquesta derrota, però és una derrota que fa molt més mal que d'altres que heu encaixat en aquests 17... En aquests últims partits, vaja, a la segona volta?
8: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el qui competeix bé, però són partits que has d'anar, com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al, bueno, un 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
7: És Manolo González en la roda premsa posterior a l'Espanyol 0 Madrid 2, derrota de l'Espanyol que complica una mica la vida a nivell de permanència al seu equip. Ara resumirem al final d'aquesta roda de premsa de l'entrenador de l'Espanyol. Marxem un moment i quan tornem celebrarem amb protagonista que el Barça femení jugarà la final de la Champions. No és que la jugarà, és que tornarà a jugar la final de la Champions al Barça femení.
10: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Marc Andrés. El Barça femení jugarà la final de la Champions, gran notícia, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit mai cap equip fins ara. Ara en parlem, que ens espera protagonista. Aquesta setmana, sabeu que a Catalunya Ràdio i a 3CAT hem celebrat la Setmana de la Llengua i hem buscat casos de persones d'altres llocs del món que han après català. I al Club de la Mitjanit ens fa molta il·lusió presentar-vos un oient mexicà que ha après català, i l'ha après molt bé, per cert, escoltant Catalunya Ràdio, entre altres programes al Club de la Mitjanit. És l'Andrés Ríos, oient mexicà de Catalunya Ràdio des de San Luis de Potosí. Andrés, bona nit.
1: Bona nit, Xavi, com estàs?
0: Molt bé, tu?
1: Tot bé, també.
0: Sí, escolta'm, tot això que he explicat, és veritat, tu ets mexicà de San Luis de Potosí, no has viscut mai a Catalunya, ni tens família catalana, però parles català amb fluïdesa i l'has après escoltant la ràdio.
1: Sí, home, amb fluïdesa no ho sé, però s'ha de fer l'intent, no? Sí, és, per cert, és San Luis Potosí, no sé per què es coneix molt com San Luis de Potosí, però és només Potosí.
0: Potosí, hem de dir?
1: Sí, San Luis Potosí.
0: San Luis Potosí. D'acord, escolta'm, has estat fa poc per aquí, per Catalunya, aquests dies. Et vas trobar, per exemple, la Laia Tudel al Camp Nou en el Barça espanyol en el derbi l'11 d'abril.
1: Sí, em va fer molta il·lusió que la TDT l'escolto tots els partits. Sincronizo la ràdio amb la transmissió de Cada Mèxic. I, home, serà la TDT il·lusió, em fa molta il·lusió.
0: Sí? Escolta'm, i des de quan vas començar a aprendre català escoltant Catalunya Ràdio?
1: Llavors, quan el Club de la Mitjanit es feia amb el Garriga i la Laia, i jo del 2007, una cosa així, i va ser quan vaig començar a escoltar la ràdio tots els dies, i doncs poc a poc.
0: Quina és la teva paraula o expressió catalana preferida?
1: Jo crec que em surt molt el home i tant, però com reacció d'afirmació, no? De allò, no sé què, com has gaudit el partit o alguna cosa així, sí. I és home i tant, és com una reacció molt positiva, no? M'agrada molt.
0: Escolta'm, Andrés, va, t'estem superagraïts, ens encanta, es fa molta il·lusió que ens expliquis aquesta experiència teva. Alguna vegada us posa RAC1, no fotem.
1: Fixa't que no, no? RAC1 no, el que sí escolto és a Ràdio Barcelona, a la cadena SER. Però... Sí. I algun altre programa, fins i tot, com per exemple La Sotana o no sé, molta música, molt de música, de pel·lícules. Em vaig anant, com puc dir, com més a dins de la cultura del país, de... no només els esports, no? De una mica tot.
0: Molt bé.
1: La literatura, tot.
0: Molt bé, és l'Andrés Ríos, San Luis Potosí, Mèxic, que des de fa 10 anys va començar a aprendre català i el parla d'aquesta manera, i tenim l'orgull i l'honor de ser responsables indirectes del seu aprenentatge de la nostra llengua. Andrés, molt agraïts per tot.
1: I molt agraït amb tu i amb tota Catalunya Ràdio i molt directes, molt directes vosaltres, no tan indirectes com dius.
0: Home, però el responsable directe ets tu. Andrés, ahir vas seguir la TDT amb l'Osasuna 1, Barça 2?
1: Sí, clar, sí.
0: Amb emoció, com sempre. No falles mai tu,
1: No, és com que ja estic acostumat al les veus, al
0: Bernat, al Ricard,
1: la forma, sí, i ja no canvio per res.
0: Molt bé. Fas molt bé. Gràcies, Andrés.
1: Xavi, moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada.
1: Igual.
0: El Barça va guanyar ahir a Pamplona 1-2 contra l'Osasuna, un altre partit seriós del Barça en aquest tram de temporada, potser una mica massa pla, tot es va decidir al tram final, al minut 35 de la segona, a partir del minut 35 de la segona, amb dos gols, un de Lewandowski a passada de Rashford i l'altre de Ferran a passada de Fermín, després l'Osasuna va fer l'1-2, però el Barça va mantenir la victòria i ara el pròxim partit és contra el Madrid. Us ho demanava al començament del programa, creieu que el Barça serà campió sí a aquestes hores diumenge ja vinent, després del clàssic al Camp Nou?
2: Home, tu que t'agraden els percentatges, et diria que amb un 80% sí.
0: 80%.
2: Sembla que jo li dono un 20% empat, que el Madrid pugui guanyar el,
0: sí, sí, amb un empat el Barça és campió, Sònia?
3: Clar, són dos de tres resultats que pots que et pots permetre, per tant, jo crec que sí.
0: Sí, eh? Jordi?
4: Sí, sí, també.
0: Sí, i el Ricard?
5: Dos de tres és un 66%.
0: Sí, sí.
5: El pujarem una mica, va, 75, com sí. Va... Sí.
0: Sí, ho tenim molt... Mira, jo no sé si ho tinc tan clar, la Lliga no s'escapa segur, però que es guanyi diumenge vinent el...
5: Perquè no veus, la millor versió del Barça actualment, oi?
0: No sé, perquè un clàssic és molt incert.
4: Però està escrit el relat, aquesta Lliga la vas començar a guanyar el dia que perds el Bernabéu.
0: Ja.
4: I la guanya, i la, vaja, l'hauries de guanyar.
5: Home, seria un relat preciós, eh?
4: Sí, sí, i que sortís Piqué i digués contigo empezó todo, Vinicius. I jo, bueno, Piqué té altres ocupacions últimament, però ja aniria per aquí la cosa.
0: Sí, sí, sí, està una mica ocupat amb l'Andorra i els àrbitres, Gerard Piqué. Veieu Rashford de titular per davant de Bardaggi diumenge vinent contra el Madrid?
2: Jo crec que sí. Jo ja vaig comentar que el veia jugant a Pamplona, que se li donaria una segona oportunitat, però no sé si tindrà una tercera.
5: Jo també ho crec.
4: Jo crec que hauria, no sé si el veig, però jo crec que hauria. Si la disjuntiva és Bardaggi o Rashford, jo el faria jugar, sí.
0: I la Sònia potser no té tan clar.
3: No, jo no sé què farà Flick. El que crec és que si encara no has pres una decisió sobre Bardaggi, potser les deu veure en un clàssic per acabar de decidir.
0: Mm-hmm. A veure què hi diu l'Àlex Dalmas.
6: Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
0: Dalmas, com vas?
7: Bona nit, molt bé, molt bé.
0: A veure, Rashford per Bardaggi contra el Madrid...
7: Per mi sí, jo coincideixo aquí. A mi les dues mitja hores que hem vist de Rashford a banda dreta m'han agradat molt.
0: A mi també. I optimista per diumenge vinent al Clàssic, veus el Barça campió aquestes hores diumenge de la setmana vinent?
7: Sí, sí, jo t'ho pujo el 90%.
0: 90%, que,
7: Com diu el Jordi, ha d'acabar-se aquí.
0: Àlex, avui ens vols parlar, i parlar bé, de la pressió del Barça, que ha generat ja uns quants gols immediats després de recuperació aquesta temporada. Ahir, l'últim exemple, el 0-2 de Ferran, recupera Cancelo a la banda esquerra, passada Fermín i gol de Ferran. Has trobat dades interessants sobre aquest aspecte, sí, del joc.
7: Sí, exacte. Agafo el fil d'aquest segon gol, eh? Perquè hem parlat moltes vegades que el Barça havia perdut una mica aquesta capacitat per recuperar a camp rival, i és veritat, amb aquest canvi de format de la pressió, on va pressionar amb els tres a dalt, on Lewandowski l'any passat estaven darrere i aquest any no, i això és veritat. El Barça està recuperant 4-5 pilotes menys a camp rival, i està jugant una miqueta menys a camp rival també, lleugerament, eh? Però en canvi ha pujat l'efectivitat d'aquests atacs ràpids, és a dir, de l'atac després de recuperació. Amb el d'ahir, amb aquest 0-2, ja són gairebé el 13% dels gols del Barça que arriben després de recuperació en aquest atac ràpid, mentre la temporada 24-25, la passada, eren només el 9%. I hi ha una estadística molt bona, i és que el 15% de les recuperacions del Barça a camp rival tenen tant o més jugadors del Barça que rivals. És a dir, aquest fet d'apretar amb 3 li està donant ser menys eficient, l'equip rival et pot sortir una mica més fàcil de pressió, però en canvi cada vegada que recuperes tens més opcions per poder jugar i acabes finalitzant en gol. L'exemple perfecte és aquest 0-2, que com bé dius, doncs Fermín contacta amb Ferran, però és que tenia altres dues opcions per poder jugar.
0: Mm-hmm. Ricard, les sensacions potser respecte a la pressió del Barça aquesta temporada han estat menys bones, però aquestes dades que dona l'Àlex Dalmas, com a mínim amb l'aspecte dels gols, milloren respecte a Forlanya. Sí. Tu et sorprèn?
8: No, jo crec que en aquesta, jo diria que aquesta última fase de temporada això ha canviat. Jo veig l'equip molt més estable defensivament, el veig que la pressió s'ha ajustat millor, que ho hem parlat, que la línia defensiva és més responsable, més conscient de quan ha de fer el pas endavant, quan no. Crec que l'equip ha anat millorant defensivament, sobretot ja quan el Barça ha quedat eliminat de la Champions. Sí que és veritat que en algunes fases de la temporada hem tingut la sensació que l'equip no tenia continuïtat en aquest exercici. El que passa és que quan ho fa molt bé i aleshores li permet robar pilotes. Ara mateix, probablement sense Lamine Yamal, és el factor de desequilibri més important del Barça en atac, recuperació i reatac.
0: Àlex, per tu quin és el jugador del Barça que més entén i millor executa la pressió?
7: Per mi és Rafinha, per les orientacions, per la intensitat, però ara mateix que no hi ha Rafinha, potser és Fermín. També Lamine és molt millor del que la gent es pensa, perquè orienta bé, però et diria que Rafinha i després Fermín.
0: A veure, el Barça femení, la gran notícia d'aquest diumenge, perquè ha tornat a classificar-se per jugar a la final de la Champions, sisena final consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip fins ara, ni l'històric Olímpic de Lió. Serà a Oslo dissabte 23 de maig contra l'Olímpic de Lió, que ara entrena Jonathan Giralde. D'avui al Camp Nou, Barça 4, Bayern de Múnich 2, el Barça ha estat superior, però hi ha hagut emoció, l'emoció pròpia d'una semifinal de la Champions. Sònia, com ho has viscut a la TDG? Potser amb una mica més de nervis i suspens del que t'esperaves?
3: Sobretot cap al final, és que jo crec que el partit ha anat ajustat a la primera part i no estava gens clar que el Barça, jo crec que ha millorat força respecte al partit d'anada, però un cop ja ens hem trobat amb el 4-1 i d'alguna manera tancaven la paradeta ja de cara a celebrar-ho, diria que també l'estadi i fins i tot els canvis ajudaven a fer-ho amb l'entrada d'Aitana, però el Barça aquí ha perdut una mica el control del partit. El 4-2 situava el Bayern a un gol del patiment, és a dir, no estàvem encara patint, però sí que hi ha hagut moltes arribades del Bayern en els últims minuts que ens han fet pensar que encara patiríem, fins i tot amb un gol anul·lat que afortunadament el VAR hi ha entrat i hem tingut sort que entrés, perquè era falta sí, però és d'aquelles faltes que una vegada no te la xiulen al camp sovint no entra el VAR. Finalment el 4-2, jo crec que és bastant reflexa del que en realitat ha estat el partit.
0: Algú ha patit en aquells 20 últims minuts amb el gol anul·lat, el pal del Bayern de Múnich?
2: Jo no he patit ni amb el 0-0, perquè els primers 10 minuts han sigut una exhibició de la Caroline Graham Hansen, que feia el que volia, deies, el gol acabarà caient, 1-0, i ja s'han empatat, però quan ha durat de l'1-1 al 2-1 ha passat molt poc.
0: Sí.
2: Jo no, en cap moment he vist perillar la final.
0: A mi l'estona que més, o sigui, hi havia dos gols de diferència, però on he vist el Barça menys superior al Bayern ha estat els últims 20 minuts.
2: Bueno, aquest és un altre tema, però clar, però 4-1 i 4-2
0: al marcador. Sí, tenies marge, sí, coixia dos gols.
8: Era més la sensació, perdona Jordi, que arribés el 4-3 i com reaccionaria el Camp Nou i el Barça a espantar-te o no davant d'una situació com aquesta. Era més el que podia passar que no pas el que passava, no?
9: Jo, la sensació és que potser hem menys tingut un pèl al Bayern o perquè realment tenia menys potencial respecte a, recordo alguna semifinal contra el Chelsea que la cosa ja pintava molt tancada d'inici i que el Barça les acabava resolent amb marcadors més estrets i potser hi donaven més valor que això que ha fet avui contra el Bayern, però l'altre dia Pere Romeu ens recordava que és que el Bayern només ha perdut dos partits en tota la temporada, el 7-1 del principi de temporada a Johan Cruyff i el d'avui, és a dir que a vegades l'expectativa de dir bé, això, jo el primer, jo pensava que el Barça no tindria cap problema per passar avui i en realitat
4: fins a la descompressió final jo crec que no l'ha tingut, però vaja, que sis finals seguides de Champions és impressionant.
0: Àlex ha fet dos gols, el 2-1 i el 4-1. L'han substituït i quan l'han substituït s'ha abraçat amb Patrick Jarro quan li donava el braçal de capità i s'ha emocionat, ha plorat, ha estat evident. Han estat evidents les llàgrimes d'Àlexia. Què ha dit després del partit Àlexia, Marc Andrés?
10: Doncs, de moment, tothom sap que Àlexia acaba contracte aquest estiu, té l'opció d'ampliar-lo un any, però tothom sap que hi ha aquest contracte, i amb això sobrevolant l'horitzó de si és l'últim partit al Camp Nou, als micròfons de TV3, Àlexia ha dit això.
11: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat, perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada, i al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
0: Sònia Gelmà, com has interpretat tu les llàgrimes d'Àlexia?
3: Jo en el camp t'haig de dir que no me n'he adonat perquè no tenia monitor i no he vist el detall que s'estava emocionant, però jo crec que a ella li passa pel cap que no seguirà.
0: Sí, no?
3: Perquè sí que és veritat que potser ha estat una setmana complicada per ella i que és molt emocionant arribar a sis finals consecutives, però vaja, aquelles llàgrimes que després hem vist a través de les xarxes, a mi em sembla que és alguna cosa més. Ara, el que no sé si ho té 100% decidit, i no sé, ella és evident que no en vol parlar i no sé si ho sabrem abans de la final d'Oslo, però és possible que ella li passés pel cap que potser era el seu últim partit al Camp Nou.
0: Avui Àlexia ha fet dos gols, ha igualat César, el Pelucas, en la segona posició de golejadors històrics del Barça amb 232 gols. Messi queda molt lluny encara, però Àlexia segurament acabarà per davant de César, perquè hi ha partits de Lliga i al final de la Copa de la Reina, al final de la Champions, i t'explico. I a banda d'Àlexia, Aitana avui ha tornat a jugar, Sònia, 5 mesos després de la lesió al peroné, i ha tingut l'estona final que semblava tranquil·la, però al final no ho ha estat tant.
3: No, ha tingut aquella mitja hora, hem vist que òbviament encara li falta un punt, ha perdut una pilota que per exemple és la que ha significat el 4-2 del Bayern de Múnich, que evidentment una Aitana rodada aquest tipus de pèrdua no la tindrà. Però vaja, que té 20 dies per posar-se a to, per jugar tots els partits possibles de cara a intentar ser titular a la final de la Champions i si no tenir minuts.
0: La final serà contra l'Olympique de Lió, tot poderós Olympique de Lió, el dissabte 23 de maig a Oslo. Evidentment hi haurà Catalunya Ràdio a la capital de Noruega amb la TDG, amb la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i companyia. Sònia, és una final molt especial i encara li fa una mica més el fet que a la banqueta de Lió hi hagi Jonathan Giraldez.
3: Home, especialment jo crec que aquest fet, l'entrenador que precisament et va permetre guanyar el Lió ara fa dues temporades a Bilbao, que va marxar als Estats Units amb la intenció de no competir contra el Barça i que dos anys més tard es troba a la banqueta de l'arxienemic amb un equip molt potent per intentar endur-se la final davant el Barça. Jo crec que el duel de les banquetes contra el que era el seu ajudant aleshores és un dels al·licients sens dubte d'aquest partit, i a més els partits contra el Lió sempre són òbviament especials perquè és la gran referència en la Champions femenina. El Barça en té 3, el Lió en té 8, i per tant la intenció de a poc a poc anar escurçant, sabent que de moment està molt per davant.
0: Però el Lió és aquell gran Lió que intimidava tant fa uns anys en les primeres finals?
3: No, jo crec que no. Jo, és una final de pronòstic força incert, perquè et diria més que el Lió és molt difícil descriure a què juga. Crec que és un equip que no acaba de jugar del tot bé a futbol, però que té molt bones individualitats i que té molt potencial en tota la seva plantilla. És a dir, jo crec que la gran diferència és aquesta, que és capaç de fer-te dos onzes que tots dos et podrien competir contra el Barça. I crec que aquesta temporada, l'any passat no es va classificar per la final i va fer un esforç fitxant una sèrie de jugadores amb qualitat que ajuden a les Dumorné i companyia, que ja les veiem a Bilbao fa dos anys. I el gran repte de Jonathan Giraldez ha estat el d'intentar convertir allò en un equip, perquè són moltes individualitats, però vaja, que jo no, crec que no m'atreveixo a dir que cap de les dues sigui favorites, ho veig bastant 50-50.
0: 50-50, eh? I el Pere Romeu, com ho veu? 50-50 també?
12: Què tal? Bona nit.
0: Bona nit.
12: Doncs, a veure, crec que és... evidentment el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
0: Ara mateix Pere Romeu, entrenador del Barça, veu el mateix nivell com a mínim que el Lió, que l'Olímpic de Lió?
12: Home, sí, evidentment. O sigui, nosaltres som un equip potent, som un equip que tenim un gran domini de la posició de la pilota, som un equip que el major tram del partit el solem dominar, per tant, jo veig que és una final que si fem bé les coses estarem segur a prop de fer un gran partit.
0: O sigui, aquella sensació d'inferioritat de les primeres finals, no sé si la de Bilbao. La de Bilbao, recordes, tu formes part del cos tècnic,
12: sí, sí, sí,
0: amb Jonathan Giraldez, ja veu arribar mirant les a la mateixa alçada?
12: Sí, totalment. Jo crec que va ser una final... Jo vaig estar a la final de Turín, que a mi em va donar la sensació que clarament el Lyon, sobretot la primera part, ens passava per sobre, sí, a nivell físic, a nivell de ritme i de més. I a Bilbao crec que va ser una final molt parella, una final on evidentment els detalls van decidir, on evidentment el segon gol el vam fer a l'últim o penúltim minut del partit, però va ser un partit on nosaltres vam fer les coses molt bé.
0: I ja afrontava la final amb seguretat, eh? Sense cap tipus, sí, de complex. Sí. Que sí. Escolta'm, Pere, i t'imagines la final del dia 23 contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez amb el factor pilota favorable al Barça? Vull dir, això que deies dels mèrits del teu equip, com feu les coses, els trets distintius del Barça actual, te'ls imagines també en una final de Champions contra el Lió?
12: És que a nosaltres això és el que ens fa forts, vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit. Per tant, si nosaltres tenim el domini, dominem bé la possessió, passem bé la pilota, no accelerem constantment els atacs, si nosaltres portem aquest ritme de joc, crec que estem més a prop de fer un bon partit, perquè si tu contra el Lyon vols fer una anada i tornada, elles físicament són més potents que tu.
0: No t'interessa. Escolta'm, la final és en 3 setmanes, ja tens clar com la prepararéu? Faràs alguna cosa diferent, per exemple, l'any passat?
12: No ho sé, ara mateix acabem de classificar-nos, hem d'analitzar el Lió, l'hem d'analitzar el detall, tenim una final de la Copa també pel mig, hem de valorar moltes coses abans d'aquesta final, però evidentment tenir la Lliga ja tancada, finalitzada com a tal, crec que tenim bones setmanes de preparació.
0: No t'he dit ni enhorabona. Disculpa, enhorabona per classificar-te per la
12: gràcies,
0: final. Com ho heu celebrat? O sigui, encara ho estàs celebrant?
12: Bueno, estem amb l'estaf acabant de sopar, molt, molt contents tots. Ha sortit un bon partit, un partit rodó, millor que el partit d'anada. Hem corregit coses respecte a aquest partit d'anada.
0: Salma, no? Salma oberta a l'esquerra, no? O sigui, al tot sí, costa, sí, entre setmana ja més o menys donaves les pistes per on aniríeu i ja, sí, ha anat com t'ho havies imaginat. El primer gol ve d'aquesta decisió.
12: Sí, sí, total. Vull dir, al final això va de quins espais et concedeix el rival. Nosaltres fins ara hem juntat molta gent al mig del camp i això ens ha donat molt en tots els partits. Ara ha sigut el primer rival de molt nivell, com ha sigut el Bayern de Múnich, que ens ha tancat molt bé els espais interiors, carregar al mig del camp no sé fins a quin punt ens donava, i vam valorar que Salma a l'esquerra ens podria donar molt per tenir desequilibri, desmarcada, centrada i remat. I en aquest cas crec que avui ens ha sumat molt.
0: Pere, amb Jonathan Giraldez t'has enviat algun missatge aquests dies, avui tens previst...
12: Sí, avui.
0: I què?
12: Avui. avui bé, molt bé, això, no? Sí, com sempre hem tingut una grandíssima relació, l'he felicitat pel partit d'ahir, m'hagués agradat fer-ho ahir, però sí que és veritat que entre els nervis i l'atenció del nostre partit d'avui, doncs, se m'ha passat, i avui quan acaba el partit li he escrit un WhatsApp desitjant-li sort per aquesta final apassionant que tindrem.
0: No gaire, una mica només.
12: Una mica només, exacte.
0: I t'has respost o què?
12: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
0: Ah, molt bé. Molt bé. Pere, enhorabona per ser finalistes de la final de la Champions, finalistes de la Champions, sisena consecutiva, és una autèntica bestiesa, té molt mèrit.
12: Barbaritat, sí, sí, barbaritat.
0: Molt mèrit, i moltíssima sort pel dia 23 a Oslo, que us acompanyarem com sempre, d'acord?
12: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: El Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení. Gràcies, Pere.
12: Gràcies, una abraçada.
0: Uri, en un minut ens has d'explicar l'extrem de l'Àjax que has descobert i t'ha entusiasmat.
2: Doncs que no l'havia vist mai, ahir vaig estar veient l'Àjax PSV en directe al Johan Cruyff Arena, i la veritat és que és un jugador que ens sentirem a parlar i molt. Mica Gots.
0: Mica Gots.
2: 20 anyets.
0: És extrem.
9: El veurem al Mundial o no?
2: Jo crec que encara li falta un anyet, però que marxarà ràpid d'Amsterdam i que anirà un equip gran, seguríssim.
0: Mundial encara no.
2: Serà un jugador que, amb un partit, saps aquells jugadors que amb un partit en tens prou? Sí. Doncs amb aquest, amb un partit, n'he tingut prou.
0: O sigui, fitxable,
2: tant talentós, per l'esquerra, per la dreta, combinatiu, té dribbling, molt bé.
0: A veure si...
2: Té gol.
0: De crucifix.
2: La setmana passada va fer el gol de la temporada d'Holanda i també va marcar el 2-2 de volea. Molt bé. Em va impressionar, la veritat.
0: O el Quique Cárcel pel Girona, que encara...
2: No crec.
0: Que encara patirà el Girona, fins al final.
2: Bueno, ja veurem demà bé el Sevilla. El partit de demà és clau.
0: Sí. Demà, Sevilla, Reial Societat, a les 9 del vespre, el Sánchez Pizjuán. Molts equips pendents d'aquest partit.
9: És curiós, i sí, perquè l'Espanyol té un punt més que el Girona i està tothom acollonit, i el Girona, sense Mitchell, li sembla que vagin a mitja taula.
2: Sí, molt tranquil. Jo crec que internament comencen a estar-ho, eh?
9: Ja, sí. Seria raonable. Sí.
0: És per estar-ho. Doncs fins aquí arribem. Gràcies a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser aquí al Club de la Mitjanit. Diumenge vinent viurem el clàssic entre el Barça i el Madrid al Camp Nou, a la TDT, i és possible que l'aliron del Barça com a campió de Lliga. Gràcies.
2: La propera.
0: Bona nit.
13: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
14: Com que tu i jo som altres.
13: Tan cert. Com que no hi ha res més. Tan clar. Com que la nit ens espera. Tan clar. Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb cert, clar, breu, i el record especial d'avui és per a la Nàdia Roig, que aquest matí ha acomiadat el seu germà, el David, en una cerimònia molt maca, que transmet amor, delicadesa, senzillesa i fins i tot un punt d'alegria per la vida, que és la Nàdia, des de la discreció, la prudència, la dedicació, la implicació i l'afecte a la Nàdia. Ja fa molts anys que forma part de la vida dels que treballem esports a Catalunya Ràdio, sobretot de la gent del cap de setmana del Tot Gira, però la Nàdia sempre hi és per a tothom i per això tots l'apreciem. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalías, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja li ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida de treball de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
3: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: 500 persones van participar ahir en la Kidical Mass de Barcelona per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants. La marxa ciclista va rebre el suport de diferents col·lectius com Bicibús, Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Càcer és una de les portaveus de l'organització.
4: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
1: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat.

0: La fila desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'Estadi Olímpic passada per aigua.
1: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous.
0: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva sisena final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig.
2: Fins aquí les notícies.
3: Las 5 y 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al 4 de maig, el dilluns 4 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país i cap a les comarques de Lleida. A la resta seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes amb risc de calamarsades. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cadaqués el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà 17 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 11 minuts.
0: Lara García, també bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Engeguem la setmana recordant la lletra de Man in the Mirror de Michael Jackson, que diu: si vols fer del món un lloc millor, mira't a tu mateix i fes un canvi.
0: I aquesta cita de la Lara no és gratuïta, perquè avui engeguem el programa recordant que hi ha bandes i cançons que són immortals perquè, de fet, han deixat una petjada inesborrable al món de la música. 5 cantants i ballarins que van aconseguir posar cap per avall al planeta: Jackie, Tito, Germain, Marlo i Michael. Us estic parlant dels enormes Jackson 5.

0: Jackson 5 va ser un dels grups més influents del pop i el soul dels anys 70 i 60. Va començar a actuar en concursos locals, aconseguir un contracte amb la Motown. El grup va destacar ràpidament gràcies al lideratge vocal de Michael Jackson. Perquè deu ser. Aquest va ser el seu primer gran èxit, I Want You Back. I van seguir-lo cançons icòniques com ABC i I'll Be There, que van consolidar el seu lloc a la història de la música. Els Jackson 5 no només van triomfar al món de la música, sinó que també van contribuir a trencar barreres racials a la indústria musical dels Estats Units. Amb el pas dels anys, cada membre va seguir camins diferents, però el llegat del Jackson 5 continua ben viu. No cal ni dir que la carrera més destacada va ser la de Michael Jackson, que es convertiria en una de les figures més importants de la història del pop. Tot i això, no cal oblidar que els inicis amb els seus germans van ser essencials per contribuir a la seva carrera i marcar una època irrepetible en la música. Avui fa anys, Jackie Jackson bufarà 75 espelmes. I avui, tal com predica aquesta cançó, esperem tenir-vos de tornada després d'aquest cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Esperem que hagueu descansat i que ens hàgiu trobat, home, a faltar ni que sigui una mica. Tornem, per tant, a la rutina, i que la rutina no és tan dolenta si us tenim de tornada i, sobretot, preparats per ingerir una bona dosi de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Marc Forano, molt bon dia.
2: Què tal, molt bon dia.
0: Bon dilluns, com han anat aquests 3 dies? Has fet
2: molt
0: festa,
2: bé,
0: tu, o no?
2: He fet festa.
0: Ai, si ens vam trobar. Ah,
2: ens vam trobar, sí senyor.
0: Home, si ens vam trobar a Port de la Selva.
2: A Port de la Selva, no podia passar un divendres. Va ser divendres, oi? Sí.
0: Va ser divendres.
2: Mira, divendres era festiu, no ens hauríem vist, però ens vam acabar veient, sí.
0: Però si no en tenim prou, veient-nos cada
2: no?
0: dia.
2: Després del sol o no?
0: Ui, sí, estic moreno, una cosa mala.
2: Bueno, noi.
0: Quin temps que ha fet.
2: Sí, no ha plogut.
3: No sabia de
2: jo em quedo amb això.
0: Sí, no ha plogut, però...
2: O no ha plogut gaire, perquè alguna gota sí que va caure.
0: Dia de platja tampoc feia,
2: no, sí.
0: Perquè feia un ventet que era dia de
2: suadora.
0: Sí. Hem pogut descansar. Exactament. A partir de les 6 del matí, com sempre, engega un altre matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin menú ens heu preparat per avui, Marc?
2: Doncs d'entrada, Canalies, ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents aquí al matí de Catalunya Ràdio. Només et dic que té a veure amb els casos de frau elèctric, allò de punxar la llum, vaja, que van en augment i cada cop es detecten més negocis que ho fan. Les dades, la magnitud de la tragèdia a partir de les 6 aquí al matí de Catalunya Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio. De fet, a partir de les 10 del matí, tocades, en parlarem, n'aprofundirem amb Endesa, també amb la Guàrdia Civil i amb la col·laboració de la Rebeca Carranco. Més coses, comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts per Catalunya. Ho farem amb la directora del diari Ara, l'Esther Vera, i ho comentarem també a l'Àgora, avui amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També, per cert, entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, i farem Àgora Esportiva. A les 11, el Barça no és encara campió de Lliga, però ara sí que ja ho té ben a tocar.
0: Gràcies, Marc.
2: A tu, fins ara.
0: Pràcticament en 3 minuts arribem ja a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
4: Bon dia, Matilde.
0: Tu què tal? Has fet vacances? Ho has parat? No has fet res?
4: La veritat és que he treballat bastant, No em veus la cara que faig?
0: No, però la cara és de més desperta que la majoria de nosaltres a aquestes hores, ja t'ho dic ara.
4: Jo crec que faig la zombie walk quan baixo cap aquí baix.
0: Escolta, mentre dormíem, què ha passat al món?
4: Doncs mira, el que us explicaré ara sembla tret d'un thriller marítim, però és real. 3 passatgers han mort i 3 més han malaltit en un creuer afectat per un possible brot de hantavirus. Tot ha passat a bord d'un creuer d'una companyia dels Països Baixos que navegava tranquil·lament davant de Cap Verd. El vaixell havia sortit de l'Argentina feia 3 setmanes, amb parada a l'Antàrtida inclosa, una ruta espectacular, però que no preveia aquest final de trajecte. I aquí entra el protagonista invisible, l'hantavirus. Què és? Doncs és un virus associat a les rates que es transmet quan particularment les dels seus excrements, l'orina o la saliva, passen a l'aire i són inhalades per les persones. L'antivirus pot començar com una grip, però la veritat és que es pot complicar i molt ràpid. El més preocupant és que no hi ha un tractament específic per a l'antivirus i per acabar-ho d'adobar, la gestió de la crisi no està sent fàcil. Alguns passatgers no han pogut desembarcar per rebre atenció mèdica. Doncs ja ho veieu, pot reservar un creuer de luxe, travessar mig planeta i fer fotos espectaculars, però a vegades
0: sí.
4: Un virus microscòpic pot convertir-ho tot en un malson.
3: I tu, quina por. Sí. Per no agafar un vaixell.
4: Pròxima pel·lícula, ja.
0: Home, ja et dic ara que podria ser perfectament l'argument d'una pel·lícula.
4: Totalment.
5: Marta... White Lotus, 5. Sí? No, 5.
0: Podria... Sí? Sí, 5, no?
5: Ja, 5.
0: Jo diria que 5.
5: Jo diria que 4.
0: 4? Ah, sí, 4. Ah. La que estan gravant ara, que l'Elena Bonham Carter ha deixat el rodatge,
5: sí,
0: no?
5: Sí, veritat.
0: 4, 4. Gràcies, Carola.
4: A vosaltres.
0: Fins ara. Mare meva, com estem també... Estem despertats, aquest dilluns, està bé. Mentrestant, mentre ens anem despertant amb tots vosaltres, també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor per persones com la manresana Bruna Bassas. Fa segon de batxillerat i ha fet un treball sobre el càncer de pàncreas, pel qual ha guanyat un premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera i també participar en la Fira Internacional de Phoenix als Estats Units, la més important del món. Vol estudiar biomedicina i dedicar-se a la recerca. Qui sap si aviat tornarem a parlar d'ella.

0: moure.
1: Mental.
2: Cadascú, els que fem esport, ara diem, mira, saps què? Deixo de suar i em poso a jugar escacs.
3: Aquí cadascú...
2: No sé jo si el nostre cos ho notaria massa.
1: Entrenes el coco.
2: Sí, això sí.
3: Ai, ja, ja. Però... Jo prefereixo moure'm.
2: Jo també.
3: Però... Aquells que no us vulgueu moure i voleu fer un esport...
2: Perdona, a no ser que tinguis un tauler d'escacs de 400 metres i les peses de les peces dels escacs siguin peses.
3: Bueno, hi havia uns escacs enormes a la Biblioteca de Catalunya.
2: Per exemple, doncs en pes, doncs, allò pesava amb diferents pesos.
3: Allò, això m'ha agradat.
2: No, per poder sí. Exercitar-te una miqueta.
3: Un crossfit d'escacs.
2: Un crossfit d'escacs. No només exercites... Què? Estem tenint una idea que ens la
3: fotran. Llàstima que són les 5 del matí i que potser la gent que ha de tirar endavant aquestes iniciatives... no està desperta. Que si no ens ho fotran.
2: Fotem la patella que nosaltres tenim, volem empresa.
3: Ara parlarem del nom.
2: Vinga, i què més, doncs?
3: En qualsevol cas, aquí a Barcelona ha començat el 22è Circuit Català d'Oberts Internacional d'Escacs. Això és una iniciativa que promou la Federació Catalana d'Escacs. Té moltíssim prestigi internacional i atreu jugadors d'arreu del món fins al 13 de setembre. Es faran gairebé una desena de tornejos i un munt de partides i aquest circuit és només per experts, però si voleu aprendre hi ha diversos clubs i, per tant, si voleu ofegar una mica les penes, podeu anar al bar 64, que es troba al passeig de Sant Joan número 23, on tot està ambientat d'escacs i així, doncs comenceu a entrar en matèria.
2: A veure, ara què et passa?
1: M'ha agafat una tos.
2: Tos, això?
1: És que m'he llevat amb mal de gola. Ahir em va passar.
3: No tu comences a fallar el primer dia i vens a treballar
1: passa,
3: divendres. Al final
1: em passa. Que em llevo dilluns una mica tonta. Ai...
2: Però deixa ja de tossir, no, filla meva, de veritat.
1: Sí, clar, parlo i tosso a la vegada, saps? No riguis, perquè ara començaré a llegir i m'agafarà
2: no,
1: un atac.
2: No, home, no. Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs mira, avui ens n'anem fins a Terrassa, perquè allà arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà el cinema Catalunya de la ciutat, prou, eh?
3: Trobo que està molt ben aconseguit.
2: M'encanta aquest efecte.
1: Jo, eh? Perdona.
3: Tos, dona, FX.
1: M'has gravat?
2: No és possible.
1: És possible. Bueno, va.
2: Va.
1: Prou.
2: Bueno, a veure, no m'ho puc creure, Lara.
1: Ara qui és? Escolta, torno a començar.
2: A veure.
1: Avui la bona notícia la tenim a Terrassa, perquè allà avui arrenca el Sex Education Film Festival, es farà el cinema Catalunya de la ciutat i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges dedicats exclusivament a l'educació sexual. Aquesta sisena edició porta a la gran pantalla riscos, com les xarxes socials en l'educació sexual, també riscos que generen les xarxes socials en la prostitució de joves a internet i la influència que exerceixen en la promoció de les masculinitats tòxiques i la violència sexual. Després de cada projecció es faran col·loquis per debatre sobre els temes i es farà això a càrrec de la sexòloga Alba Povedano, que ens explica la importància d'aquest festival.
4: La importància de fer un festival d'educació sexual és perquè portem anys aprenent de la sexualitat a través del silenci, els mites, la pornografia o alguna xerrada esporàdica. En aquest festival el que fem és proposar fer-ho des de la cultura i el pensament crític, connectant amb les històries i posant-hi consciència i un espai sense judicis perquè puguem reflexionar i parlar de les coses que ens preocupen a totes les persones. El que ens trobarem al festival són curtmetratges amb històries que ens interpel·len. És a dir, cinema que parla de desig, de vincles, de conflictes i espais per pensar-ho i per compartir-ho.
2: Doncs vinga, bones notícies, que per cert, a la Lara l'haurien de fer ja pubilla de Terrassa,
1: sí.
2: Perquè tot
1: ai,
2: el que
1: sí,
2: passa
1: de,
2: per Terrassa passa pels matiners.
1: Sí, sí, sí.
3: Tot aquí.
2: Home, o el Capgròs, no?
1: Tot home. El que passa a Terrassa us ho colo, nois.
3: Està bé.
2: No, i tant,
1: clar,
2: i tant.
1: Clar, i tant.
2: Fer territori a mi m'encanta, però
1: clar...
2: I que
1: clar, hi ha moltes coses al Vallès.
2: Escolta'm, diguem-li amb el Ballar, l'alcalde de Terrassa, que tingui en compte, no sé,
1: això
2: pregonera
1: sí.
2: De la Festa Major.
1: Oh, un Capgròs.
2: Un Capgròs. Un Capgròs dels matiners, perdona, també t'ho dic, perquè parlem de Terrassa gràcies a nosaltres.
3: Ai, pues ara els nostres
1: seria molt
3: tres
1: guai.
3: Caps.
2: Un tossent, que seria la Lara.
3: Sí.
2: Quin motiu tenim per saltar del llit? Aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és facilitar l'estada dels treballadors temporers que fan la campanya agrària a Catalunya. A Serós, el Segrià, avui obre un alberg amb 40 places. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que l'any passat ja va ser de força utilitat.
6: És per això que, veient les possibilitats del dispositiu i també seguint amb la mateixa voluntat de cooperació, enguany hem decidit ampliar el calendari fins al setembre per tal de reforçar la capacitat d'allotjament de la campanya agrària durant tot el seu gruix principal.
5: L'any passat hi va haver 189 pernoctacions de 36 usuaris diferents i és que la durada màxima de l'estada és de 10 dies.

0: dia a tots els que ja esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I és moment de destapar la nostra revista particular i saber com batega el cor aquest matí.
1: Avui,
0: Lara.
1: Avui batega amb Jason Derulo.

0: Tom Derulo.
1: Lara de Rulo.
2: A veure, explica'm.
0: El cantant, en un streaming a les xarxes, ha ensenyat com és casa seva, que és una mansió enorme, i ha aixecat molta polèmica perquè enmig del menjador hi té un aquari amb taurons.
3: It took a lot, to be honest.
4: Okay.
3: It took a lot, but basically I got somebody that makes pools.
4: Okay.
3: To do the shell of it.
4: Okay.
3: And then I had the aquarium people put it all together.
4: Wow.
3: But then I had a different floor that was not, it didn't show the sharks good enough, so then I decided to do white.
4: Okay.
3: So that you can see.
0: És un aquari fet al terra, d'aquests que quan passes per damunt doncs trepitges per damunt dels taurons, i està valorat en més d'un milió de dòlars. Explica que li va costar moltíssim construir-lo, com sentia, em diu que va haver d'agafar arquitectes que construeixen piscines.
2: Home, és que... Com t'ho diràs?
0: Evidentment.
1: Imagina't que se't peti el vidre.
0: Saps? En fi. Ah, i també explica que és el seu fill qui li posa nom als taurons, eh? Una monada.
2: Ui, sí.
1: Després hi ha algun accident.
2: I patapam.
1: I patapam, ja hi serem.
0: I se'l cruspeixen.
1: Bueno, doncs mira.
0: Molt fort.
1: Sí, sí.
0: Molt fort.
2: Sí, sí, ara ho miraré perquè no ho he vist.
0: Hi ha taurons i hi ha mantes ratlles.
1: Però són grans els taurons o no?
0: Home, grossets.
1: Bueno, no hi fotis l'obras.
0: No, no, però un o dos metres fan, aquells taurons.
1: Mira, la gent, quina poca feina. I el cor també és per donar-li de menjar part.
0: Ai, sí.
1: Que desafortunada que ha estat Shakira, per favor.
0: Està com un llum.
1: Expliquem-ho. A veure.
0: És que no cabe de calibrar a vegades la Shakira.
4: No gaire, no gaire.
0: Està en un altre món.
1: Per favor, expliquem-ho per aquells que no ho sàpiguen. Què vol dir? Què rijijijujú?
2: Lara, vol que ens explica tu.
0: Però fent
2: Shakira.
0: No? Fent una mica de...
1: És una mica de Shakira.
2: No tenim el coll avui.
1: Ai, recordeu que avui la Lara té tos. Bueno.
0: Tira.
1: A veure,
0: va,
1: què?
0: Va,
1: tira-ho, va. Sí, l'estic tirant. No se sent la tos?
0: No. No, és que la Shakira ho tapes tot.
1: Per què no se sent la tos ara? Bé, és igual, expliquem-ho.
0: Bueno, va.
2: Vinga, va.
0: A veure, ja sabem que aquest cap de setmana Shakira ha actuat a Copacabana, al Brasil, en un concert històric, ja ho ha fet davant de 2 milions de persones, i doncs el concert l'ha volgut dedicar a totes les dones solteres. És un tall que és en portuguès, però s'entén la mar de bé, i ha dit això.
5: Sabe que en este país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: A ver, Shaki.
1: Que, que treballa Shakira, sí.
0: Sí, tant.
1: Que guanya molts diners, sí.
0: Sí, sí, però que no és l'exemple.
2: Com es compara?
1: Per favor.
0: És fortíssim.
1: Que...
0: Heu vist altres vídeos del metro, de la gent anant cap al concert de Copacabana insultant a Piqué a fondo, eh?
1: La gent de veritat ha de fer teràpia, també t'ho dic, eh?
0: No, no, la gent...
2: Quan anem a Madrid tu i jo, també ho farem.
1: Escolta'm!
0: Vigila que ens gravaran, Lara.
1: Quins sols deixa la ràdio?
0: Al matí
1: Lara,
0: de Catalunya... És que ara estava jo pensant en el metro de Madrid, saps? Al matí de Catalunya Ràdio, divendres ens va visitar Los Manolos, que el mes de juny faran 3 concerts a Catalunya, el dia 6 a Cornellà, el 27 a Tossa de Mar i el 30 de juny a Barcelona.
4: I les cançons que cantàveu en català com aquesta, quan actuàveu per tot Espanya, anava bé? Xutava bé, això?
6: Al principi, és curiós, però val a dir que, per exemple, a Madrid mai van tenir problemes, i sí que en les zones més properes a Catalunya sí que generava, segons jo, una vegada, per exemple, a Saragossa, que vam cantar el meu avi, i vam començar a tirar monedes, i recordo l'anècdota que va fotre un cop de moneda aquí i vaig dir: bueno, ha llegado el momento de dar un viva por la Virgen del Pilar. ¡Viva! I es va acabar.
4: I es va acabar.
6: Es va acabar.

0: La cançó podria formar part del recopilatori de Los Pitufos Maquineros, però no és així.
1: No, un dia com avui moria la cantant jamaicana Millie Small a un 5 de maig del 2000. Moria als 72 anys. La cantant va saltar a la fama amb aquest tema que sentim, My Boy Lollipop, que va aconseguir ser el número 2 tant als Estats Units com al Regne Unit al 1964. I es veu que aquest tema originalment es deia My Girl Lollipop. La va escriure Robert Spencer, que era el cantant de Cadillacs, i al poc temps un productor i un mal mafiós de Nova York van acabar comprant els drets d'aquesta cançó, li van fer cantar a Barbie Gay, que tenia només 14 anys, però no va tenir l'èxit que s'esperaven. Sí que el va tenir Millie Small uns anys més tard, que va acabar venent 6 milions de còpies d'aquesta cançó.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i com sempre ens ho explica avui la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 4 de maig venim amb la recent entrada de Mercuri a Taure, on les idees deixen de córrer i busquen terra ferma. És un moment per pensar amb calma, parlar amb més consciència i donar forma concreta al que tens al cap. No es tracta d'anar ràpid, sinó d'anar sobre segur. Aquesta energia ens recorda que no totes les respostes arriben amb presses. Algunes necessiten temps, cos i silenci. Una bona idea ben plantada pot donar fruits que durin molt més del que imagines. Bona setmana!
0: Molt bona setmana també per la gent d'Astrocat.cat, que cada matí ens explica doncs com estan les energies, que a vegades les energies estan...
3: Mogudetes,
0: molt ben apuntat això. Lara, qui bufarà espelmes avui?
3: Avui felicitem l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas, que en fa 39, l'actor Òscar Jaenada també suma un any més i arriba al 51. Avui el periodista i filòsof Jordi Graupera bufarà 45 espelmes i acabem dient-li anys i anys per molts anys al pilot de motociclisme Jorge Lorenzo, que avui en fa 39. Hola. Ja sabem que el dilluns és un molt mal dia per fer anys, sí, de veritat, nois, sí, però tot i així, escolta, millor fer-los que estar morts. Felicitem, home, a tots i endavant amb el dilluns.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
5: Hola.
0: Sí, sí, és evident que està, és molt millor estar
3: fent... És o no és millor?
0: Totalment.
3: Doncs ja està.
0: Recolem fins al 69, una banda meravellosa, Toots and the Maytals. Tenien una cançó espectacular que va passar pel filtre de la no menys meravellosa Amy Winehouse. Amb Monkey Ben us diem bon dia.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per analitzar el que ens deixa el cap de setmana futbolístic. En parlarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Laia Tudel i Joel Díaz. A la tarda, Francesc Garriga arrenca la setmana prenent el cafè amb Antoni Bassas i ens visita l'expert en seguretat alimentària, Isidre Ferran. Ha publicat Intoxicats, un llibre on examina els brots més grans d'intoxicació alimentària a Catalunya. Al Catalunya Nit entrevistarà José Ramón Ubieto, que ha publicat el llibre Soledades Digitales. Les xarxes socials han estat un antídot contra la solitud?
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 4 de maig. Moment també de repassar els primers titulars d'aquest matí amb l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: És el que ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
0: Al seu missatge, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran estan sent molt positives.
1: Sí, ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar aquest pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons, va canviant d'opinió. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: Avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent.
1: Això enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera, la de la comunitat política europea i la que aplega els països de la Unió Europea amb Armènia. Per cert, que una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara on ha passat la nit.
0: A Madrid arrenca una setmana judicial carregada.
1: El plat fort serà justament avui, amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors que recullen les escombraries de Girona.
1: Són els de l'empresa Girona Més Neta que s'encarrega d'aquesta feina. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros per als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
1: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents procedents de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, que està a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre els criticava així.
3: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
4: Sur un terreny militar.
1: De fet, les autoritats, ara ho sentíem, adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar i se n'han trobat d'enterrada, probablement, de la Segona Guerra Mundial.
0: Des de divendres, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Fins a 20.000, eh?
0: Ànims a tots. Un cafetonet,
1: dilluns, eh?
0: Un cafetonet o una tila.
1: Sí.
0: I anar a dormir. I, evidentment, l'último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys i han repassat un repertori que travessa generacions. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Gràcies, Anna Alfonso. També moment de saludar Marc Jurado. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com d'ulla les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui, amb diversitat de temes a les portades al dia, comencem, però, amb un tema comú. A la majoria de portades, la victòria del Barça femení, 6a final de la Champions consecutiva, titula La Vanguardia, titular Pastat, 6a final consecutiva, a El Periódico, les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la principal foto de portada, a l'ara l'equip sencer celebrant-ho.
7: Altres temes, en
6: encara el diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no a Aliança Catalana. En canvi, el periòdico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil.
5: A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot i El Mundo, el fiscal, veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE.
6: I per acabar, El Último de la Fila, el periòdico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic. La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: 6:05, avui varietat als diaris pel que fa als editorials i articles d'opinió, amb un ull posat en la defensa europea.
6: A El Periódico, l'editorial parla del paper capdalt de Catalunya, la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
5: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
6: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
5: Ara bé, adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
6: El Mundo coincideix per un dia amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
5: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de velles aliances com l'OTAN.
6: Canviant de tema, l'Ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles, diu, de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
5: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
6: I per la seva part, l'editorial de La Vanguardia es fixa en l'augment de visitants a la Sagrada Família un cop acabada la Torre de Jesús i davant la visita del Papa.
5: El diari del grup Godó destaca que mitjans informatius d'arreu del món difondran la nova imatge del Temple de Barcelona.
0: Desperta o no?
7: Molt desperta.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: M'encanta els dilluns, bon dia.
0: Ah, sí?
7: Sí.
0: Tu et despertes el dilluns i dius, vinga, sí. Som-hi, llupadeva, dubada?
7: Sí, sí, molt sí. Bé. Vinc descansada de cap de setmana, i penso, vinga, aquesta setmana millor. I...
0: Molt bé, molt bé.
7: Molt bé, molt
0: et
7: bé.
0: Et portarem de couch als matiners a partir de les 5 del matí, perquè com hem vulguis. Vist un missatge positiu al País.
7: Com vulguis.
0: Vinga, doncs, mentrestant, repassem la premsa digital. Alerta, perquè si sou de Magdalenes us interessarà.
7: Mira, un petit poble de les comarques de Tarragona rasa amb les seves Magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi de l'Alt Camp amb 176 habitants. Llegim al diari Més que el seu forn atreu això, turistes, ciclistes, excursionistes i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar vídeos a les seves xarxes.
0: M'encanta.
7: D'anar-hi.
0: M'encanta, i hem d'anar-hi, hem d'anar a Mont-ral, home, ja t'ho dic ara. La notícia per als fans de la sèrie The Crown.
7: Doncs mira, tindrà una prequela. Així ho anuncia Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics, tindria un pressupost de 625 milions de dòlars i aquesta prequela se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901 amb la mort de la reina Victòria i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
0: Els que són fans de The Crown segur que s'han despertat almenys amb aquesta bona notícia per començar el matí. També donar-me la vaig a part, De futbolista a predicador.
7: Dani Alves, és aquest.
8: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas. ¿Cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando? Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles.
0: Caramba, noi.
7: Sí.
0: Quina emoció com a coach espiritual.
7: Totalment. Era el cap de cartell del The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Madrid, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
0: Pensava que anava lligat al que anava a dir ara mateix amb aquesta...
7: També que és valgut el mateix
0: tot titular. Tot cosidet, perquè és fins on hem arribat.
7: Sí. Una parella ha anunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. El bebè reborn són nadons falsos i hiperrealistes. Ja sé com... com unes nines super, super realistes.
0: Real, sí, sí.
7: Moltes famílies, però les adopten com si fossin els seus fills per part d'una teràpia. Doncs bé, aquí porta a l'extrem, expliquen aquesta parella que ha format part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella, ho hem vist a diversos digitals.
0: Ah, és que...
7: Jo em llevo optimisme, eh?
0: Sí, sí, està clar que per explicar això un punt d'optimisme li has de posar, Solanes.
7: Fins
0: gràcies.
7: Ara.
0: No sé si hem de ser tan optimistes amb el temps aquest matí, Marc.
5: No, el dia comença, i no ho diries clar, mai, ennuvolat, com aquests darrers 4 dies, amb algun ruixat, això sí, al nord de la demarcació de Lleida, també cap a la Terra Alta, clarianes a la meitat est, i això sí, un temps que es pot complicar entre la tarda i el vespre, quan descarregaran xàfecs i tempestes, també hi haurà alguna calamarsada.
0: Ai, doncs, paciència amb aquest temps, els que hagueu de sortir de casa, ja sabeu que el maig sempre és un temps una mica complicat. Marta?
9: Ai, sí, però, escolta'm, ja estem a 4 de maig.
0: Ja està, ja està. El temps passa volant. Escolta'm, repassem alguns apunts culturals quan en 5 minuts arribem a 6:15, va.
9: Mira, hem de parlar de Shakira, ja n'hem parlat del que ha dit i tot plegat, de la polèmica que amb les declaracions que ha fet aquest cap de setmana a Copacabana, però el que vull fer ara és recordar un dels moments de la nit quan els dos fills van aparèixer a l'escenari per cantar la seva cançó Acróstico.

0: Em fa la sensació que porta autotune al micro, no? A veure, deixa'm escoltar un moment. Home, és que l'autotune tothom canta bé.
1: No, no, quan apareixen, els trobo... El Milan no, i el Sasha, jo la veritat t'he de dir que no sé qui és el gran.
0: No en tinc ni idea. Jo bueno, l'únic que crec és que, a Piqué no li deu fer gaire gràcia, això.
1: Clar que no.
0: Perquè
1: clar
0: ja ho va
1: no.
0: fer. I crec que parlar-ne gairebé no, que suposo que es va contenir també pels nanos. Però gràcia de que públicament els exposi d'aquesta manera...
1: No.
0: Fa la sensació que
1: 2 milions de persones, tu diràs, ara el Milan o el Sasha, no sé quin dels dos és el gran... Surt amb una xuleria a l'escenari.
0: Home, també et dic.
1: Que clar, és que és fill de...
0: Ets fill de Shakira, clar. Surts allà... Bé, Shakira
1: fill
0: i Piqué.
1: De Shakira, clar, som fill dels dos, eh?
0: 2 milions de persones, concert a Copacabana.
1: Allà, saludant, amb
0: tu
1: el micro
0: mira,
1: cap aquí al
0: costat. Faries, tu també ho faries, tots ho faríem.
1: Tots ho faríem, assumim-ho.
0: Ja, vinga, i onada, i no sé què. Però vaja, amb autotune la vida és molt més fàcil, eh? Més a l'hora de cantar.
1: I tant, i tant.
0: Més coses.
1: Sí, perquè tenim molt bon balanç del festival Estrenes, que ha acabat aquest cap de setmana.

0: Clara Ballós, com sempre, estrenes amb la música de casa.
1: Sí, ha tancat una edició històrica i han hagut 33.000 persones que han assistit a alguns dels concerts que s'han fet i han hagut 21 sold outs.
0: Uau.
1: És una burrada.
0: Moltíssim.
1: I un 90% d'ocupació. Per tant, molt bones xifres per aquest festival estrenes, per on ja han passat doncs, Joan Dausà, la Ludwig Band, Ginestà i un munt de grups al festival estrenes de Girona.
0: I nosaltres que ho celebrem amb aquestes bones dades, amb aquest 90% d'ocupació i amb aquests 21 sold out. I alerta perquè encara hi ha un altre balanç d'aquest cap de setmana.
1: En aquest cas anem fins a Lleida perquè ha acabat la fira de Titelles. Perdoneu, malgrat l'amenaça de pluja i que ha plogut per tot el país, aquesta nova edició, la 37a ja d'aquest festival, s'ha mantingut amb unes bones xifres, amb 40.000 espectadors a aquests 3 dies de fira de Titelles.
0: En 2 minuts arribem a 6:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Tal dia com avui, un 4 de maig del 96, José María Aznar era investit com a nou president del govern espanyol. Doncs movem el dial al febrer de l'any 2000 per recuperar una entrevista a Aznar al matí de Catalunya Ràdio presentat per Antoni Bassas. Va ser l'única vegada que un president del govern visitava els estudis de Catalunya Ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, tal com s'havia compromès i amb tota puntualitat, ha arribat al nostre estudi el president del govern espanyol, José María Aznar, al qual saludem. Presidente, bon dia.
4: Bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A su disposició, con mucho gusto.
3: Té alguna cosa d'històrica aquesta entrevista, perquè és la primera vegada que un president de govern espanyol seu als nostres estudis. Li vull agrair...
4: Espero que no sigui l'última.
3: Nosaltres tampoc, president. Senyor Aznar, està en condicions de negar qualsevol responsabilitat del govern espanyol en la filtració de l'informe mèdic del general Pinochet? Està en disposició?
4: Yo creo que la Oficina de Información Diplomática ha dado ya una respuesta contundente en ese sentido.
0: Recordant aquesta entrevista de l'expresident Aznar al matí de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 15 minuts per arribar a les 6 del matí a Turquia, és una hora més i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Tot a punt per aquí per celebrar l'Idríllez, que és la festa de celebració de la primavera i del despertar i el floriment de la natura. Es fa cada 6 de maig i per tot el país les famílies es reuneixen en rituals i cerimònies. El nom de la festa està format per Idir i Ilies, que són figures protectores de la terra i l'aigua, que segons les creences populars, ajuden a les persones que demanen la seva ajuda. És molt important per comunitats minoritàries al país, ja que fa segles i segles que ho celebren. El 2017 va entrar a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i cada any es reuneix amb milers i milers de visitants arreu del país. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Turquia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Escolta'm, molt bé aquesta musiqueta, m'ha agradat per començar el matí.
1: Molt bé, Guillem. Molt bé. Ens ha animat.
0: Sí, és que en Guillem sempre ens porta, a part que viatja per tot el món, sempre que li dóna la gana.
1: Afortunat.
0: I només ens ha de fer cròniques del que passa al món. Escolta'm, millor feina no hi ha.
1: Clar, t'anava de dir, jo en vull una igual.
0: Marta, però tu necessitem aquí, carinyo.
1: I jo a vosaltres.
0: Quines onomatopeies, no? De bon matí.
1: Oia, que no em tiré res.
0: És que no sé què passa ara, que la maquineta no ens funciona.
1: És que hem passat del roig a no tirar-nos res.
0: No sé. No va. No sé, que no sé què està passant, Ricard.
1: Ah, no va?
0: No, ho estic provant.
1: Ah, la tos de la Lara ja s'ha acabat.
0: Ara, prou. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, va?
6: Doncs mira, el que sí que va, sobretot, són les jornades de vaga a l'educació. Avui la protagonista, la consellera Esther Niubó, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu, 17 jornades de vaga convocades en les properes 7 setmanes, que són les que falten per acabar el curs. La primera, de fet, serà demà passat. També l'endemà als centres de 0 a 3 anys. Per tant, avui, la consellera Esther Niubó, aquí, entrevista a les 9, amb Ricard Ostell, al matí de Catalunya Ràdio. Més coses que farem avui al matí. Comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts, ho farem amb Esther Vera, amb la directora del diari, i també en temps d'agora amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents sobre casos de frau elèctric a Catalunya que van en augment. D'aquí uns minuts les sabreu. També en parlarem a partir de les 10 del matí amb la Guàrdia Civil i amb Endesa, que són els protagonistes d'aquesta informació. Farem alguna esportiva, evidentment, amb el Barça, que ja té el títol de Lliga a tocar, i de fet el Barça també femení, que ahir va tenir una victòria importantíssima. Avui, doncs, alguna esportiva amb Ramon Besa, amb Carles Planchard, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, i també al cor amb la Laura Fa, que ens ve a parlar d'Mbappé i Esther Expósito, que ja no s'amaguen, resulta, eh? Saps que fa un mes i mig...
0: Ah, no podem comentar això, d'Mbappé i l'Expósito.
6: Sí, havien estat sopant, però deien que no, ara ja no se n'amaguen.
0: Molt bé, que visqui l'amor, home.
6: A Cagliari. Així que Laura Fa, a partir de 10:15 del matí, amb tota l'actualitat.
0: Gràcies, Marc. Per cert, tres noms. Yolanda Ramos, Manu Guix i Roger de Gràcia.
1: Ai, no sé quin m'agrada més.
0: Home, Yolanda Ramos, li han preguntat sobre el Dia de la Mare.
1: Sí, sí.
0: Manu Guix, que ha parlat sobre la indústria musical actual, que déu-n'hi-do. I Roger de Gràcia, que aquest dissabte va passar per col·lapse a TV3 amb el Jordi González.
1: Ai.
0: Jo estic que no puc ni respirar.
1: La Lara no pot ni parlar.
0: La Lara no pot ni parlar, mireu com la tenim avui. Lara, bé?
1: Molt bé.
0: Vinga, va, un carmelet i agafa aire.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
8: Home, sí, se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
7: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, una sintonia que enganxa.
10: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pam, pam,
9: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Elisenda?
10: Jo sempre.
12: Marc, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
11: Pam, pam, pam, pam.
10: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
11: No, jo no ho faria.
12: No puc millorar-ho.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7...
9: La millor hora del dia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Pam, pam, pam, pam.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Com va aquest matí de dijous?
14: Pues mira, un dijous que és com un divendres per nosaltres, per la feina.
0: A què et dediques tu?
14: Jo sóc carnisser.
0: I a quina hora anem a dormir?
14: Depèn de la canalla. Si em deixen anar a dormir d'hora allà a les 10, i si no, a vegades són les 11, depèn de l'edat. Això va... depèn quan em deixen anar a dormir. La canalla són els que porten el, diguéssim, a l'hora de poder anar a dormir, si et deixen dormir tota la nit. Bueno, ara ja som més grans, però quan érem petits això t'ho marcaven totalment.
7: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí, arrencant aquest dilluns, aquest principi de setmana. Suposo que vol felicitar les vostres mares.
1: Home,
0: no cal ni dir-ho. Marta?
1: Jo no, és que no ho he fet mai, això. I...
15: a Lleida no es fa.
1: A Lleida no, sí, segurament sí que es fa, però no ho he fet mai i no ho he fet.
0: A Lleida celebra més el dia del cargol que el dia de la mare.
1: Sí, el dia de la mare. No, no, algú... o sigui, segur que hi ha molta gent que ho celebre, però a casa meva no ho hem celebrat mai, ja està. Cada dia és el dia de la mare, cada dia és el dia del
0: doncs
1: pare.
0: Doncs mira, et dic una cosa, et sentiràs molt familiaritzada amb Yolanda Ramos.
1: Ah, doncs mira.
0: Perquè ahir la van enganxar allò que es diu amb uns canutassos, que diem mal dit. Ya en una catifa vermella y miró qué va a decir sobre el Día de la Mara.
16: Bien, el Día de la Madre. Pues no me han dicho nada en casa, mi hija. Pues bien. Ilusionada. Gran día. Pues no, no me han dicho ni qué quieres, ni nada. Es que la pregunta sí tienes un miga. ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tal el Día de la Madre? Celebrarlo, no me regalan algo, ya está. Ya está. Pero celebrarlo no como hija, no, porque mi madre ha muerto, lo siento. pasa nada. Pero os va a llegar a todos, ojalá, quiero decir. Uy, me estoy metiendo en un...
0: Entenc que ella volia dir que arribis a la mort...
1: Ja està explicant.
0: Ja és... Sí. Hem passat del dia de la madre, us arribarà a tots, morireu. Bé, i Manu Guix també ha passat pel podcast Déus i Simis. Ha fet una reflexió força interessant del model de la indústria musical actualment i sobretot l'ús que en fem de plataformes com, per exemple, l'Spotify i sobretot de com ha anat canviant tot això amb els anys.
13: No m'agrada gens el model en el que s'està convertint la música en general, la indústria musical. Per exemple, parlem de l'Spotify. És una plataforma que, si la vols premium sense anuncis, costa 9 euros o 10 euros al mes. 10 euros, tio. Uh-huh. 10 ja. Euros al mes no és ni el que costava un disco. Però la gent no només es queixa que és car, sinó que encara exigeixen que hauria de ser gratuït. Aleshores, clar, penso, hosti, quin valor té la música, no? Aquesta manera de fer arribar la música a la gent, que per una part és molt bona perquè posa a l'abast tota la música del món, crec que està contribuint a que la societat no valori la música. I aleshores ens estan convertint els usuaris en consumidors compulsius que necessiten impulsos instantanis, que assegureixen de seguida de les cançons, que exigeixen als artistes que estiguin constantment publicant, perquè el single que va treure fa dos mesos ja és avorrit. ¿Dónde está lo nuevo? I dius, ei, calma, un moment, tios, abans les coses es feien d'una altra manera i els discos es feien amb temps i jo com a fan doncs, he estat mesos esperant el disc d'un artista i quan ha sortit aquest disc he estalviat 10.000 peles i m'anava al Cort Inglés i me'l comprava i em reunia a l'habitació amb els meus col·legues del col·le i estàvem escoltant l'Inútero de Nirvana en silenci durant 3 quarts d'hora i ens anàvem passant el llibret i després d'haver-lo escoltat jo me'l quedava una setmana i a la setmana següent li donava l'Aitor i jo pensava, merda, ja no el tinc, ara el té l'Aitor i ens anàvem, saps? I quan tornava tu era com, oh! I ens passàvem 6 mesos parlant d'aquell disc de Nirvana i era bestial. I ara tot això ens ho posen tan fàcil, tan barato, que com a societat ja no ho estem valorant.
0: Tota la raó que té Manu Guix amb aquesta reflexió, l'època de CDs, que te n'anaves a comprar allà el CD amb totes les ganes del món i anaves col·leccionant tota la música que t'agradava. I acabem parlant de Roger de Gràcia, que ho explica tant més d'una ocasió, que té fòbia social crònica, i d'aquesta manera també ho conversava amb Jordi González aquest dissabte a Col·lapse de TV3.
15: Jo tinc una cosa que es diu fòbia social crònica, amb la qual cosa, quants menys siguem, més benvinguts serem, i millor pel meu cap. Llavors, després de X coses, em van dir, tens això? I dic, ah, carai, no és culpa meva només. A mi em passa una cosa, jo quan quedo amb gent, em descarrega piles en lloc de carregar-me. Sí, com que quedar...
17: Et vampiritza, d'alguna forma.
15: Em vampiritza, perquè jo tinc un petit jutge aquí dintre, molt saber, que analitza qualsevol cosa que passa en la relació que estiguem dient tu i jo i ara, per exemple, o amb tres persones.
17: Sí.
15: Una qual cosa sempre està dient, això vols dir que ho has dit bé? No sé si t'està mirant, no sé si s'ho està passant prou bé amb el que estàs explicant tu.
17: Ah, et qüestiones tu, no qüestiones el teu interlocutor. No,
15: tota l'estona qüestiona com m'estic col·locant jo en aquella conversa, amb la qual cosa això em genera una dificultat extra. I cada vegada que he de socialitzar és com un esforç extra.
0: Podem recuperar també l'entrevista a través del web i l'app del 3CAT. 9-3-2-0-7-4-7-4. Volem, com sempre, a aquestes hores del matí conversar amb matiners que ja estan desperts i que ens estan escoltant, com és el cas d'en Roger. Roger, molt bon dia.
18: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Ui, escolta'm, quina veu de despert que fas ja, Roger, a aquestes hores.
18: Home, sí, ja fa estona ja que rondem pel món, diguéssim.
1: A quina hora et lleves, Roger?
18: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
0: A veure, explica'ns-ho bé, això. 4, 5 o 6?
18: 4, 5 o 6, avui he tocat 5, per tant estem en un terme mig. Sí, tot plegat, perquè ja et dic que tinc tres feines diferents i segons la feina, doncs em toca una hora o una altra.
1: Explica'ns una mica, a les 4 què et tocaria i a les 5 què et tocaria?
18: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos.
0: Val.
18: Així com a plan, no està malament.
0: Gens malament, no, sempre i quan sàpigues conduir l'autobús.
18: I estiguis despert.
0: I estiguis despert, clar. Hi ha uns factors que s'han de tenir en compte.
1: Estaria bé.
18: A les 5 em toca anar cap al Port de Barcelona.
0: Molt bé.
18: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, avui cap allà.
1: Vale.
18: I a les 6 seria per fer de periodista, per tant... Tenim aquí un poti-poti una mica important.
0: Una persona totalment multifuncional, diria jo, sí, Roger.
18: Sí, prou. Sí, tant.
0: I el tema del periodisme se t'ha despertat tard? O tota la vida has tingut aquesta passió? Com ha anat el tema?
18: Bé, no, no, ja fa també força anys que estic en el mundillo, diguéssim, i per tant ho porto força dins també.
0: Sí, I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
18: Clar, el problema és que com que les tres tenen, diguéssim, cap d'elles és molt tranquil·la, ni tampoc molt, molt, molt, molt normal, clar, jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
0: Uau.
18: Perquè... Sí.
0: M'encanta que sentis passió per tres coses tan diferents, no?, però que segurament t'acaben aportant alguna cosa a la vida, entenc?
18: Sí, home, i tant.
0: Doncs escolta, el que hem de fer nosaltres és obrir portes.
1: I tant.
0: Trobar altres passions.
1: Roger, ets el nostre referent.
18: Home, no.
0: Roger, t'agraeixo que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis un bon inici de setmana.
18: Perfecte, company. Doncs que vagi molt bé. Molt bona setmana.
0: Una abraçada, Roger. Adéu. Doncs mira, veieu?
1: Ah, que interessant, eh? M'ha encantat, el Roger.
0: A les 4, a les 5 i a les 6. Ell va fent aquests tres horaris. Lara García, Marta Viana, molt bon dia. Que tingueu un molt bon dilluns.
1: Igualment, bon dia.
0: Tinc aquí el Cordomí, o no?
5: Aquí
0: Cordomí,
5: present.
0: Cordomí, escolta'm, quin cap de setmana de núvol, de vent.
19: Sí, un cap de setmana de merda,
0: home.
5: Què fa el temps?
0: Vacances i tres dies que tens per descansar i no hem pogut fer gaire cosa, la veritat.
5: Perquè més, ni ha fet ni ha deixat fer.
0: No, res.
5: No és que hagi plogut molt, tampoc, no ha fet gran cosa. Però estava tot així, no? Estones embruixats, sí.
0: Sí, que dius, vaig a la platja.
5: Ara et diria que seguirem així, eh?
0: Vaig a no sé on, tampoc. Allò, doncs això, que ni fa ni deixa fer.
5: Hem quedat a casa, estrenar el llibre de Sant Jordi.
0: Ah, això està molt bé. I escolta, m'has dit que aquesta setmana això seguirà, o almenys aquests dies seguirà així?
5: Sí. Durant gairebé tota la setmana, sobretot a la primera part, avui, demà i dimecres, dies molt inestables i frescos també, perquè també baixa la temperatura, sobretot avui i demà ho notarem, i avui també amb ruixats, que ja cauen a aquesta hora, sobretot avui a les comarques de Lleida. Després tindrem una estona que s'obriran clarianes, per tant, si volem una mica de sol, aprofitarem alguna estona a mig matí, perquè a la tarda se'n tornem i amb ruixats, tempestes, amb moltes comarques, fins i tot amb alguna calamarsada. Avui tenim avisos, sobretot al nord de les comarques de Girona, Catalunya Central, Pla a Lleida, comarques de Tarragona, però les tempestes poden arribar en qualsevol punt, més probables a l'interior i alguna a la costa. Algun ruixet també pot arribar a la costa.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest canvi de temps. Escolta'm, que he fet veure que no ho escoltava, però t'he sentit perfectament. Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
5: Ah, mira, un que es diu Somiava amb una illa.
0: Ricard Rostrell, bon dia.
5: Diria que és un actor de Sabadell, oi?
20: Sí, això és del Roc Casagran, no?
5: Sí.
0: Ah, home,
5: sí,
0: i tant. Home, no, quina meravella. I bé, de moment, les primeres pàgines o no?
5: Sí, de moment m'he atrapat.
0: Molt bé, perfecte. Eloi Cordomí, moltes gràcies. Que correcte avui tot.
5: Vale.
0: Que vagi bé. Fins demà, Eloi.
20: Com ha de ser, eh?
5: Com sempre. Com
0: sí, però una miqueta de kikikaga, no?, aquestes hores del matí.
20: També.
0: Molt bé.
5: No m'has posat en cap apur avui.
0: No, avui, tu ho has dit. Espera't a demà. Vinga. Gràcies, matiners, bon dia, que tingueu bon inici de setmana. Fins demà.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 10 graus a Muntanyola, 12 a Lleida i 14 a l'Aldea. A l'Orient Mitjà, dues novetats d'aquesta matinada importants. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns als Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes socials ha assegurat que li ha demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
1: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes, en què la fiscalia li demana 24 anys de presó. A partir de les 9 ho comentarem a l'Àgora, com també entrevistarem la consellera amb més polèmiques que acumulen els últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
2: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final del curs, de tot el soroll també que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I en temps d'agora també analitzarem l'enquesta d'aquest cap de setmana que publicava el diari Ara i que donava aliança al doble diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part. La majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Silvio Riols, en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Pera. I també parlarem amb la dona del Said, el català d'origen palestí, a qui Israel manté detingut després de la intercepció de la flotilla.
3: És increïble que aquesta nau pirata hagi estat navegant per aigües de països de la Unió Europea i ningú hagi detingut aquesta nau.
0: El que deia Jordi Gassiot, un dels altres activistes que anava en aquesta missió humanitària. En el seu cas, el van deixar amb la resta de l'expedició a Creta i ja ha pogut tornar cap a casa. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparativa que fan des d'Endesa. De fet, a partir de les 10 comentarem amb testimonis de mem amb experts. I a partir de les 11, Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit a l'Espanyol 0-2, el que deixa tot el morbo pel clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra el seu rival etern. I això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu.
5: Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició que al final...
0: Festa grossa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich. La final, el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els propers dies el Barça explicarà el procés per aconseguir entrades.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns i ens despertem fent un cop d'ull a la matinada. I en Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'alerta pel consum de nitazens. En vam parlar fa uns dies aquí al programa. Els nitazens són un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil i el periòdico Avui cita fons dels Mossos que avisen que n'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen en bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga ja situa els nitazens com un enorme perill per
0: a
2: Europa.
0: I a Brussel·les.
2: Ministres d'Agricultura de la Unió que celebren avui una reunió informal a Xipre després que divendres entrés en vigor de manera provisional l'acord amb el Mercosur. El polèmic acord. Aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral.
0: I el que ha de dormir als Estats Units.
2: L'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Asseguren que és per fer la competència a Amazon. De moment ofereixen 56.000 milions de dòlars i no descarten presentar una OPA hostil. eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop, que, si us recordeu, es va fer famosa després de la pandèmia, just després, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb la notícia que ha completat la instal·lació de la seva plataforma eòlica marina flotant més gran en aigües profundes. És una de les apostes del país per competir en Europa que lidera el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes flotants, molt especialment al Mar del Nord i a l'Atlàntic.
3: Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 11 graus a Olost, al Lluçanès, 12 graus a Tremp i 16 graus a la ciutat de Tarragona. I amb alguns primers ruixats que ja cauen a aquesta hora a les comarques de Lleida, sobretot, i a la Catalunya central s'acosten, poden afectar en pròximes hores al nord-oest de Catalunya. Després tindrem una mica de pausa, fins i tot s'obriran clarianes durant el matí, però hi ha inestabilitat i avui hi haurà tempestes una altra vegada que a la tarda poden afectar en qualsevol punt, preferentment de l'interior, també a molts llocs de les comarques de Tarragona, poden arribar a la costa, ruixats que puntualment també podrien arribar en altres punts de la costa, però ja més desgastats. Tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se i amb unes temperatures que quedaran frenades.
0: Avui a la gran partida 8:45, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol ens acompanyarà juntament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Abans ens actualitzem. I comencem per Estats Units, que escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social.
5: Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana.
0: El seu missatge a Truth Social, Donald Trump també ha indicat que les últimes converses amb Iran estan sent molt positives.
6: Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara transcendir que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que es centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: I el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
5: Ho deia la cadena Fox News.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: L'OPEP, Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança.
8: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
9: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això No és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna.
5: Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, a la capital d'Armènia, la primera de la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa del president francès Emmanuel Macron, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera a partir de demà plega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. Per primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà, Mark Carin.
0: Per cert, que una avaria tècnica, l'avió oficial que viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca Ankara, on Sánchez ha hagut de passar la nit. I els líders de la flotilla, capturats per Israel en aigües internacionals, continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
6: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abulesher, que el barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, sense haver-los, això sí, acusat formalment.
4: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogació. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els 2 activistes, no se'n refia.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
4: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abukeshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla.
5: La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els 2 activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
0: Tot i l'alto del foc, Israel continua bombardejant el Líban. Ahir van morir 5 persones i una 50ena van quedar ferides en atacs a Cisjordània i al Líban.
6: Els bombardejos es van concentrar en diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 els morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto del foc en vigor.
0: I pel que fa a Palestina ocupada, l'exèrcit va matar un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja.
5: 4 persones més van quedar ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys. Nablus és una de les zones que reben més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments.
0: I cap de setmana negra, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
6: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
11: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf.
5: Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i van traslladar 3 dotacions. Van poder apagar les flames, que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Aquesta és la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
0: I arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid.
6: El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
12: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama que el va situar com a segon de Pedro Sánchez en la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
13: Yo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
12: Coldo també va admetre que quan parlava de Xis Torres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santa Maria

0: els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
1: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
0: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de 3 mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
3: Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de trens entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
2: I el cap de setmana llarg ha deixat 2 víctimes mortals a les carreteres.
4: Són un vianant atropellat dijous a la nit a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista dissabte a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. Ahir la pluja va complicar l'operació tornada d'uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i va obligar a retardar l'obertura dels carrils addicionals. Les retencions més destacades es van registrar a la P7.
2: Ara són les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, en Alfonso. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a la Catalunya, el que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
6: La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
7: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
6: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
2: En parlarem a partir d'un quart d'11 amb responsables de la companyia, amb la col·laboradora també Rebeca Carranco i també amb la Guàrdia Civil encarregada de moltes d'aquestes operacions. I els docents es tornaran a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant les escoles.
8: És la primera data assenyalada al calendari d'un total de 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores laborals i avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà el matí de Catalunya Ràdio per donar resposta a la crisi que viu l'executiu amb aquest sector. Aquestes vagues s'hi afegeixen la polèmica per posar Mossos a les escoles amb l'objectiu de millorar la convivència. Això deia la consellera dimecres passat.
9: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
8: La consellera Niubó serà en aquest programa a partir de les 9.
2: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat.
10: Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada, però no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: I els treballadors ja han convocat una manifestació aquest dimecres. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Girona, Maria Rovira.
12: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig diuen de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El Consistori va recordar que Girona Més Neta és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui també comença una altra vaga. Una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa lloguer dels vehicles Avis, a Barcelona.
6: Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest matí a les 11 davant la seu a la ciutat.
2: I 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el

0: cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
1: La Jessica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Hi va anar de vacances amb una altra dona i s'hi van haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar dient que maltractava el nen i els serveis socials se la van creure, ho ha explicat a TV3.
2: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
1: Els serveis socials van portar el nadó a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li va fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada.
3: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
1: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
3: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
1: I al final, la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Al mateix temps, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, que la mare biològica no ha acceptat mai.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: La primera.

último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.

0: El Festival Estrenes tanca una edició històrica. Després de 4 caps de setmana de música en directe, hi ha hagut 33.000 espectadors i una xifra d'ocupació del 90%. De fet, dels 34 concerts programats, 21 han esgotat totes les entrades. Pel festival hi han passat Ginestà, Joan Dausà o la Ludwig Band, on han presentat nou disc.
1: La tercera.
0: I avui arrenca a Terrassa el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges exclusivament dedicats a l'educació sexual.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, el Barça disputarà la seva sisena final de Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes guanyen el Bayern per 4-2.
2: Dos gols d'Alexia, un de Salma, un altre de Payor, de baix 60.000 espectadors. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de la lesió.
3: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, estem fent història.
2: Precisament, Alexia Putellas parla d'aquesta final del 23 de maig a Oslo davant el Lió.
4: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
1: I el Barça es pot proclamar campió de Lliga diumenge davant del Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria del Madrid 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. L'equip blanquiblau es pot situar en només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament l'Espanyol juga al camp del Sevilla dissabte que ve. Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
5: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos al 3 punts.
2: Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
2: El Sabadell que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia. L'Aldenc és el nou líder i l'Uni es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet que jugarà contra el València.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
11: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
12: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
14: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
7: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
14: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
7: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 6:27 i a aquesta hora sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
16: Hola, bon dia. Avui fa dilluns de llevar-se ben disposats a adequar el nostre vot als nostres interessos individuals i col·lectius, que sembla una cosa molt òbvia, però després arriben les eleccions, ens posem nerviosos i acabem votant amb el fetge opcions polítiques que ens van en contra. Per exemple, simplificant molt, us imagineu ser pobres i votar els partits que defensen els interessos dels rics? Quanta gent hi ha a aquest país que literalment es moriria de gana sense serveis públics i socials i vota partits que volen retallar-nos quan no directament suprimir-los. O quants independentistes hi haurà a les properes eleccions que votaran un partit que comparteix amb Vox el 90% del seu programa. Donem-hi una volta, va, que ja és prou pobra la nostra democràcia com per malgastar-la.

0: cançons sobre l'operació per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Sí, ho ha denunciat Donald Trump aquesta matinada, però amb tan pocs detalls, com és habitual, que s'està analitzant de diverses maneres, és per això que avui parlem de cançons mal interpretades, cançons que no van del que semblen. Entre que es diu Closing Time, aquesta cançó, i el text, a la lletra, vaja, diu Acaba't la cervesa, molts es pensen que és una cançó del Supersònic sobre una festa que s'està acabant, sobre el moment de tancar el bar, però en realitat diuen, ho han explicat ells, que és una metàfora del part.

cançons més malinterpretades de la història, no té absolutament res de romàntic, és una cançó sobre un assetjador. Per tant, per l'amor de Déu, deixeu de casar-vos amb aquesta cançó. Facis el que facis, cada pas que facis, allà on vagis, cada cop que respiris, t'estaré mirant, diu la cançó.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: L'operació porta per nom Projecte Llibertat i, segons Donald Trump, que l'anunciada aquesta nit té caràcter humanitari, respon a la petició de països que no estan involucrats en la guerra.
0: El secretari nord-americà del Tresor assegura que quan acabi aquesta guerra els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
2: Scott Bessent ho ha dit a la cadena de Fox News.
3: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
1: Els advocats dels dos activistes denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que sense acusar-los formalment.
0: I aquí venim d'un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
2: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
0: El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final.
1: Amb la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, també continua el judici de la trama Kitchen, on està previst que declari també avui l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
2: El que és el mateix, 67 casos nous cada dia. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
5: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans de la nova mobilització dels docents.
1: Demà passat serà el primer dels 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats, que no van arribar a un acord amb el govern, exigeixen millores laborals.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
2: I avui, en canvi, es torna a reactivar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
0: I a la cultura...
1: L'último de la fila, tornat a Barcelona després de 30 anys. D'aquí uns minuts, la crònica del concert.
0: Repassem ara les portades de la premsa avui, Marc Corado, amb la victòria del Barça femení.
6: Sí, 6a final de la Champions consecutiva, titula La Vanguardia, titular Pastat, 6a final consecutiva El Periódico i el diari Ara, les blaugranes a la final de la Champions. En totes 3 portades, el Barça ocupa la principal foto de portada a l'Ara, l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara el diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE. I per acabar, ara ho dèiem i ho sentíem, L'Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic, La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: Avui a Matadepera, el Vallès Occidental es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 24, i Arties, a la Vall d'Aran, en tenen 8, amb una màxima prevista de 16. Serà un dia inestable amb ruixats i tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, ara a primera hora ja tenim una primera banda de ruixats, afecta sobretot a les comarques de Lleida, tot i que també arriben de forma més dispersa en altres punts de la meitat nord. D'aquí una estona s'obriran clarianes i a partir del migdia tornarà a formar-se ruixats, tempestes, alguna calamarsada més probables a l'interior, però també arribaran a la costa, especialment a la Costa Daurada, i més de cara al vespre en altres punts del litoral.
0: I ara que Sílvia Oriols ha dit que Aliança Catalana tindrà candidats que no seran explícitament catalanistes, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Sílvia Oriols ha admès que molts dels seus candidats a les eleccions municipals no seran explícitament nacionalistes, però que davant de qualsevol vot important es decantaran vers la independència. Paral·lelament, enquestes recents ens informen que, a banda de l'antic vot convergent, Aliança també rebrà el suport de molts votants de Vox. Tot això ha dut a gent com Oriol Junqueras a dir que Aliança no és un partit catalanista ni un instrument útil de cara a la independència. Sincerament, no ho comparteixo. baixo. Una de les bones idees del procés va ser la de transformar l'independentisme en un fenomen massiu a base de sumari conversos. Si això és així, per què coi no hauríem de celebrar que hi hagi espanyols de dretes que votin un partit independentista com a aliança? Al capdavall, Esquerra ha pactat amb el PSOE, a qui havia definit fa temps com el partit del 155 i el carceller dels presos polítics. Si la cosa va de sumar, quants més vots sumem, millor, no?

0: amb què ets expert, Escaralies?
1: Bon dia, avui amb la música de Beat, una banda britànica de Sky New Wave, formada a Birmingham el 1978. Aquesta cançó que estem... Com? Home, digues, té un per què, un moment.
0: Sí, sí, bueno.
1: Aquesta cançó que estem escoltant...
0: Però només ha de tenir un per què, ens ha de despertar alegrement. Ha de...
1: Però, sí, escolta'm, però escolta'm,
0: sí, que no et posar qualsevol cosa que estigui bé.
1: Però... No t'agrada l'escà?
0: Sí.
1: No? Bon rotllet.
0: Sí, sí. Boníssima, una cançó boníssima, es veu.
1: Aquesta cançó que estem escoltant es diu Stand Down Margaret i està dedicada a Margaret Thatcher.
0: Tant.
1: I és que un dia com... Bueno, a veure!
0: A totes les discoteques sona, sí, sí.
1: Bueno... Que poc coneixes de Beat, no?
0: Clar, no.
1: Un dia com avui, un 4 de maig, però de l'any 1979, Thatcher es va assumir el càrrec de primera ministra al Regne Unit i va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona a dirigir el govern. Sí. La seva elecció va marcar una transició significativa cap a polítiques econòmiques neoliberals, la privatització d'indústries i la reducció del poder dels sindicats en resposta a la crisi econòmica de finals dels anys 70.
0: I el qui us heu despertat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, les 5 del matí?
1: Doncs mira, en Roger, un oient matiner que es lleva molt d'hora perquè compagina tres feines ben diferents.
2: A quina hora et lleves, Roger?
3: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això.
3: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al Port de Barcelona.
1: Molt bé.
3: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
2: Vale.
3: I a les 6 seria per fer de periodista.
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
3: Jo diria que parts iguals, allò 33% fent cadascuna, eh?
1: Uau! Veus? Una mica de tot.
0: Sí, sí. I són festes on?
1: Doncs mira, avui encara podeu gaudir de la Festa Major del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès, de 11:15 a 2:15, Festa Major Infantil al Parc del Turonet, d'11 a 2:15 hi haurà un torneig internacional d'escacs també al Parc del Turonet, i a les 7 concert de l'Último Tributo, de l'Último de la Fila, serà al Parc Xarau.
0: I què s'ha fet viral avui, Marta Viana?
2: Doncs les paraules de Shakira al concert d'aquest cap de setmana a Copacabana. L'artista va voler dedicar el concert a totes les mares solteres i atenció perquè va dir això.
4: Sabe que en ese país, no Brasil, té més de 20 milions de madres solteres. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
2: Les paraules de Shakira han estat molt comentades a les xarxes, hi ha hagut molta gent que li ha donat suport, però molta d'altra que ha criticat que ella, precisament, doncs, no és el millor exemple.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Ferran Blanzaco. Els seus fills fan atletisme al Club d'Atletisme Nou Barris, que denuncia marginació per part de l'Ajuntament en l'ús de les pistes de Can Dragó. Asseguren que amb el trasllat temporal de l'Europa a les instal·lacions s'ha posat en risc la continuïtat i la viabilitat del club i que s'han perdut usuaris. Reclamen ara que l'Ajuntament recuperi plenament l'espai per a l'atletisme i se'n faci un bon manteniment.
7: Doncs que compleixi també amb l'atletisme, vale? Que el tingui en compte, perquè en aquests comunicats que fan a premsa l'atletisme, fixeu-vos que no surt enlloc, només parlen de futbol base de l'Europa, de futbol base de Sant Andreu, i dels primers equips, i en canvi d'atletisme no se'n parla per enlloc.
6: L'Ajuntament defensa la inversió feta en la gespa i l'enllumenat, però el Ferran insisteix que l'atletisme no s'ha cuidat prou.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts d'aquesta hora, que són els asiàtics. Avui els inversors s'han llevat optimistes davant del pla dels Estats Units d'escortar els vaixells a l'estret d'Hormuz. La borsa de Seul rebota a prop d'un 5%, la de Hong Kong gairebé un 2%, i les de Xangai i Tòquio també creixen, tot i que de manera molt més moderada. A Europa divendres va ser festiu, per tant, ens hem de fixar en les xifres del tancament de dijous, quan la borsa alemanya va pujar més d'un 1,40%, la francesa i la italiana un 1%, i l'IBEX un 0,78%. Avui avui obrirà a prop de 17.800 punts. A Wall Street, divendres, el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va tancar l'alça després de la publicació dels resultats de 4 de les 7 grans empreses del sector. I pel que fa al preu del petroli, encara està per damunt del llindar dels $100. El barril de Brent avui se situa als $108 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
11: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
12: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linka.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
17: Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a través de la seva xarxa social Truth. Ha explicat que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Des de l'Iran, el president de la Comissió de Seguretat Nacional ha respost que qualsevol interferència es considerarà una violació de l'alto el foc. Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran són, però, positives. I en aquest escenari, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte, ho ha dit a la cadena Fox News.
18: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
17: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà mentrestant la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
15: D'altra banda, Israel mantindrà detinguts almenys fins demà els líders de la flotilla capturats dijous en aigües internacionals.
17: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit va deixar la resta de la tripulació a Creta. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els han acusat formalment. Míriam Azem és l'advocada que representa els dos activistes.
19: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
17: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació. Des de la Unió Europea també insten Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts.
15: I aquí tanquem un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
17: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum de Barcelona. De moment no hi ha detinguts. La nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana també va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al Raval. I la policia també investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat. En aquest cas, la policia va poder localitzar l'agressor que havia fugit. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda.
15: Més notícies, s'acaba ara sí la temporada d'esquí.
17: Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana.
15: Anem a Alp, Joaquim Albalate.
20: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
21: Molt contents, més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
20: La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys.
17: Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades.
1: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simón és director d'Afrucat.
3: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: 500 persones han participat en la Kidical Mas de Barcelona.
17: Per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
15: Maria Guixà.
19: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona des de la plaça del Doctor Letamendi fins a les Glòries per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
22: És que no podem ser aquí així. El clima s'està fent pitjor.
23: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
19: La convocatòria ha rebut el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
24: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
25: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, no hi ha una coherència clara.
19: Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I a la cultura...

0: tema de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions, Marta Viana.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Crònica de Marta Vivas.
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu malespanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
3: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de força amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
4: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de la cultura andalusa al Parc del Fòrum de Barcelona, a Abigail Armengol.
5: Fèria, fèria, fèria d'Abril.
6: Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
7: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
6: Enguany se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però després de converses amb l'Ajuntament, la FECAC ja ha avançat que l'any vinent el renovaran.
0: Protagonista també de la crònica cultural d'aquest matí, ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
1: Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subirat o Josep Guinovart.
0: I com que és dilluns, estrenes.
8: The sky is darkening and the beast is close at hand.
1: Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, més fluixa en propostes originals.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
9: Tot i que William Golding va escriure El senyor de les mosques als anys 50, segueix plenament vigent per com la societat que creen uns nens perduts en una illa deserta després d'un accident d'avió s'assembla molt a com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7 també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. Per acabar, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i fins ara difícil de trobar. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
10: El Barça, que disputarà la seva sisena final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid. L'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
11: La festa de la Lliga s'ajorna fins diumenge amb el Clàssic. Amb un empat el Barça és campió, però compte perquè una de les certeses que ratifiquem d'aquest cap de setmana és que del Madrid no te'n pots fiar mai, ni quan sembla que ha tocat fons, amb el debat de retorn de Mourinho o el viatge d'Mbappé a Itàlia, semblava que havien de punxar a Cornellà perquè els blancs eren un equip desfet i van guanyar. Diumenge els culers podran celebrar la Lliga amb l'equip que més ha connectat amb l'afició dels últims anys. Aquesta generació jove que ha crescut a Montjuïc es mereix tenir una gran festa al Camp Nou. Un final de Lliga perfecte davant l'etern rival. Però per festes, la d'ahir al Camp Nou amb 60.000 culers celebrant que el femení jugarà una altra vegada la final de Champions.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: El balcó gastronòmic és un lloc
13: que bo.
12: Amb molt de sabor. amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us podem partir?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 9 graus a la Vall d'Avui, a l'Alta Ribagorça, 12 graus a Castellfollit de la Roca i 15 graus a Sant Feliu de Llobregat. I també petits ruixats que cauen ja, sobretot a les comarques de Lleida, més dispersos en altres punts de la meitat nord. La tendència és que s'allunyin, que s'obrin clarianes fins i tot aquest matí, però amb inestabilitat. Per tant, abans del migdia, tornaran a créixer ruixats, tempestes a moltes comarques, sobretot a l'interior, però també poden arribar amb força en alguns punts de la Costa Daurada i potser de cara al vespre en altres punts del litoral, aquí ja més desgastats. Les tempestes més fortes les tindrem al nord de les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Pla de Lleida i també les comarques de Tarragona, segons adverteix també amb un avís de nivell groc el Servei Meteorològic de Catalunya. I demà tornarem a tenir un altre dia inestable amb tempestes de tarda.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Ja una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
18: Aneu massa de listos.
19: I els valencians?
18: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
17: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
20: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
21: Has sentit el que acaba de dir?
22: Ja, Mallorca, no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada.
25: Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
26: Sí, bueno, tu fas cara de...
24: Endavant.
26: Conductor de tractor?
24: Mira, és un dels meus somnis.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
27: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
28: La Carrier visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
27: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
29: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
27: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
30: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les dues.
27: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
15: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
6: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora amb la directora de l'ARA, Esther Vera, per parlar de l'enquesta que ha publicat el diari aquest diumenge. Preveu que Aliança Catalana sigui tercera força a Catalunya.
1: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó. El seu departament es troba en plena polèmica per la vaga de docents i pel pla d'introduir Mossos als centres educatius amb l'objectiu de millorar la convivència.
6: A tres quarts de 10 trucarem a Sali Issa, dona de Saïd Aboukeshekh, un dels dos membres de la flotilla empresonats a Israel. Després ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos de frau elèctric a Catalunya.
1: I a les 11 farem àgora esportiva per comentar l'última jornada de Lliga. El Barça té el títol a tocar i el Barça femení es va classificar ahir per la final de la Champions.
6: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar dijous al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
31: Temes pendents. Vam donar veu a un presumpte agent de policia infiltrat a un centre escolar per vigilar tot el que hi passava. L'home ens va explicar com s'ho fa per passar desapercebut.
32: Avui el que he fet, excepcionalment, m'he tret la pantaló en cul i he dit m'he disfressat de professor de català.
33: O sigui, ara vestit de professor de català.
32: Bueno.
33: Com va, professor català, com vesteix?
32: No, pues ja sabem com és un professor de català, no?
33: No sé com és un professor de català.
32: El típic professor de català, així, con los bracitos flácidos, no? Un poco tirilla, unos pantalones grises, de la CUP, no? Que potser porten alguna racadeta, alguna cosa, una bamba, que són la xiruga esa per ahir de cursió que venen en el Decathlon. Porto la camiseta d'una manifestació de l'11 de setembre del 2015.
2: Sí.
32: Del Trump no sé quan, tota la puta mierda esa que hacía la gente, i sobretot la camiseta por dentro del pantalón. Això és el que t'acaba d'identificar com a professor de català.
2: I així és com pensa passar desapercebut.
32: No, és que vaig caminant pel passillo fent veure que estic llegint el Ara a punt. Com se llama el diari ese...
2: Que és l'Ara a punt.
32: Regional, l'Ara a punt. Però en realitat... Ah,
2: un avui.
32: En realitat,
2: un avui.
32: Li he fet dos forats al diari Ara a punt i en realitat estic vigilant a los chavales i la chavala, que, por cierto, la chavala en mi època no hi van vestida.
2: A quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
3: 4 de maig de 1965, un jove de 21 anys, Joan Manuel Serrat, puja a l'escenari del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues. És el seu debut en públic, fins ara només ha cantat a casa i a la ràdio, però en qüestió de temps el coneixeran a la resta d'Espanya i a l'altra banda de l'oceà. Defensor de la cultura catalana, compromès amb la llibertat, mantindrà un pols amb el franquisme, posarà veu i música a poetes com Machado o Hernández i escriurà cançons com Mediterráneo, que esdevindran himnes per unes quantes generacions. Avui, més que un bon dia, pot ser un gran dia, com diria Serrat. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
4: Diuen els descreguts que la música pop està esgotada, que tot sona repetit i, per tant, res ja no ens pot sorprendre a nivell sonor. Per contradir tots aquests malhòmens desencantats, avui us proposo un duet estrafolari. Es fa dir Angina de Pit i han revolucionat l'escena musical alternativa amb una proposta arriscada i microtonal que, contra tot pronòstic, s'està convertint en un fenomen viral. Us animo a descobrir-los. Es diuen Angine de Poitrine i us asseguro que, com a mínim, no els deixaran indiferents.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem sabana amb petits ruixats a la meitat nord de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, i sembla que l'acabarem amb ruixats més forts i tempestes en moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, entre mig d'aquestes dues tongades de pluja creiem que s'obriran clarianes aquest matí. A partir del migdia, però, apareixeran nous ruixats, tempestes en qualsevol punt de l'interior. Podrien ser fortes i anar acompanyades de calamar-se. Avui aquestes tempestes també podrien arribar a la Costa Daurada, sobretot de cara al vespre, i no es descarta algun ruixat en altres punts del litoral.
0: A l'Orient Mitjà, dues novetats aquesta matinada. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns els Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes, a la seva xarxa, ha assegurat que li han demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
2: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
0: Perquè avui l'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara en el judici del cas de les mascaretes, en què la fiscalia, recordem, que li demana fins a 24 anys de presó. A partir de les 9 també en aquest estudi ens acompanyarà una de les protagonistes de la setmana, la consellera que més polèmiques acumula des dels últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
3: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Avui parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final d'aquest curs, o també de tot el soroll que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. En temps d'àgora també analitzarem l'enquesta que aquest cap de setmana publicava el diari Ara i que donava aliança al doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part i diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Orriols en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Vera, a partir de les 9. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui també us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. A partir de les 11 ho comentarem. I a l'Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit l'Espanyol 0-2, cosa que deixa tot el morbo per al clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra l'etern rival. Això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos lesionada.
5: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden 2 títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
0: Festa completa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich, la final el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els pròxims dies el Barça explicarà el procés per aconseguir les entrades. I mentrestant, a l'estadi olímpic... Nit de festa i nostàlgia amb el retorn de l'Último de la Fila. Dijous, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert a la capital catalana. Tot això avui que a Castelló de Farfanya, a la Noguera, el sol ha sortit a les 6:50 i a Sant Cugat, a Sagarrigues, al Penedès, es pondrà a les 8:54 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
6: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Projecte Llibertat.
8: És com ha anomenat Donald Trump l'operació per custodiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig iranià. La missió ja començaria avui mateix dilluns i mobilitzarà més de 100 aeronaus, destructors, drons i uns 15.000 militars.
9: El president dels Estats Units ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià ja hi ha respost dient que qualsevol interferència dels Estats Units a la zona serà considerada una violació de l'alto el foc.
0: Nous atacs.
10: Que la treva entre els Estats Units i l'Iran és molt fràgil, ho demostra, per exemple, que aquesta matinada s'hagin registrat nous atacs, en concret un atac contra un petrolier a l'estret d'Hormuz. Encara no n'ha transcendit la bandera i no hauria deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores.
0: Molt positives.
8: El seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran van molt bé. L'últim que sabem és que l'Iran està estudiant la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per acabar amb la guerra.
9: Un document de Teheran que ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per assegurar-se a negociar i que centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: Caurà.
10: Les paraules de Trump han fet baixar una mica el preu del petroli, tot i que continua força per sobre dels $100. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha assegurat en les últimes hores a la Fox que, quan acabi la guerra, el preu sí baixarà clarament, fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
8: En aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
11: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
12: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble cimera.
9: Avui es troben Armènia, país que té pocs quilòmetres de frontera amb l'Iran, representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins, per debatre el futur del continent enmig del pols amb Trump.
10: Per cert, que l'avió oficial de Pedro Sánchez ha patit una avaria que l'ha obligat a aterrar a Turquia, on el president del govern espanyol ha hagut de passar la nit abans de seguir avui el viatge cap a Armènia. En aquesta trobada, Sánchez hi portarà la proposta d'augmentar els controls a les xarxes socials.
0: Ábalos.
8: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui, amb la declaració de l'exministre socialista en el judici de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, en el judici de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
13: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com a segon de Pedro Sánchez en la suposada trama criminal, i que Koldo García el defensés.
14: Jo estaré tota mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
13: Koldo també va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
15: Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia.
13: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Concentració.
9: Aquesta tarda s'ha convocat davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat una concentració per recordar la jove assassinada dissabte en ple carrer per un home que portava un ganivet de grans dimensions. El cap de setmana s'ha tancat amb dos crims més a Barcelona per arma blanca.
0: Avui en parlarem també en temps d'àgora amb Montserrat Iglesias.
16: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fins demà.
10: Com a mínim, els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals seguiran detinguts 24 hores més. El jutge ha decidit allargar així la seva captura.
8: Els advocats denuncien que els han maltractat. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
17: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
18: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
17: Per tal d'allargar encara més la detenció, la Fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Alerta! Pel consum de nitazens, un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. El periòdico cita avui fonts dels Mossos que avisen que s'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen a bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga situa aquesta droga com un gran perill.
0: Via Crucis.
10: 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
8: La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van retirar la custòdia del nadó de pocs dies. Al final la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura. Marta Boz és advocada.
19: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: Vaga indefinida.
9: Dels treballadors de Girona, més neta l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
20: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
10: Una vaga que coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Els treballadors han convocat una manifestació per dimecres.
0: Sense trens.
8: Valls es torna a quedar sense servei de rodalies durant 2 mesos per les obres de la R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova.
0: Tarragona, Manel Sastre.
21: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
22: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
21: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova després de 3 mesos tallada. El tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença.
9: Aquesta setmana, la collita de la cirera al Baix Segrià. Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
10: Els pagesos esperen collir 13.000 tones de cireres. Això seria un 11% més que l'any passat. I una xifra que, de fet, pot créixer més encara en els propers anys. Manel Simón, director d'Afrucat.
23: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
0: Escullen.
8: Prop de 9.300 futurs metges de tot l'estat comencen avui a escollir on faran la residència. Així acaba el procés de les proves MIR d'aquest any, marcades un altre cop per la polèmica, pels endarreriments en el calendari o per sospites d'irregularitats. L'adjudicació de places es farà de forma presencial i telemàtica per ordre de puntuació.
0: Nit èpica.
9: Que es va veure ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'último de la fila, Manolo García i Quimi Portet, han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució de la banda. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Marta Vives.
24: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
25: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
24: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
26: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
24: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un adeu.
10: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. Va començar la seva col·lecció als anys 80 amb artistes com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat repeteix.
1: El Barça jugarà davant el Lió la sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes superen el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Aitana, bon matí, torna després de la lesió.
2: Gràcies a tothom que ha format part del camí. Gràcies al

0: tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
4: 120.000 euros! Va, que convido jo.
3: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 16, avui és dilluns 4 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, a 6:45 a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Pau, amb 3 quilos 950 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Sant Fruitós de Bages, 15 a Canet de Mar i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara destaquem retencions a la C58 de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, on un vehicle avariat talla un carril, i circulació amb congestió també a la Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, d'entrada a Barcelona, on fins fa pocs minuts un accident tallava també un carril.
9: I parlant de mobilitat, 500 persones han participat aquest diumenge en una bicicletada popular, la Kidicat Mas de Barcelona.
11: Ho han fet per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
9: Maria Guixà.
12: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona, des de la plaça del doctor Letamendi fins a les Glòries, per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
13: És que no podem ser aquí així.
14: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres.
15: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
12: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. Al Berguedà, els veïns de Gósol han dit sí a la planta embotelladora amb un 66% dels vots.
10: L'alcalde del municipi, Rafael López, assegura que el projecte es traurà a licitació, però dona resposta al resultat de la consulta.
11: Però admet que s'hauran d'estudiar els motius que hi ha darrere la baixa participació, que ha estat del 43%. Concretament, només han votat 81 persones.
9: Al Vallès Oriental, ferit greu el conductor d'una furgoneta en xocar frontalment amb un cotxe a Corró d'Amunt.
10: L'accident amb 4 ferits més va ser ahir a la sortida del nucli en direcció Cànoves.
9: I cultura, un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de cultura andalusa. Ha estat al Parc del Fòrum de Barcelona, Abigail Arbangol. Fèria, fèria,
16: fèria d'Abril. Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
17: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. Estem acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
9: I a Terrassa... Avui arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins a aquest divendres. Es projectaran, de fet, més d'una seixantena de curtmetratges. Seran, això sí, exclusivament dedicats a l'educació sexual. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la victòria del Barça femení.

0: Sisena final de la Champions consecutiva, titulen La Vanguardia i El Periódico. Al diari Ara llegim les blaugranes de la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la foto central. A l'Ara veiem l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara al diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País diu que la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo titula que el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció del PSOE. I per acabar, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic, i La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
1: Bon dia. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 55.335-55335 de la sèrie 92-92.
1: L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: I avui volem parlar de l'empresa que alguns consideren que és la que fa més por del món. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'empresa Palantir. En Pau Lloc en parlava l'altre dia a l'Àgora.
5: Aquest paper de Palantir, no?, del que tothom parla. Fins a quin punt aquest control que està tenint de, es diu, de registres fiscals, de la seguretat social, de registres d'immigració, que ja s'ha...
4: Palantir és una empresa tecnològica, com deia el Pau, d'anàlisi de dades. Ven programes a organitzacions per gestionar més de pressa les dades que tenen. Per exemple, el 20% dels hospitals dels Estats Units el fan servir, i també...
6: As he makes his first few laps with Ferrari power as well. And now he gets the Ferrari engine.
4: Ferrari el fa servir a la Fórmula 1 per millorar els seus cotxes, però un dels seus grans clients, segur el més gran, el seu client més gran, és l'exèrcit dels Estats Units. El van utilitzar a la guerra de l'Afganistan, a la guerra de l'Iran. Per tant, això ve de fa anys, eh? El va fer servir Biden, Obama i Trump en el seu primer mandat. Però després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre, Palantir també va vendre el seu software a l'exèrcit israelià. I l'exèrcit israelià ha fet servir Palantir per fer les llistes d'objectius a la franja de Gaza. És important destacar una cosa, eh? Palantir no té accés a les dades, no les recull. Els que ja tenen les dades fan servir aquest programa per processar-les més de pressa. El que passa és que la col·laboració és molt, molt estreta. El millor exemple és una app que ha creat Palantir que es diu Falcon. Palantir va crear aquesta app Falcon específicament per l'AIS, per fer les batudes anti-immigració. El que fa Falcon és recollir tot tipus d'informació d'una persona, dades de visats, de localització o del que troba a les xarxes socials. Llavors el que feia l'AIS és parava algú pel carrer, li deia, escolti, vostè qui és, identifiquis, posava el seu nom en el software i li venia tota la informació, absolutament tota, i en cas que fos algú, pues, amb immigrant en situació irregular, doncs el feien fora.
3: I és per això que fa tanta por.
4: És per això, i perquè Amnistia Internacional va denunciar el 2020 que Palantir no respectava els estàndards internacionals. A més, darrere de l'empresa hi ha dues persones importants. Una és el milionari Peter Thiel, el gran suport de Trump al primer mandat, quan no en tenia tants. I el segon, Alex Karp, que és el president de l'empresa, que curiosament anys enrere havia donat suport a Joe Biden, però ara és descaradament pro-Trump, anti-immigració, anti-woke.
7: This is from a recent ex post by US data giant Palantir. It went viral and has sparked internet.
4: I ara fa uns dies, aquest home, Alex Karp, va publicar a X un manifest, on bàsicament el que feia resumir un llibre que va treure fa uns anys, on defensa la superioritat d'Occident, el patriotisme sense complexos, subordinar la comoditat a la seguretat, entre d'altres perles. Encara un altre motiu pel qual Palantir fa por. Un estudi en què va participar el diari El País va dir que els principals bancs i gestors d'actius europeus han disparat les inversions en aquesta empresa.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dijous l'Enigmàrius feia la mà que té més tacte, i la resposta era esquerra. Esquerra prové del basc escu, que vol dir mà, i oker, tort, defectuós, contret en esquer. I tenir mà esquerra, doncs vol dir tenir tacte, ser diplomàtic. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives, de 5 lletres. Les fites més nutritives, 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I a 5 minuts per 2 quarts de 8 del matí, el més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria Lacovells. Avui sobre l'entrevista de Jordi Évole a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
11: El mal humor i el mal cos que em va deixar anir l'entrevista d'Évole a l'exfiscal general de l'Estat, la primera que donava després de la sentència, va ser tan gran com la calma de l'exfiscal al contar amb detall tot el procés que va acabar en condena. El programa, treballadíssim, va estar impecable i em quede amb la frase final del propi convidat. Tristament, hem perdut tots. Encara que, com va assenyalar Évole, Ayuso, el seu nòvio i Miguel Ángel Rodríguez no han perdut.
3: I a la recomanació del dia coincidint amb el Dia Mundial de Star Wars, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Andor.
12: Una de les millors sèries de la franquícia, sense cap mena de dubte, i no cal haver-ne vist les pel·lícules o altres sèries per gaudir-ne, ni tampoc que tingueu cap mena de noció del que és Star Wars i tot el seu univers. Protagonitzada pel mexicà Diego Luna, que es torna a posar en la pell d'un buscavides que viu al marge del sistema amb un destí molt ambiciós. Com menys en sapigueu, millor. Però la trama s'acaba convertint en un thriller polític i d'espionatge apassionant. Teniu les dues temporades d'Andor a Disney Plus.
13: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
3: Quin és el protagonista del dia? Gerard Jovany, bon dia.
14: Bon dia, la Lliga.
15: L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
16: Manolo!
17: Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
14: La Lliga, que el Barça podrà guanyar la setmana que ve contra el Madrid, ja que ahir a la nit l'Espanyol va perdre precisament contra l'equip d'Arbeloa.
3: L'Espanyol, que encara no ha guanyat cap partit aquest 2026 i que cada jornada que passa es complica més la permanència.
18: Vosaltres heu de preocupar-se més del vostre problema, que prou teniu con lo vuestro.
3: És veritat que el nostre problema és que el Sabell ja no va primer. L'any que ve un Espanyol-Sabell hagués sigut un...
18: Mira.
3: Un derbi.
18: Un bon partit.
3: Fos això?
18: Blanc i blau, tots dos.
3: Bueno... No, vull que estaria una bona disputa catalana, no?
18: Però mira, los cojones, voy a ser broma.
14: Està bé que hi hagi equips catalans a totes les categories.
3: Exacte.
18: Sou tots culerdo a la TV3, que és Sabadell i que polla.
3: Tindríem el Barça i el Girona, primera, l'Espanyol i el Sabadell a primera... Què?
18: A segona, però que encara no hem baixat, Ricard. Encara no hem baixat.
3: No, tant de bo no baixeu, si no estic dient pas que hagueu de baixar.
18: Sí.
14: Està dient que com podria quedar la situació...
3: Sí, escenaris que tampoc són tan dolents.
14: Després hi havia Sant Andreu, l'Europa...
18: Sí, claro, i Júpiter, acabem con Júpiter.
3: Abans de totes les categories.
18: Venga, vale. Pues mira, yo te digo una cosa, nomé. El pasillo al Madrid os lo metéis por el ojete. Ya está. El Sabadell y todas las pollas de club os lo metéis por el ojete, porque sois tots del Barça. Toma pasillo.
14: Deixa estar el Barça un momentet, si pots.
18: Mira, pasillito, mira.
14: No, para de fer aquest sorollet, aquí, Manolo, perquè...
18: Vaya dos chicharros, em va ficar el Vinícius, eh?
14: Sí, joder. Realment va fer dos gols molt macos, el Vinícius, i fins i tot van veure seguidors de l'Espanyol aplaudint el segon gol.
18: Ja estem amb la tonteria de que el Perico som del Madrid, no?
14: No, les càmeres de Movistar...
3: Ningú ha dit això, però és històric, és tradició que el Madrid, doncs, quan juga al camp de l'Espanyol...
18: Què vols dir? No,
3: hi ha una rivalitat molt sana, molt...
14: El futbol és el futbol. De manera objectiva. Ahir, quan el Vinícius va marcar...
3: Sí, rivalitat sana, és...
18: No, que hay que admirar a los colos. Cuando meten un golazo hay que decirlo. Excepto si te lo mete el Barça. Puta Barça.
14: Bueno, jo estic dient que quan el Vinícius va marcar el segon gol, a les càmeres de Movistar van enfocar un moment la graderia de Cornellà al Prat i hi havia seguidors de l'Espanyol, que eren seguidors de l'Espanyol perquè duien una bufanda de l'Espanyol al coll.
3: Perquè aplaudeixen l'esportivitat.
18: Los del Movistar són
3: el rival.
14: Això estic destacant. Estaven aplaudint...
3: És una bona afició.
18: A la Madrid.
14: Saben reconèixer la...
18: A la Madrid, ja està. Així que n'hi ha que dir-ho.
3: Són 8:15. Des d'avui, dilluns, Donald Trump ajudarà a sortir de l'estret d'Hormuz els vaixells que hi porten setmanes bloquejats per la guerra. Com és habitual amb el president nord-americà, hi ha molts interrogants. Segons alguns mitjans, a aquesta hora, això no implicaria que l'exèrcit dels Estats Units escorti directament les embarcacions. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
19: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
3: L'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes. Recordem que la fiscalia li demana fins a 24 anys de presó. Pel que fa al judici de la Kitchen, qui declara avui és l'exdirector del CNI. I a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà avui la consellera d'Educació, Esther Niubó.
16: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
3: Li preguntarem per aquesta nova onada de vagues en la recta final del curs o també a tot el soroll que ha generat aquest pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança aquest programa. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
20: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
3: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. I també en temps d'agora parlarem de la crònica negra i dels 3 assassinats que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. Ho tractarem amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. I els esports, Robert Prat?
21: El Barça, que disputarà la seva 6ª final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid, mentre que l'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
3: Avui el dia comença amb una mica de pluja al nord-est de Catalunya, amb previsió també d'un dia inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, inestabilitat és el que tenim avui. Demà també es mantindrà aquesta situació de temps insegur i inestable. Ara mateix, amb aquestes precipitacions que comentaves a l'Alt Pirineu, en alguns llocs de la Catalunya central, petitíssims ruixats que també s'escapen, per exemple, en punts del Maresme, del Montsià, en poden arribar més també per les comarques de l'oest. Entremig, aquest matí, estones de sol, algunes clarianes, i a la tarda se'n tornem més possibilitat de tempestes a l'interior, però avui també podrien formar-se'n a les comarques de Tarragona, ser localment fortes. No descartem també, de cara al vespre, algun altre ruixat a l'altre, al sector del litoral. Les temperatures mantenen baixes, demà baixen una miqueta més i demà les tempestes de tarda tornaran a ser fortes.
3: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Tuguera, bon dia.
23: Bon dia, doncs, amb retards en alguns trens, demores d'entre 5 i 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, també retards en el tren de l'R16 que ha sortit de Sant Vicenç de Calders i que va cap a Tortosa i que circula amb una demora de més de mitja hora, i a l'estació de Tarragona el tren que ve de Salou va 20 minuts tard i el que ve de Lleida porta una demora de 10 minuts.
3: I a les carreteres, problemes a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia, sí, tenim les retencions habituals a aquesta hora, però destaquen a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs circulació amb congestió durant uns 6 quilòmetres d'entrada, com dèiem, a Barcelona. Retencions també cap a la capital, a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat, i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts. A la C58, de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, un vehicle avariat talla un carril, però no provoca retencions.
3: Avui s'incorpora amb nosaltres Clàudia Serra. Benvinguda, Clàudia.
24: Gràcies, bon dia.
3: Avui a l'hora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Connectem-hi. Marc Jurado, Pau Forada, bon dia.
25: Bon dia.
3: Avui diversos articles i editorials sobre la taula amb la necessitat de reforçar la defensa europea.
26: El periòdico, l'editorial, parla del paper capdalt de Catalunya en la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
27: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
26: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
27: Ara bé adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
26: El Mundo coincideix amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
27: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de les velles aliances com l'OTAN.
26: A La Vanguardia, el col·lectiu Treva i Pau signa un article en què exposa que Europa ha d'estar més unida per fer front a l'amenaça de Donald Trump de liquidar l'OTAN.
27: Aquest col·lectiu, format per activistes, pacifistes i experts en seguretat, exposa que cal un canvi cultural i més europeisme per aconseguir l'autonomia estratègica que necessita Europa.
26: I canviant de tema, ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
27: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
3: I que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
28: I si Guernica no fos Guernica, Teresa Cessé a La Vanguardia escriu a propòsit de l'impacte de la desbandar l'èxode de més de 300.000 persones de la ciutat de Màlaga a l'entrar els franquistes en la creació del mural en càrrec de la República a Picasso. Hi ha, però, com el seu biògraf, qui pensen que qui va influir, la principal influència del Guernica, va ser el Cerco de Numancia, de Cervantes. Sigui com sigui, el pintor va dir que la titularia Guernica per expressar el seu odi envers la casta militar que ens havia dut a tots plegats a la guerra.
0: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Si canvies, si canvies, si canvies, canvia de mòbil a
5: Torna al renove de MediaMarkt. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un renove. MediaMarkt.
6: A què un renove?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ullar altres notícies que han trobat a la premsa digital ara amb Francesc Soler i Cide Solanes. Què passa als ports esportius?
8: Doncs que creix l'abandonament de vaixells. Llegim al diari de Girona que propietaris d'embarcacions amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eviten retirar les seves naus per l'alt cost. Això fa que es generin riscos de contaminació i per als usuaris. Els ports denuncien que el procés per retirar-les és lent i car. De fet, per un desballestament es pot trigar 2 anys.
3: La notícia pels fans de la sèrie de Crown.
25: Que tindrà una prequel, així ho anuncia Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics. Amb un pressupost de 625 milions de dòlars, se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901, amb la mort de la reina Victòria, i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
3: De futbolista a predicador,
8: Dani Alves és aquest.
29: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
8: Resulta que Dani Alves era el cap de cartell de The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a la capital espanyola, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
3: Fins on hem arribat?
25: Doncs una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. Són nadons falsos i hiperrealistes que moltes famílies adopten com si fossin els seus fills, però hi ha qui ho porta a l'extrem. Expliquen que en aquest cas formava part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella i ho hem vist a diversos digitals.
3: I el millor croissant del festival Cross and Fest és
8: el Berry Bliss de la pastisseria Takashi Okiai. Aquest és el que ha triat el jurat. Està farcit de crema de mascarpone amb compota de maduixa i menta. En canvi, el públic ha preferit la proposta del Secreto de Siscu, un croissant que reinventa el famós gelat Dràcula amb cremós de vainilla, nata, xarop de maduixa àcida i glacejat amb gust de cola. És el resultat de la festa del croissant que s'ha fet aquest cap de setmana al poble espanyol.
3: I ara, magdalenes?
25: Doncs un petit poble de les comarques de Tarragona arrasa amb les seves magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi, l'Alt Camp, amb 176 habitants. Llegim el diari Més, que el seu forn atreu turistes, ciclistes i excursionistes i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar-ne vídeos a les xarxes.
3: I si dius Mont-ral amb menjar una magdalena, deu ser divertit, no? Mont-ral. Destacats a Internacional i Economia, amb Frederic Pincel i Lara García.
21: El Regne Unit, el Guardian parla en portada d'alarma perquè la regulació en el reconeixement facial de la intel·ligència artificial s'està quedant molt curta, diu, i sobretot va al remolc dels avenços de la tecnologia. Diu que aquest reconeixement facial cada vegada es fa servir més, en càmeres del carrer, per exemple, i que l'organisme que ho hauria de controlar és absolutament ineficaç. A França, Libération posa en portada Jean-Luc Mélenchon, el líder de la França Insumisa, l'anomena el candidat permanent, després que hagi confirmat que serà candidat a la presidència el 2027, quarta vegada. I a Wall Street Journal, el Financial Times, destaquen també que l'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Diuen que és per fer la competència a Amazon, ofereixen 56.000 milions de dòlars i tot i que són una empresa molt més petita, no descarten una OPA hostil. De fet, eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop. GameStop, si us recordeu, es va fer famosa just després de la pandèmia, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
24: Cinco Días diu en portada que les empreses espanyoles d'armes surten a la caça de 817.000 milions d'Europa destinats a la defensa. El diari explica que dels 1,1 bilions d'euros d'inversió en defensa d'Europa, 3/4 encara
6: estan sense signar i les empreses espanyoles volen part d'aquest pastís. Avui l'Economista destaca que el 2025 la despesa estatal en sous públics va superar els 181.000 milions. Es tracta d'un nou rècord. La principal raó d'aquest increment és l'augment de treballadors públics. Al llarg de l'any passat els empleats de l'Estat van créixer en 142.400 persones. I l'Expansió avui parla del concepte humanitat verificable, el nou antídot contra els acomiadaments per la intel·ligència artificial. En un mercat saturat de contingut sintètic, la singularitat verificable es converteix en un actiu econòmic. Segons Expansió, s'ha de ser estrany, imperfecte i difícil de copiar, és a dir, ser humanament reconeixible per diferenciar-los dels algoritmes.
3: I per això nosaltres sovint ens encallem, perquè així som més humans. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
21: Sempre hi són, destaca l'Esportiu. Un Barça impulsat per 60.000 espectadors accedeix a la seva sisena final de Champions consecutiva. Un Barça que vola, camí cap a la final 2, lo remarca el diari Esport.

El Mundo Deportivo incideix en el fet que la quarta Champions passa per Oslo, una marea blaugrana ja escalfa motors per envair la capital noruega, un Barça molt ofici que acumula 7 finals, 6 de consecutives. El periòdico diu que Alexia és la líder del Barça i La Vanguardia remarca que la grandesa es guanya pols.

0: El periòdico Vinicius liquida l'Espanyol, ajorna la celebració del Barça, La Vanguardia alerta que venen problemes grossos, El Mundo Deportivo avisa que l'Espanyol es quedarà 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui, un Espanyol sense oxigen, pel diari Ara. L'Esport diu que el Clàssic decidirà la Lliga i per l'Esportiu el Barça s'haurà d'esperar mentre l'Espanyol no es treu el neguit. Pel Marca, Vinicius és qui no fa el passadís al Barça.
1: I a la premsa del cor, l'actriu Esther Espósito i el futbolista Kylian Mbappé. Elisenda Pineda.
2: Esther Espósito i Mbappé han passat l'1 de maig a Sardenya, on els han enxampat morrejant-se en alta mar. Aprofitant que el jugador està lesionat i que anava tot el dia en calçotets i gratant-se a la Guardiola, la parella ha decidit fer una escapada romàntica i navegar pel Mediterrani. Els veiem asseguts a la popa de l'embarcació mentre suquen els pauets al mar fent xap-xap. L'actriu s'atansa al jugador i li planta extraordinari petó a la morrada. Queden estabornits per la passió i per la tabanada de sol a l'hipotàlem. Ja ho veuen, enguany tampoc serà campió d'Europa, però el cor d'Mbappé puja al podi amb medalla d'or.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem i avui felicitem el filòsof i periodista Jordi Grau.
1: Home, Jordi Grau Pere, en deu fer...
3: Ai.
1: Jo et diria que en fa 40...
3: Sí?
1: 4.
3: 45.
1: Mira. Sí.
3: També l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas.
1: Cesc Fàbregas, 38.
3: 39, l'exmotociclista Jorge Lorenzo.
1: 42.
3: 39. Nah. I acabem amb l'actor Òscar Jaenada.
1: 50.
3: 51.
1: Mira, anat d'un avui.
3: Gens malament.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Silvà, que va ser
1: un...
3: Sant Silvà. Ah. Silva, Salvà, no, Silva, va ser un sant cristià.
1: Són dibuixos animats,
3: no? I tant, bisbe i màrtir del segle IV, va morir en màrtir a Palestina juntament amb 39 companys més durant les persecucions contra els cristians. El van condemnar a treballs forçats a les mines de coure i el van decapitar. Va ser conegut per la seva fermesa en la fe cristiana i el seu lideratge com a bisbe a Gaza en un temps de dura persecució. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Silva o la seva freqüència és inferior a 4. Però sí que hi ha 392 persones que es diuen Silvana. Silvana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de maig del 2025. Anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 4 de maig de 2016, el Banc Central Europeu no imprimirà més bitllets de 500 euros. Eren coneguts popularment com els Bin Laden, perquè tothom sabia que existien, però ningú els havia vist. I perquè moltes vegades es feien servir per blanquejar diners o per finançar el terrorisme i el narcotràfic. Esports, l'Atlètic de Madrid eliminava el Bayern de Munic, entrenat per Pep Guardiola. I arribava a la final de la Champions 2016. El seu rival, el Real Madrid, igual que el 2014. Els aficionats culers ja es veien a venir qui acabaria guanyant. I avui fa 10 anys la periodista Samantha Villar estrenava 4, una minissèrie de 3 capítols on ensenyava els 9 mesos d'embaràs i el part dels seus bessons.
1: Avui és 4 de maig, és el 124è dia del calendari, falten 48 dies per l'estiu i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctrica a la Catalunya.
7: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
8: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat doncs acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
9: Xiula al final, el Barça és a Oslo, acaba de golejar el Bayern 4-2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
10: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Llibertat.
11: Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, de qui no està constret per una obligació o per un deure. Trump ha anunciat el projecte Llibertat per desencallar vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Llibertat és un concepte bonic, encara que Trump el faci servir sovint per defensar el seu dret a fer el que li roti.
1: Antivirus.
11: L'antivirus són virus transmesos per rosegadors que poden causar malalties clíniques en humans de diversa gravetat. Avui en parlem perquè han mort 3 persones, tot apunta que arran d'un brot d'antivirus a un creuer per l'Atlàntic que arribarà a les Canàries els pròxims dies. Potser ho recordareu, aquest virus també va provocar la mort de la dona de l'actor Gene Hackman.
1: I últim.
11: O darrer. que no n'hi haurà cap més. És el que deuen haver pensat els fans que hi van omplir l'estadi Lluís Companys per assistir al primer concert del retorn de l'último de la fila. Possiblement l'última oportunitat de veure l'último en directe.
1: Posem-hi tres xifres al Mare García. 188.000.
10: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris al juny. Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança. No es preveu que això, de moment, tingui un impacte en el preu.
1: 13.000.
10: Són les tones de cireres que esperen recollir aquest any els pagesos del Baix Segrià, un 11% més que l'any passat. La collita comença aquesta setmana i les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
1: 132.
10: Són els treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. És gairebé el 40% de la plantilla. Avui els treballadors de la central d'atenció al client comencen una vaga indefinida.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un carrer d'un barri residencial amb cases unifamiliars a banda i banda i amples voreres, ocupant tot l'asfalt i caminen més d'un centenar d'ovelles que segueixen uns pastors vestits amb roba d'època.
5: És a Polònia, la població de Zakopane, i el que hi passa es coneix com a Redik. És la tradicional transhumància que porta els ramats de les zones de pastura a l'hivern fins als prats i camps on passaran els mesos d'estius, en zones d'alta muntanya que ja estan sense neu. Sovint han de passar per mig de poblats.
1: A la segona imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo i el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, somriuen mentre el president del Partit Popular li dona un copet amistós a l'esquena.
5: Imatge de fa poques setmanes i que avui reprodueix el periòdico per explicar que Feijóo pretén convocar el Congrés del PP català després de les eleccions andaluses. Servirà per apuntalar el lideratge de Fernández, tot i que ja ho sabem, tots dos no hagin tingut la millor de les relacions en els últims anys.
1: I a la tercera imatge hi veig Alexia Putellas. La capitana blaugrana s'agafa amb una mà la part de la samarreta que queda per sobre de la panxa mentre celebra un dels gols en el partit d'ahir.
5: La capitana, que va ser un dels puntals de les Blaugrana contra el Bayern de Múnich en una nova festa al Camp Nou, que va portar el Barça femení a la sisena final consecutiva de la Champions. Una altra imatge d'Alexia amb llàgrimes als ulls, emocionada quan era substituïda, va despertar tot de rumorologia sobre el seu futur.
12: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
13: Necessito vaques.
12: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i reien. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia, avui us parlo des de Londres i he triat una notícia local que circula per xarxes socials. La notícia explica que els 5 lloros en qüestió viuen dins d'una comunitat d'uns 200 exemplars dins del zoo. Els 5 lloros que ara han separat del grup insultaven els visitants i el personal i quan ho feien es reien entre ells. Un insultava i els altres li reien la gràcia. Això generava una situació on els lloros no deixaven d'insultar i riure de forma constant. Segons la notícia, els lloros diuen als visitants que se'n vagin a la merda i al director del zoo li diuen fatuat, és a dir, gras idiota. També diu la notícia que el zoo pren ara aquesta decisió sense que cap visitant s'hagi queixat del comportament dels lloros, però als responsables del parc li preocupa que els nens i els altres 200 lloros del grup aprenguin a insultar com ells i els sembli igual de divertit i graciós.
1: I això real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: El comerç internacional i la logística requereixen professionals amb una visió global i una formació especialitzada. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà els dies 13 i 28 de maig dues sessions online per presentar el màster universitari en logística i comerç internacional i la seva versió impartida en anglès. Els webinars inclouran una masterclass amb un expert convidat i informació detallada sobre el programa acadèmic, el procés d'admissió i les opcions de beques.
16: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
14: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i es reien, és una notícia real.
1: I això...
14: Els 5 lloros són grisos i africans. Es diuen Billy, sí. Eric, Tyson Jade i Elsie. A partir d'ara viuran apartats del grup per evitar que tots els altres lloros del zoo aprenguin a insultar com ells. Els responsables del parc zoològic també els han separat entre ells i els han ficat dins d'altres aviaris amb l'objectiu que siguin capaços d'aprendre d'altres sons.
1: I això passa a Londres, recordem-ho. Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:53. Plat al dia, 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cap de setmana negra, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
11: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
20: El que és el mateix, 67 casos nous cada dia, ho explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya.
21: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140 mil llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans d'una nova mobilització de docents.
11: Demà passat serà el primer dels 17 dies de protesta que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores.
1: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
20: Donald Trump ho ha anunciat aquesta nit davant la petició, diu, de països que no estan involucrats en la guerra. Mentrestant, el secretari nord-americà d'altres hores assegura que quan s'acabi la guerra els preus del petroli cauran. Scott Bessett a Fox News.
22: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
23: In 2025.
1: Israel allarga la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals.
11: Almenys fins demà, la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas. Els seus advocats denuncien que els han maltractat.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
20: En canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també es recupera el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
1: I l'última de la fila ha tornat a Barcelona després de 30 anys.
11: Va ser ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: El Barça tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
20: Serà la sisena de forma consecutiva. Les blaugranes van guanyar el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Mentrestant, el Barça masculí serà campió de Lliga diumenge si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència.
24: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia inestable. Aquest matí hem patit ruixats molt dispersos i pluja una mica més persistent a l'Alt Pirineu. Entremig s'obriran moltes clarianes durant el matí i a la tarda hi haurà ruixats més forts i alguna calamarsada, sobretot a l'interior, i aquest cop també podrien arribar al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. No descartem també algun ruixat no tan fort en altres punts del litoral. Tot plegat amb una temperatura que avui es mantindrà moderada.
24: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra.
26: Sí, un accident talla un carril a la C31 a Badalona cap a Barcelona, però les retencions més destacades són a la Ronda Litoral a Sant Adrià de Besòs durant uns 6 quilòmetres d'entrada a la ciutat, retencions també d'uns 6 quilòmetres d'entrada a la capital a la Ronda de Dalt des del Nus de la Trinitat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
27: A 8:45 obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta electoral que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya.
28: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
27: Després analitzarem l'augment dels crims amb arma blanca amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I parlarem del frau elèctric a Catalunya.
26: I a les 11, Àgora Esportiva, ara que el Barça té el títol de la Lliga a tocar i que el Barça femení jugarà la final de la Champions.
27: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia, xiripipis!
1: Com estàs, Manu? Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, prou bé, i vosaltres?
1: Molt bé,
2: descansant una miqueta. Sí. Nota, és nota, guanya un dia més per descansar.
1: I tant, que es nota.
2: Sí. Però bé, escolta'm, ja hi tornem a ser una setmana més.
1: Anem a marcar el telèfon de l'Anna, avui.
2: Ah, exacte.
3: L'Anna!
2: Sí. Home, què li passa a l'Anna? Quants anys fa?
1: Tema aquí.
2: Tema aquí. Anna! A veure, està desperta, no està desperta...
1: Si diu xiripipi, s'entrarà una llangonissa Ral d'Avinyó.
2: Molt bé, Ricard.
3: I tant, ja veuràs.
2: I tant.
1: Fresca i tendra.
2: Sempre, sempre. De moment...
1: Ara no està.
3: Anna se fue.
2: Ni fresca ni tendra.
1: No.
5: A la merda!
3: Ni eixerida.
2: Manu!
1: Doncs res, ara trucàvem de part dels teus fills, el Josep Maria i la Meritxell.
2: Sí, també del teu marit, en Josep Maria, perquè t'estimen infinit i volen que sempre siguis molt feliç. I et volien dedicar aquesta cançó, que tocarà, evidentment, Manu Guix en directe dels Catarres, que es diu Vull estar amb tu.

0: Home, quina bona manera per començar la setmana amb aquesta cançó dels Catarres i vull estar amb tu. Per cert, recordeu que si voleu que en Manu dediqui una cançó a algú que estimeu, recordeu que ho podeu fer a través del telèfon de la Bústia, el 636-360-609. 636-360-609. I estàs d'acord, Manu?
1: Que bé que ho has dit,
0: clar,
1: Xavi.
0: Clar que sé, carinyo. Doncs deixeu un missatge o envieu un WhatsApp i contactarem amb tots vosaltres. Manu Guix, que tinguis un fantàstic inici de setmana, estimat.
1: Igualment preciós, us veiem demà, xiripipis.
0: Que vagi molt bé, bon dilluns. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: L'enquesta publicada aquest cap de setmana pel diari Ara ha sacsejat la conversa política. És clar que hem de recordar que encara falten 2 anys per les pròximes eleccions. La demoscòpia d'avui, però, no té per què ser l'aritmètica de demà, però sí que serveix per explicar tendències sobre l'evolució política a Catalunya. Segons aquest sondeig, l'esquerra mantindria la majoria absoluta al Parlament. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, fregant els 40 diputats, tot i que baixaria lleugerament. I Esquerra Republicana pujaria i es consolida a la segona plaça al voltant dels 30 escons. És a l'altra banda de l'hemicicle on el canvi és més abrupte. I és que atenció, perquè el Partit d'Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició en intenció de vot. També en escons. De 2 a 22. Trepitjant-li els talons, Vox continua sumant suports i seria la quarta força. I compte, perquè segons l'enquesta, la suma d'Oriols i Vox podria arribar a representar un quart del Parlament. Gairebé un 25%. En aquest escenari, Catalunya seria la comunitat autònoma on l'extrema dreta té més força. I el més perjudicat és Junts per Catalunya, que recula de forma molt evident. Com si no se'n sortís a l'hora de trobar el seu espai polític al món postprocés. L'enquesta ens mostra un país profundament polaritzat, una societat dividida, esgotada, que busca respostes ràpides a cruïlles vitals, i aquest tipus de fractura és el camp de cultiu ideal per un fenomen que ja ha arribat a la majoria de països europeus. El populisme que representen Aliança Catalana i la seva manera de fer política queda avalat a les enquestes. Atenent-nos a les projeccions de les enquestes, sembla que com més se simplifiquin els missatges, millor. La gent vol missatges simples. Ho veiem de manera molt explícita quan ens fixem en 2 líders més ben valorats en aquest estudi. Gabriel Rufián i Sílvia Orriols. 2 persones, ideològicament, podríem dir que són l'aigua i l'oli. Els antípodes. Però a la pràctica, tots dos connecten d'una manera molt directa amb els seus votants. Són perfils que aposten tot al maximalisme. I segons l'enquesta d'aquest diumenge, els queda molt camí per recórrer. Que la polarització cotitzi a l'alça no diu res de bo sobre la salut de les institucions. Sigui quina sigui la ideologia, la democràcia és transversal i es basa, per sobre de tot, en el respecte a l'altre i també a les seves idees. Els ciutadans tenim el dret i gairebé l'obligació d'exigir discursos que busquin posar-se d'acord, que vagin més enllà de la ràbia, de la provocació constant. Polaritzar i dividir és un negoci molt rendible pels partits i per tenir molts clics i seguidors a les xarxes, però els països no es governen amb clics. Estem només davant d'una enquesta, però val molt la pena prendre'n nota, perquè dibuixar un futur de confrontació i moltes dificultats en la governança no serà bo per ningú.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 10 graus al Banyà, a l'Alt Empordà, 12 graus a la Granadella, a les Garrigues i 16 graus a Viladecans, i amb alguns ruixats que ja cauen a l'Alt Pirineu, també en alguns llocs del nord de la Catalunya central, al Prepirineu, n'arriben d'altres per l'oest de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, de moment són molt dispersos, alternats també amb moltes clarianes durant aquest matí, i a la tarda, de fet a partir del migdia, tindrem tempestes, en aquest cas més fortes, més violentes, que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, fins i tot també a les comarques de Tarragona, al litoral. No descartem que durant el vespre sobretot també pugui arribar algun ruixat en altres punts de la costa. La temperatura moderada baixarà una mica més de cara demà i és que demà tindrem també un dia inestable, al matí més sol, però a la tarda amb tempestes fortes.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui a l'Àgora amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol, el dia en què hem de tornar a mirar cap a l'Orient Mitjà. La novetat de la nit és que Donald Trump s'ha compromès a ajudar que surtin de l'estret d'Hormuz els vaixells que estan bloquejats.
3: Breaking news from President Trump announcing that the US will help to escort ships from all over the world that are stuck in the Strait of Hormuz.
0: Ho ha anunciat a les xarxes socials. Trump ha posat nom a l'operació i diu Projecte Llibertat, i a banda d'això, però, no n'ha donat gaires detalls. Tot i això, Iran ha respost aquestes últimes hores. Aquest és el vicepresident del Parlament de l'Iran avisant que les condicions a l'estret no tornaran al seu estat anterior de la guerra. Aquesta mateixa nit, un alt càrrec del règim de Teheran ha alertat que qualsevol interferència dels Estats Units a Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc, Frederic Vincent, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Anem a pams, què sabem d'aquest projecte Llibertat que ha anunciat Donald Trump per desbloquejar l'estret d'Hormuz?
4: Poqueta cosa, ha dit que l'operació començarà avui mateix, ha dit dilluns al matí, en l'horari de l'Orient Mitjà, i que consistirà, textualment, ha dit el president, en guiar els vaixells que estan bloquejats a la zona. Segons explica el Wall Street Journal, que generalment té bones fonts en aquesta qüestió, en principi no implicaria que vaixells militars de la Marina nord-americana escortessin les embarcacions. En canvi, sí que implicaria localitzar les mines que l'Iran ha posat a la zona de l'estret d'Hormuz i passar aquesta informació a les empreses, identificant, per tant, les rutes més segures. Washington sí que diu que està buscant el suport d'altres països per obtenir la informació d'on són aquestes mines.
0: Aquest seria el pla. Donald Trump també ha assegurat a les xarxes socials que si hi ha alguna interferència en el seu pla, s'haurà de tractar amb contundència, textualment.
4: Sí, el Comandament Central dels Estats Units parla ja de 15.000 soldats o un centenar d'avions, entre d'altres coses que hi haurien en aquest desplegament. Alguns experts apunten, però, que el que dèiem, si no hi ha escortes de vaixells de guerra, poqueta cosa canviarà. I, des de fa pocs minuts, el Servei d'Operacions Comercials Marítimes del Regne Unit ha dit que el nivell d'amenaça per la seguretat marítima a l'estret d'Hormuz continua sent crític. Això mentre l'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta per negociar i acabar amb la guerra, Teheran, aquesta és la novetat, ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar.
0: En tot cas, l'anunci d'aquest projecte Llibertat sí que ha tingut un efecte. El petroli ha baixat de preu. El barril de Brent, que divendres va superar els $126, torna a estar al voltant dels 106.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Així ho deia aquesta nit en una entrevista a la Fox, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent. Això mentre l'OPEP ha confirmat que augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris. La idea és que, si es posa més cru al mercat, això en teoria n'hauria de fer baixar el preu. Maite Curto.
6: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
7: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
6: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat en parlem també avui, a Armènia, els representants dels països que formen part de l'anomenada Comunitat Política Europea. És un espai que va crear Emmanuel Macron i que reuneix governs europeus i d'altres països convidats.
8: President.
0: I així arribava a Armènia justament Emmanuel Macron. Després d'aquesta cimera, demà es farà una altra reunió entre els països de la Unió Europea i el govern armeni, que comparteix frontera amb l'Iran. I serà Pedro Sánchez, tot i que una avaria al seu avió l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a Turquia i a passar-hi també la nit. Sigui com sigui, en aquestes cimeres també pot aparèixer la detenció per part d'Israel dels líders de la nova flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza. El jutge ha prorrogat almenys fins demà la detenció dels activistes, entre els quals hi ha el barceloní d'origen palestí Saif Abu Keshek. Veus, Jerusalem, Jordi Brascó.
9: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
9: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. Brussel·les ja ha reclamat a Israel que tracti amb dignitat els activistes.

0: I l'altre tema del dia és l'entrevista que d'aquí uns minuts farem a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Tenim una realitat doncs, complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
0: La consellera serà al matí de Catalunya Ràdio per comentar les carpetes del seu departament. Sobretot dues. D'entrada, les protestes dels sindicats majoritaris.
2: Sí, perquè els docents es tornen a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant de les escoles. És la primera data assenyalada en el calendari d'un total de 17 dies de vaga distribuïts per territori en aquestes pròximes setmanes, abans que acabi el curs. Els sindicats que no van firmar l'acord amb el govern exigeixen que es negociï per millorar-lo.
3: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
2: És Yolanda Segura de l'USTEC, que també ha reclamat als sindicats que sí que van firmar l'acord, és a dir, UGT i comissions, que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu, diu textualment també. Això després que els dos sindicats diguessin que l'USTEC i la resta d'organitzacions fan peticions de màxims.
0: Aquesta és una de les carpetes educatives. L'altra és la idea de desplegar Mossos de paisà a les escoles.
2: Sí, això ha generat molt de debat. Recordem que dos dels centres que es van apuntar a la prova pilot se n'han desmarcat després que la idea hagi tingut un ampli rebuig entre els seus mestres, les seves famílies i els seus alumnes. L'altra cara de la moneda és el sindicat dels Mossos. El sindicat policial sap fer pol, des del qual Ima Viudes deia aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mala informació, en part, ha esperonat la polèmica.
4: Ens ha dolgut molt el debat. Realment s'hauria d'haver explicat millor. Dit això, creiem que no és incompatible, al contrari, la coordinació d'agents amb la complexitat que pot haver en un centre. Quan hi ha conflictes de convivència, violència entre joves, són situacions que poden desbordar la comunitat educativa. Prevenir escalades, sempre, insisteixo, coordinadament. Nosaltres ho valorem positivament.
2: És el que ens deien aquí al matí de Catalunya Ràdio. Sobre tot això, la consellera Niubó en parlarà en aquest programa a partir de les 9.
0: I si abans parlàvem de la protesta dels mestres, la vaga que ja ha començat és la dels treballadors de l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries a Girona. L'empresa es diu Girona Més Neta i les negociacions que s'han allargat fins a la matinada no han arribat a cap acord.
5: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: Això ho deia el portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, a Catalunya Ràdio. Si no hi ha canvis, la vaga coincidirà aquesta setmana, per tant, amb el Girona Temps de Flors. Maria Rovira.
6: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig, diuen, de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El consistori va recordar que Girona Més Neta és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una altra protesta. Avui també comença una vaga indefinida als treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona.
2: Protesta contra l'anunci d'un expedient de regulació per fer fora 132 treballadors de la seu que tenen el World Trade Center de Barcelona. És pràcticament un 40% de la plantilla.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 14. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corredor de la Garcia i Pep Cisterna. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya. O el que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
10: La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
11: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars.
5: com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
10: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
0: En parlem a partir d'un quart d'onze amb responsables de la companyia, atenem la col·laboradora de Rebeca Carrancó i amb la Guàrdia Civil, encarregada de moltes d'aquestes operacions. I alerta als usuaris de Rodalies. Valls es torna a quedar sense trens durant dos mesos per obres a l'R13. I avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Manel Sastre.
9: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de quatre túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris

0: Transport a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
1: I deixem enrere un cap de setmana amb 3 morts per arma blanca i l'àrea metropolitana de Barcelona. La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana, Berta Torrades.
2: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta concentració d'aquesta tarda està tenint també una pota política.
3: Ignacio Garriga de Vox ha escrit "T'espero demà a Esplugues" i ha parlat de terrorisme islamista. Aliança Catalana també ha fet un comunicat en la mateixa línia.
1: Avui analitzarem també a l'Àgora com l'extrema dreta està capitalitzant aquests crims. Això coincideix amb les enquestes que els donen bons resultats.
3: És el cas de la que publicava el diari Ara aquest cap de setmana i que donava Aliança el doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part que diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Oriols en cas que sigui necessari. L'enquesta també diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança.
1: Una altra enquesta al País apunta que la regularització d'immigrants divideix els espanyols.
4: El 38% hi està a favor, el 33% en contra. Més de la meitat creu que afectarà negativament l'accés a l'habitatge o el sistema sanitari. El mateix sondeig apunta que la prioritat nacional és el criteri més acceptat a l'hora de concedir ajuts públics.
1: I el Camp Nou va tornar a vibrar.
5: El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern 4-2. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
1: Sisena final consecutiva de la Champions del Barça femení en una jornada màgica al Camp Nou.
6: Davant 60.000 aficionats, 4-2 davant el Bayern i el Lió que espera la final del 23 de maig. Alexia Putellas.
7: Sí, ens coneixem molt bé. Ell ens coneix perfectament. Nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil. Evidentment és una final europea. Pot passar qualsevol cosa.
6: Aitana va reaparèixer després de 5 mesos.
1: I a Cornellà, negra nit.
8: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el qui competeix bé.
1: El tècnic Manolo González lamenta la derrota amb el Madrid per 0-2.
6: 2 gols de Vinícius, un espanyol en crisi, acumula 17 partits sense guanyar i avui es pot situar 3 punts del descens si el Sevilla guanya la Real Societat.
8: Y le está gustando a todos los equipos, no va a ser fácil para nosotros, lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros. Pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
9: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
10: Doncs el que vostè vulgui.
9: Que bé? Segur?
10: I tant.
9: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
9: Sí.
10: Doncs les que vulgui.
11: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
12: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Pluto! Ganímedes!
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 8:20. Avui arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid i jornada també judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en aquest judici del cas de les mascaretes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, sí, és la declaració més esperada. L'exministre sempre ha dit que és innocent i ha negat enriquir-se durant la pandèmia o fer negocis al marge de la política.
17: No hubo ninguna comisiones. Como ya he dicho muchas veces.
16: Però l'empresari Víctor Daldam el va empastifar de ple, el va situar com el 2 de l'organització criminal per darrere de Pedro Sánchez. Avui Ábalos haurà de defensar la que no li va anar tan malament. Va ser la declaració del que era el seu home de confiança, Koldo García, tots dos en presó preventiva. Avui veurem si continuen actuant com un bloc. García va parlar bé d'Ábalos com un home molt ocupat que li va encomanar que les mascaretes arribessin a tothom.
18: Jo estaré tota mi vida agradecido al señor.
16: L'interrogatori arrenca a les 10, és ja la recta final d'un judici que haurà durat un mes.

0: que acabarà en plena campanya de les eleccions andaluses.
1: I en el cas Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
2: Serà després que Soraya Sáenz de Santa Maria negués qualsevol implicació dels serveis secrets espanyols a l'espionatge a Luis Bárcenas. També està citat l'empresari Javier Pérez Dolcet.
1: I avui continuen els preparatius per la visita del Papa a Espanya.
3: El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneix avui amb el seu homòleg de la Santa Seu, Paul Richard Gallagher, per tractar la propera visita del Lleó 14 al juny. Serà mentre el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, prepara una visita al Vaticà per rebaixar tensions.
1: I també avui els ministres d'Agricultura de la Unió Europea celebren una reunió informal a Xipre.
3: Després que divendres entrés en vigor l'acord amb el Mercosur, aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral. Els agricultors insisteixen a parlar de competència deslleial.
1: Justament aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Les previsions són bones. Júlia Albacar.
4: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simón és director d'Afrucat.
5: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
4: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I el que s'ha acabat és la temporada d'esquí. Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana. Anem cap a Alp, Joaquim Albalate.
6: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de mig milió de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
7: Molt contents. Més de mig milió de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
6: La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més. Els Mossos investiguen la mort d'una dona en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
8: És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
1: I la dona, qui li van prendre la custòdia del seu fill amb una denúncia falsa, ha concedit una entrevista a TV3.
8: El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial. La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van prendre el nadó de pocs dies. Al final, la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important per la criatura.
9: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
8: Així ho explicava a TV3.
1: I ahir, l'Estadi Olímpic de Barcelona... Va viure una nit èpica amb l'última de la fila. Manolo García i Quimi Portet van tornar a actuar junts després de 30 anys. Dijous hi haurà una segona oportunitat per veure'ls. Marta Vives.
10: L'último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
11: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
10: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
12: Porto el meu fill que té 16 anys, que també l'agrada. Això continua.
10: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins arribar al clímax, amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara sobre música...
13: Un dissabte convençut...
1: Edició històrica al Festival Estrenes de Girona.
14: Dels 34 concerts programats, 21 han esgotat les entrades. Pel festival hi han passat 33.000 espectadors que han vist la presentació de la nova música de grups com Ginestà, la Ludwig Band o Joan Dausà. Vaig

0: seguida els esports.
1: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
2: Centenars de persones han seguit la...
3: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
1: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Comences el dia i ja saps.

0: al iogurt i així nodreixen la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: ¿Cómo hemos cambiado?
6: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 8:28. En esports, el Barça disputarà la seva sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva, la setena de la seva història.
9: 4-2 davant el Bayern, dos gols d'Alexia, un de Payor, un de Salma Parayuelo davant un públic entregat al Camp Nou, 60.000 espectadors que no van parar d'animar l'equip. Salma Parayuelo, jugadora del Barça.
10: No, es una gozada vivir partidos así, con este apoyo. Y la verdad que yo como jugadora del Barça y como culé más, es increíble.
9: Alexia Putellas va liderar el Barça i va posar un interrogant sobre el seu futur.
11: I hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
9: Aitana, bon matí, va tornar a l'equip després de 5 mesos.
12: Gràcies a tothom que ha tornat del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
9: La final, el 23 de maig, a Oslo davant el Lió.
8: I la Lliga de Futbol es pot decidir el clàssic de diumenge entre el Barça i el Madrid.
9: El Barça té prou amb un empat. El Madrid va guanyar 0-2, dos gols de Vini al camp de l'Espanyol, un Espanyol que acumula 17 partits sense guanyar i que es pot quedar 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament el Sevilla és el pròxim rival de l'equip blanquiblau, Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
13: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos al 3 punts.
9: El Sabadell, que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia, l'Aldenc és el nou líder i l'únic que es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina Bàsquet, que jugarà contra el València.

0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... De què es diu els dos judicis que aclaparen els focus a Madrid? D'una banda, avui declara José Luis Ábalos en el cas de les mascaretes i també sentirem l'exdirector del CNI del cas Kitchen, que toca de ple al Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Sí, bon dia. És Félix Roldán i va com a testimoni dirigir el CNI a l'època que s'hauria produït l'espionatge a Bárcenas. El mateix Bárcenas, de fet, assegura que la intel·ligència espanyola estava implicada, però Soraya Sáenz de Santamaría, de qui depenia políticament el CNI, ja ho ha negat tot. Avui també declararà Manuel Sánchez Corbí, exdirector de la UCO, i l'empresari Pérez Dolcet, que va portar la causa uns àudios de Francisco Martínez, imputat en Villarejo.
0: Pedro Sánchez us seguirà des d'Armènia, on assisteix a la cimera europea. Redacció, Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia, ja han començat a arribar els primers líders internacionals, entre ells el president del Consell Europeu, Antonio Costa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el secretari general de l'OTAN, Marc Rutte. També hi serà el primer ministre canadenc en una declaració d'intencions davant Donald Trump, una cimera que es fa a Armènia, que comparteix frontera amb l'Iran i que arriba en plena inestabilitat internacional. Pedro Sánchez hi serà després d'una parada tècnica, encara qui no hi serà és el canceller alemany.
0: I avui alumnes de sisena primària d'una 50ena d'escoles faran un nou examen per avaluar el sistema. Redacció, Ara Garcia.
3: És un examen que dissenya i gestiona el Ministeri. Vol ser un termòmetre i per això es farà cada 3 anys a sisena primària i a quart d'ESO. Al final de cada etapa s'afegeixen a les proves que ja es fan habitualment i a les PISA. Avaluaran la comunicació, ciències, matemàtiques i competència digital. Les proves es poden allargar fins a final de mes.
0: I Girona es lleva avui amb el primer dia de vaga d'escombraries. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Bon dia, una vaga que fa que des d'avui només hi hagi recollida d'escombraries 2 dies per setmana, excepte escoles, centres mèdics i mercat, on es fa cada dia, i que si es manté coincidirà a partir de dissabte amb el temps de flors. Els treballadors de l'empresa reclamen millores en el conveni i denuncien que les negociacions estan encallades des de fa un any i mig. En aquests moments, un grup de treballadors del torn de matí, segurament els esteu sentint, estan fent una concentració davant la deixalleria municipal.
0: Què toquen, Fèlix?
4: Què dius, què? Perdona?
0: Què toquen? Què sona?
4: Què toca? Soquen xiulets, estan amb bocines, estan fent soroll, bàsicament.
0: Gràcies, Fèlix Martín, des de Girona.
4: Bon dia.
0: I pel que fa a la mobilitat, com la tenim, Maria Fernández Noguera? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí, pel que fa als trens, endarreriments de fins a 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Mentrestant, a l'estació de Barcelona a Sants, el tren que ve de la plana pica Moixons i arriba un quart d'hora tard. A Lleida Pirineus, el tren que ve de Manresa i ha arribat 40 minuts tard, i el que ve de Cervera va amb un endarreriment de 10 minuts. I pel que fa al metro de Barcelona, la línia 1, la vermella, hi ha freqüències superiors a les habituals per una incidència que hi ha hagut a l'estació de Navas.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora.
6: Doncs sobretot a la ronda litoral, on des de primera hora tenim circulació amb congestió des de Sant Adrià de Besòs i cap a Barcelona durant uns 6 quilòmetres.
0: Punts taronges?
6: Punts taronges a la ronda de dalt, des de Trinitat cap al nus del Llobregat, i carreteres a l'entorn de la ciutat, també d'entrada cap a Barcelona, com a l'A2, la B23 o la C31 a Badalona, on un accident talla un carril.
0: Avui a les 9 serà amb nosaltres en aquest estudi una de les protagonistes de la setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó. Li traslladarem totes les demandes. Sílvia Solanes?
7: Sí, també ens preguntarem què està passant perquè hi ha hagut aquest cap de setmana 3 crims amb arma blanca a Barcelona i Esplugues de Llobregat. També parlarem d'aquesta dada que us hem avançat avui, que cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric. I com cada dilluns, secció de cor i àgora esportiva.
0: Avui a l'àgora, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol.
8: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Abans, quin temps ens espera per aquest cap de setmana? No, per aquesta setmana, Eloi Cordomí, bon dia.
9: Sí, mira, un temps molt canviant avui i tota la setmana. Avui, ara mateix, tenim ruixats, per exemple, cauen al Pirineu, Prepirineu, però també n'entren d'altres per les comarques de l'Oest. Poden afectar en qualsevol punt de Catalunya de manera molt dispersa, alternats aquest matí també amb moltes clarianes, i a la tarda sí que hi haurà més inestabilitat i, per tant, més tempestes, sobretot també les comarques de l'interior. Aquí és on seran més fortes, amb alguna calamarsada. També podrien arribar a les comarques de Tarragona, a la costa, fins i tot, i de cara al vespre es podrien repetir altres ruixats al litoral, però ja més desgastats. I demà, al matí, hauria de fer bastant sol, però a la tarda les tempestes creiem que poden ser fortes i més fortes que avui.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Dijous, la mà que té més tacte era la mà esquerra. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives, de 5 lletres, les fites més nutritives, 5 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
15: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
16: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
17: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
18: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
19: Avui estem portant a l'extrem allò que deuen pensar molts dels oients quan han de sortir a casa. No sé què posar-me, perquè ara fa un temps i després en farà un altre. Hi ha gent a l'estudi amb mania curta, sí. I el Pau Llong, que va amb un jersei, sí, de coll alt.
0: La Nebrera també, va amb un jersei, un vestit jersei.
20: Un jersei de coll alt, pensava.
0: El casco ve d'on ve, el Pau ve de la muntanya.
21: Elegant o no?
0: És elegant?
19: No, s'ha dit, no, el contrari.
0: És molt elegant. Ara, és un jersei de...
19: De
0: febrer.
20: De llar de foc.
0: Mentre tu no tinguis calor, Pau, tot estarà...
21: No estic bé, si no ja m'ho trauré. Si m'ho deu nerviós, ja me'l trauré.
0: Bueno, la Consellera d'Educació, vull dir que igual sí que entres en calor. Ara parlem d'educació, però abans volem parlar del que està passant en aquest cas a Israel. L'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, continua empresonat a Israel després que una operació militar assaltés la flotilla de la Gaza. Podem parlar amb la seva dona, Sally Issa, bon dia.
22: Bon dia a tothom.
0: Ens ha demanat que li preguntem en castellà. Com està, antes de nada?
22: Estoy ok, estoy bien. Quiero solo decir, lo siento que tengo que hablar en español, pero no parlo catalán.
0: ¿Cuál es su última información que tiene de Saif?
22: La última información lo que tenemos es que el Tribunal del Estado de Israel ha prorrogado la detención ilegal de el Saif y su compañero Tiago 2 días más. Están interrogados para acusaciones de sospechas de carácter de seguridad.
0: ¿Y por qué cree que el ejército de Israel solo ha detenido a esos dos miembros?
22: Bueno, Saif es el portavoz de la flotilla y Tiago es también uno de los miembros de la Steering Committee. Y son dos personas que tienen mucha influencia en la flotilla. Uh-huh. Y con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas que no siguen con la misión, y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
0: Porque Saif forma parte de la comunidad palestina en Cataluña.
22: Sí,
0: Milita també en, la, en el Intersindicat Alternativa de Catalunya?
22: También, sí.
0: ¿Y dónde trabajas, Aif?
22: Ahora mismo no está trabajando. Estaba trabajando en Cultra, es una empresa para los motores aquí en Barcelona, pero el último año tenía que dedicar todo el tiempo para la flotilla y el trabajo por Gaza.
0: ¿Cuál era el objetivo de Saif en este proyecto de la flotilla?
22: El objetivo es romper el bloqueo ilegal de la Gaza y liberar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Saif siempre ha luchado contra la injusticia en el pueblo palestino. Y con la guerra en Gaza, con el genocidio, lo que hemos podido ver en directo, en el tele, no puede sentar en casa y seguir su vida como siempre. Estaba buscando todas las acciones y maneras para hacer lo que se puede para romper ese bloqueo y poner un fin al genocidio en Gaza.
0: ¿Está recibiendo ayuda del gobierno de España?
22: Ahora mismo, con lo que ha pasado con la flotilla, creo que el gobierno español está trabajando para
0: presionar, sí.
22: Presión, sí, gracias, al gobierno israelí para liberar a Saif y Tiago. Mañana tengo una reunión en el ministerio y espero que podamos hablar de las medidas, lo que han hecho y que podemos hacer más.
0: Sally Issa és la dona de Saif, que continua empresonat a Ashkelon, que és a Israel. Una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
22: Gràcies.
0: Doncs és un activista de la flotilla retingut a Israel, no és el primer que reté Israel en aquestes flotilles, una flotilla en la qual tampoc hi ha hagut èxit d'arribar fins a Gaza, com tampoc s'esperava, però sí que de nou té ressò la detenció en què s'estava i les condicions en què estan de produint aquestes detencions. Pau.
1: Bueno, té ressò bàsicament perquè són detencions il·legals,
0: sí,
1: en aigües internacionals, volaran tot el dret internacional, com porta fent Israel des de fa ja molt de temps, i hem reiterat i insistit aquí moltes vegades, i les detencions responen únicament i exclusivament no a cap principi del dret ni de justícia, sinó que aquestes dues persones són dos militants conseqüents i coherents. De fet, el Tiago és la segona vegada que participa a la flotilla, i el Saif bueno, és una persona que va néixer en un camp de refugiats a Skara, a Nablus, el que jo he pogut visitar, de fet, i és una persona que tota la vida s'ha dedicat a denunciar el patiment que pateix el poble palestí, l'opressió per part del colonialisme israelià, i per això els volen detenir, i per això els estan aplicant aquesta legislació que suposo que intentaran argumentar que té sentit aplicar-los la legislació antiterrorista, bàsicament amb l'argument de Hamas, que és l'argument de sempre, amb dues persones que no han tingut mai cap vinculació estreta i orgànica amb Hamas, sinó que han tingut vinculació amb diferents organitzacions solidàries amb el poble de Palestí des de Catalunya.
0: Montserrat.
2: Haig de començar dient, perquè m'ho vaig prometre, que a mi aquesta flotilla m'interessa zero. És a dir, ja la primera m'interessava zero. Crec que no hauríem de dedicar el temps que dediquem a aquest tipus d'activisme en els mitjans públics. No puc més que dir-ho perquè si no ho rebentaré. Dit això, des de la primera vaig demanar, i mai ningú em va respondre,
0: tot i que potser, si vols dedicar-hi temps, no cal,
2: sí,
0: que parlis.
2: Ja ho sé, però vull saber dues coses.
0: Si tu no vols dedicar-hi més temps, potser no cal ni opinar.
2: Dues coses voldria saber, perquè la vaig demanar, sí, la primera i no ho s'ha pogut. Jo vull saber qui paga això, perquè el resultat de la flotilla el paguem entre tots, i per tant voldria saber qui paga això. Ningú ha respost perquè la gent no vol respondre. Dit això, ara sí, em callo.
0: Espera.
3: Sí, jo crec que és una independència del que pugui sentir Montserrat, crec que és una acció legítima que a més té darrere moltíssima gent a tot el món, amb independència del que pensis, diguem-ho. O sigui, el finançament pues, no sé molt bé què estàs insinuant, però vull dir, si hi ha alguna xarxa internacional que en aquests moments mobilitza gent i, per tant, recursos, doncs és la causa palestina. Per tant, pues, entra dintre del, sens dubte, dintre del joc legítim, d'una pressió legítima, no violenta, i després et pot agradar més o menys, però a més hi ha una acció probablement, o amb tota seguretat, il·legal per avortar-la, i uns detinguts, un dels quals és un compatriota teu, no? I per tant, òbviament, penso que està més que justificat parlar-ne. Dit això, de quina manera se l'allibera? Que jo crec que això hauria de ser el tema més prioritari. Espanya en aquests moments, jo crec que el fet de que sigui espanyol també li va en contra, com a conseqüència de les relacions que hi ha entre Espanya i Israel, perquè amb independència de les motivacions, que jo crec que són sobretot d'aquesta detenció, per intentar evitar que hi hagi noves flotilles, per intentar evitar, per donar una senyal de que això és arriscat, com no pot ser d'altra manera, perquè òbviament és una zona de guerra, doncs el tema és un plus perquè és espanyol, no? Per donar un senyal de que en aquests moments les relacions entre Israel i Espanya són catastròfiques i per tant és una oportunitat d'aquest govern israelià per d'alguna manera perjudicar o posar en problemes Espanya. Per tant, qualsevol acció diplomàtica per intentar aconseguir l'alliberament, que crec que ha de ser la prioritat de tothom, és escalar això i portar que l'ofensiva diplomàtica no sigui d'Espanya, sinó portar-ho a Europa. Perquè Espanya, en aquests moments, jo diria que encara és provoca satisfacció al govern israelià el fet de poder, d'alguna manera...
0: Tenir un espanyol.
3: Tenir un espanyol. Mm.
0: David.
4: Bé, primer de tot dir que desitjo en lo personal doncs que l'alliberin quan abans millor, i sempre respecto molt la gent que es mulla i que s'arrisca per les seves causes, encara que siguin causes en les que jo no hi cregui, i en aquest cas doncs crec que aquesta persona bé, ha estat coherent amb la seva causa i tal. Ara, dit això, crec que la flotilla 1 i la flotilla 2 i tot això van l'objectiu final és generar una provocació que generi aquestes detencions, que generi aquest sidral i fer un exercici de propaganda, res més. És el que s'està aconseguint, el que s'està fent. Crec que és una provocació que en aquests moments, en el context tan tremendo del Mitjà Orient, no sé si és el que convé més. Jo crec que el que convé més és intermediació i serenitat, i a veure si s'enganxa en aquella terra infernal algú de sentiment de la pau i no provocacions estèrils, no? I per tant, doncs, crec que això seria absolutament estalviable. I dit això, doncs, jo crec que en tot cas que Israel no li aplica la doctrina antiterrorista, que la doctrina antiterrorista que aplica Israel és bastant més dura que mantenir-los retinguts una setmana.
1: Sí, sobre la qüestió del finançament, dic que la Global Summit Flotilla es finança bàsicament i exclusivament a través d'aportacions de persones anònimes, comunitats de la diàspora palestina, Montserrat, i donants individuals. De fet, declara no rebre ni un duro governatiu, ni un duro, i es defineix com un moviment civil igual que ho és Amnistia Internacional o ho és Metges Sense Fronteres. I de fet tots els costos, tots els diners que reben van a costos operatius, perquè no hi ha cap persona, cap portaveu ni cap organització percep cap sou. Llavors, si tens alguna informació alternativa, a part de fer aquestes mena de conjectures conspiranoiques insidioses, si tens alguna informació dona-la, i si no, intenta no menystenir el bon nom d'organitzacions que estan configurades per persones que ni tan sols reben cap sou i que sacrifiquen el seu benestar personal per intentar denunciar un genocidi.
2: Totes les ONGs que reben recursos privats tenen auditories clares, transparents, respecte de les quals sí, fins i tot els mitjans, o sigui els poders públics, hi tenen accés, entre altres coses perquè una part de les ONGs, per no dir totes, reben també recursos públics. Però jo em referia fonamentalment el fet de que després de l'actuació, qui ha de respondre i qui haurà de pagar, qui va repatriar, qui utilitza mitjans públics i fins i tot dels que s'ha demanat del poder públic que faci altra cosa que fer declaracions, que efectivament, per suposat que tothom voldrà que les persones tornin sanes i estàlvies a casa, això ho diria de qualsevol persona humana, perquè ho penso de qualsevol persona. Però més enllà d'això, el cost que significa per al nostre país des del punt de vista de la seva diplomàcia, des del punt de vista logístic, des del punt de vista de les persones que diuen, ara estan dient, jo no estic treballant. És a dir, tot això, per un ciutadà normal, el que aquesta causa, crec que no és ni la manera d'entomar-lo, ni l'activisme que s'ha de fer, ni el moment oportú, tot això, a mi...
1: Tu creus que l'estat espanyol... Tu creus
2: que però aquesta és la meva opinió. Aquesta és la meva opinió. Ha mort una noia degollada al costat de casa meva i jo crec que això és fonamental. És a dir, això hauríeu d'obrir... Com és possible que en el nostre país, aquí, no a Gaza, que ja sabem que està desgraciadament com està... No el barrejo, dic que per mi el que haurien d'estar parlant és què ha passat...
0: Però ara parlarem, però d'això de Montserrat, ara parlarem, però d'aquí una hora.
1: Estan nerviosos.
2: No sé si parlarem.
3: Però Montserrat, la política exterior és un element fonamental del debat polític.
1: Tu el que creus és que l'estat espanyol, davant que uns ciutadans de nacionalitat espanyola siguin segrestats,
2: perquè aquesta és la paraula,
1: en aigües internacionals...
2: Prioritat nacional, m'estàs dient? Prioritat nacional? Perquè són espanyols, m'haig de posar més nerviosa?
1: No, més nerviosa, no. Creus que tenen el deure de socórrer-los o no?
2: No,
1: però els deixaries tirats.
2: Són espanyols.
1: En aigües internacionals segrestats per un exèrcit.
2: Perquè són espanyols. Què m'estàs dient? Que prioritat nacional.
1: Tu estaves criticant. No, prioritat nacional, no. No siguis...
2: No, és tu el que ha dit espanyols, no jo.
1: Home, perquè estaves criticant. Primer has insinuat que reben finançament públic i ni tan sols ho pots demostrar.
2: Mira, ho diria igual del que va amb bambes al
1: Pedraforca
2: i l'hem de rescatar amb un helicòpter. Diria exactament el mateix.
1: Has començat insinuant.
2: Els recursos públics s'han d'utilitzar de manera... no frívola. Jo crec que això és una frivolitat. Aquesta és la meva opinió. Entenc perfectament la teva i entenc perfectament la de l'equip.
1: No l'entens i no l'escoltes i em calles.
2: No,
1: de totes formes, has començat insinuant insidiosament que reben finançament públic. Com que no ho pots demostrar, perquè és una mentida.
2: Jo no he dit que rebin finançament públic. He dit que no sé...
1: M'has tornat a tallar. Mira, és una mala educada.
2: Però és que no és veritat. És que jo no he dit això. És que tu estàs dient el que jo no he dit.
1: Sí, que sí.
2: Ah, vale. O sigui, tu llances el que et dona la gana, però jo no puc llançar el que
3: vull. Però, Montse, amb independència del cas concret, el que no t'agrada gens, i tens tot el dret que no t'agradi gens, és la política exterior d'Espanya. La política exterior d'Espanya, que no és un luxe asiàtic...
2: Que tampoc m'agrada.
3: No, però perquè està íntimament relacionat amb això que estem parlant. És a dir, la política exterior d'Espanya, perquè tu dius, no es tracta, diguem, de destinar diners públics, no. Espanya té una política exterior que no t'agrada gens, però que és la política exterior del govern d'Espanya, que ha decidit col·locar el tema d'Israel en el centre i el tema de l'oposició del Trump en el centre. I això és perfectament coherent amb el que estem parlant. I, per tant, ens agradi o no, és la política exterior legítima del govern d'Espanya.
0: Són les 8:52. Ara parlarem del que deia la Montserrat i del que està passant també aquí, d'alguns assassinats que hem vist aquesta setmana, que són bastant, bastant impactants. En parlarem amb Montserrat Iglesias, que ens acompanyarà també. I abans també tindrem la consellera d'Educació, perquè és un dels temes també de la setmana, i volem parlar també abans de l'enquesta de l'Ara, una enquesta que és molt sorprenent aquest cap de setmana, en què el PSC tornaria a guanyar les eleccions, Esquerra Republicana pujaria i es consolidaria, en aquest cas, a la segona plaça, i a l'altra banda de l'hemicicle, Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició i també en escons, de 2 a 22. Ara ho expliquem.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
23: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
7: El que havia de ser un creuer de somni...
24: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
7: Es va convertir en un viatge a l'infern.
23: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
25: Aquile Lauro...
7: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
26: 012, la millor resposta.
27: Confirmat? M'han robat el mòbil.
28: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
27: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
28: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
27: Tens raó.
29: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: El David Madí, en Pau Llong, en Montserrat Nebrera i en Pere Rossinyol, amb una enquesta al diari Ara del cap de setmana que ha tornat a posar a la conversa política alguns interrogants. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, Esquerra Republicana pujaria, es consolida a la segona plaça i a l'altra banda, Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició, també en escons, de 2 a 22, trepitjant els talons Vox, que continua sumant suport i seria la quarta força. El més perjudicat seria Junts per Catalunya, que recula de forma evident, com si no s'acabés de sortir a l'hora de trobar la fórmula en el seu espai polític després del postprocés. Esther Vera, directora del diari Ara i col·laboradora d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui també expliqueu que només un de cada tres votants de Junts de fa dos anys tornarien a votar al partit. Un 23% escollirien ara a Sílvia Orriols. Què està passant a Junts, Esther?
8: Doncs la veritat és que tenen una tesi, una crisi important, però ells també en són conscients, no? Em sembla que el problema de Junts és que no ha acabat de tancar el que va passar després del procés, la frustració posterior al procés, per raons òbviament que no són, que són alienes a ells mateixos, el seu líder indiscutible està fora de Catalunya i ha posposat aquesta crisi interna de reprendre un nou discurs i de reprendre potser també nous lideratges. I el que li està passant en aquest moment és que perd un 23% dels possibles votants cap a Aliança Catalana i el 12% cap a Esquerra, és a dir, que en aquest moment té una sagnia de vots cap a dreta i cap a Esquerra.
0: Avui a l'Ara també publiqueu una segona remesa d'aquesta enquesta que mostra que la majoria de votants de Junts no volen aplicar aquest cordó sanitari a Aliança. Creus que és la decisió més important que té ara sobre la taula els de Carles Puigdemont? És a dir, quina és la relació que ha de tenir aquest partit amb l'extrema dreta catalana?
8: És una de les decisions més importants, però sí, el que li cal en aquest moment a Junts és decidir si vol ser la nova convergència o es desdibuixa en alguna cosa que no manté l'herència, la bona herència en termes de vots de convergència. I ha de decidir exactament qui és ideològicament també, no només la relació amb Aliança Catalana, sinó qui és ideològicament. A Madrid ha intentat que l'eix nacional quedi una mica més de banda i consolidar-se en polítiques més de centre-dreta, és a dir, el que podria ser el centre-dreta tradicional català, el que podria ser, doncs, per tant, l'hereu de Convergència, però no acaba d'aconseguir-ho. I respecte a Esquerra, bueno, no ho acaba aconseguint perquè li està donant suport al PSOE i, per una banda, no acaba de tenir els rèdits necessaris per dir ens està sortint a compte i, per l'altra, li està donant suport. Per tant, els que critiquen el suport al PSOE també marxarien cap a Aliança Catalana. Mm. I per tant, digues.
0: No, Esther.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues.
7: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
6: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
8: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva, amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. Subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
6: Teniu aquesta comissió del 30 aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
8: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
6: Perdona, teniu la revista?
8: Sí.
6: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
8: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
6: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
8: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
7: Tresoreria,
8: secretaria. Sí. Secretaria és peça
7: sanitaris.
8: Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
6: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
7: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
6: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
7: Que complicada aquesta pregunta.
6: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
7: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
8: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
7: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
6: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. fer aquesta formació.
7: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
6: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me amb el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, sí, sí. l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell i per què hi ha aquestes figures, perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
7: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
6: Sí.
7: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i... perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
6: I hi ha estructures que tenen... I la folra què és?
7: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
6: O sigui, un reforç del pilar, o no?
7: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
6: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
7: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
6: Això no sé si definir-ho un Tetris o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
7: És més un Tetris, em sembla.
8: Sí.
6: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat, o són dosos, tresos?
7: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos, i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
6: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan com d'acoixador són els acoixadors.
7: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt, i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
6: I tenim una música... Quan es comença a sentir aquesta música?
7: Doncs depèn de l'alçada del castell.
6: Depèn.
7: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
6: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
7: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
6: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és que jo, els que estan a baix estan dient, ja m'ha arribat i no.
7: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap, no
6: aplaudiu.
7: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
6: Però aquí també passa Esplugues,
7: sí, eh? També, sí.
6: I altres llocs.
7: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No, al final estem a una zona no tradicional, així que...
6: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
7: Sí.
6: I què passa quan cau un castell?
7: Puc que es desmorona.
6: I feu patir molt. Feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant, que va tremolant.
7: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
6: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
7: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
6: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
8: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip que és, li diem calendari, que és qui organitza

0: dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc, no pots anar amb el teu castell màxim.
1: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
2: Molt bé. Per on comencem?
3: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
2: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem, intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
1: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
2: Sí, està a la plaça de l'Ajuntament.
1: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè clar, és molt difícil aconseguir un de 8, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
2: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant,
2: va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt bé.
2: Sí.
3: I aquest, perdona, conjunt aquest dels tres castells, del 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
2: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
3: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
0: Jo diria que a Poble Sec també
2: a tancant temporada,
3: sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
2: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
1: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells

0: és la més emocionant de totes.
1: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan, quan l'has de fer.
2: Sí.
1: Us asseguro que és molt impressionant i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
0: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
1: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major, normalment, nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges, al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí, a la festa. Algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
0: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
1: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
0: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a Can Vidalet.
3: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a Can Vidalet sempre fem una diada.
0: Ah, i van altres colles.
3: Sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
0: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de Can Vidalet, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
1: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
3: Les parades, les paradetes.
2: Sant Jordi, no? Sí, per exemple.
3: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
0: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
1: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just, per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
0: Alguna cosa més a afegir?
3: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
0: Sí.
3: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
0: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
1: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
0: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
1: sí,
0: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
1: Sí, sí.
0: Perquè, bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
1: Sí, sí, però bé.
0: Vosaltres estàveu allà,
1: sí,
0: donant suport.
1: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
2: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova muixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor,
0: molt
2: tant
0: bé
2: per ells com per nosaltres.
0: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
1: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
0: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
1: Exacte.
0: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
1: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
0: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè, sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
1: Clar.
0: A l'escola.
1: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
0: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
2: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
0: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
3: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrament, vull dir, No, saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, pensis el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
0: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
1: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge que som una família preciosa i, i acollim molt bé tothom i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
0: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi de Trenca el Cercle, el vostre espai per entendre els reptes globals i descobrir com poden canviar el món, pas a pas. Avui estem aquí amb la Marta.
6: Hola, soc Marta.
5: Amb la Yaiza.
6: Hola.
5: I amb l'Eric. Avui Hola. Parlarem de les ODS, i la nostra ODS és la fi de la pobresa, un tema que no sé si us ha interessat.
6: Sí, està interessant. Sí.
5: Ens hem centrat una mica en la ODS de tot arreu del món, perquè és un problema que ens toca a tothom, i és una problemàtica que joder, hem d'estar, pues, una mica enterats, no? Llavors, avui parlarem de temes essencials, que és l'objectiu i el desenvolupament sostenible número 1, que vol posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot el món. És un objectiu molt ambiciós, però més necessari que mai, perquè encara avui milions de persones viuen amb menys del mínim indispensable, i llavors ara l'Eric us ficarà una mica d'introducció de la ODS.
7: Bueno, pues els objectius de la ODS, de la fi de la pobresa, busca erradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions abans del 2030, adoptant un enfocament integral. Aquest objectiu reconeix que la pobresa no es limita només a la manca d'ingressos, sinó que també inclou l'absència d'accés de recursos essencials com l'educació, la salut, l'aigua potable i les oportunitats econòmiques. Les seves principals metes inclouen eliminar la pobresa extrema, garantir sistemes de protecció social per a tothom, reduir la vulnerabilitat davant de desastres i reforçar les polítiques nacionals i internacionals per promoure la inclusió econòmica. Investigar aquest tema implica analitzar tant les causes estructurals de la pobresa com les estratègiques aplicades a nivell global i local.
5: Vale, vosaltres què penseu això de viure a 1,25 dòlars? Que això amb euros no sé quan series, quan serien en euros viure...
7: Quasi el mateix. O sigui, el canvi seria quasi el mateix, euros, sí. Dòlars.
5: Llavors, no sé vosaltres dues què en penseu de viure al dia o amb menys de...
8: Però és depenent del país, no? Vull dir...
5: No, a veure, les dades, no sé, les dades que vam fixar, bueno, que ens vam centrar una miqueta, deien la mitjana una mica de tot el món.
8: Vale.
5: Llavors, jo per la meva opinió, crec que viure en 1,25 dòlars, que és en euros també és...
8: És molt difícil.
1: És impossible.
7: Sí.
1: És impossible. És impossible.
5: Bueno, Marta, dona'ns una mica de dades, perquè ens centrem.
6: Vale. Ara us compartiré algunes dades que podem fer-nos, que poden fer-nos abrir els ulls. Per exemple, que més de 700 milions de persones viuen en pobresa extrema, també que una de cada cinc infants viu en situació de pobresa, que les dones, sobretot mares solteres, són especialment vulnerables. També hem de tenir en compte que la pandèmia va empitjorar molt la situació, milions de persones van perdre la feina, van tancar escoles i van créixer les desigualtats. I no ens podem oblidar que el canvi climàtic, les catàstrofes naturals afecten més les comunitats pobres, que tenen menys recursos per recuperar-se. Això és un tema molt complicat, que per això ho hem investigat, perquè és un tema que s'ha d'acabar abans del 2030.
8: Vale, ara parlarem una miqueta de què s'està fent per solucionar això. Per començar, governaments com l'ONG i institucions internacionals treballen per erradicar la pobresa. Però com ho fan? Primer, creant polítiques socials que ajuden a famílies vulnerables, sistemes de protecció social i garanteixen l'educació i salut gratuïta. També fomenten l'ocupació digna, sobretot en àrees rurals i entre joves. I, per últim, hi ha una ajuda internacional, que és molt clau, on molts països reben suport financer i tècnic per desenvolupar infraestructures, educació o sistemes de salut. Llavors, què podem fer nosaltres com a persones? Primerament, fer voluntariats, també donar suports a ONG o iniciatives locals, apostar pel consum responsable i compartir informació fiable a les xarxes socials. Vosaltres què faríeu?
7: Jo tenia com un debat que vam tindre un dia a classe, que era si realment es pot acabar amb la pobresa. Perquè jo vaig dir un cop, no sé si us en recordeu, que no es vol realment acabar amb la pobresa, perquè els hi va bé ja a la gent rica, pues, que li vagi malament a la gent. No sé què penseu.
6: Sí, jo penso també una mica així, perquè la pobresa ha existit sempre i els de dalt no volen que acabi, si no ja hauria acabat.
5: No els interessa, no els interessa.
8: Jo penso que realment és impossible que s'acabi, però ho podríem fer més...
6: Sí, més ameno.
8: Sí, bàsicament.
5: Sí, jo estic una mica com tu, Iaiza, que és bastant complicat, no?, que s'acabi la pobresa, però el que jo crec que s'hauria ja de començar a millorar, i a veure si aquest pla abans del 2030, és que almenys es redueixi una mica aquesta pobresa.
6: Sí, que es compensi una mica els rics i els pobres.
5: Exacte, però... I diversos debats, no?, que tinc amb amics de fer voluntariats, és que opinen a vegades que, joder, fer aquest voluntariat, sí, que és molt guai i tal, no sé què, i ells pensen com que potser no és necessari anar a nosaltres com a privilegiats, no?, a intentar ajudar. Però jo crec que no hauria de ser així. Al final, fer un voluntariat és perquè et surt, no?, et surt ajudar, no per rebre aplaudiments, i crec que s'hauria de com canviar aquesta idea de que fer voluntariat no és anar de salvador, sinó, joder, si aquesta gent ho necessita, doncs, ostres, pues està guai. Més endavant, d'aquí una estoneta us explicarem, no?, amb la que vam tenir l'entrevista, no?, que ens va explicar una miqueta tot com funciona amb l'ONG que estan ells, que també és molt important.
6: Jo crec que fer un voluntariat també és perquè a la persona que fa el voluntariat li fa canviar molt la seva mentalitat i pot veure com estan en la situació en altres països. No, també per ajudar-los a ells, però també per conscienciar-nos nosaltres. Jo crec que és necessari i pot ser molt bonic.
5: Molt bé, vale. Doncs ara, si us sembla bé, parlarem de Mans Unides i la seva tasca, que és amb la ONG que hem treballat nosaltres, i l'entrevista que vam fer a la Teresa, que no vam poder fer l'àudio, sinó la vam enviar perquè tenia molta feina. I per ficar-vos una mica en context, no? Mans Unides és un exemple inspirador de lluita contra la pobresa, és el que fa Mans Unides, una ONG que treballa de fa dècades per millorar la vida de milions de persones d'arreu del món.
7: I també desenvolupen projectes de salut i educació, agricultura sostenible i igualtat de gènere en països amb menys recursos. Tot això amb la participació directa de les comunitats locals.
6: I una de les seves claus és el compromís amb el desenvolupament sostenible i la transformació social des de la base.
8: Com diuen ells, el món no canviarà sol, és responsabilitat de tots.
5: I Mans Unides, treballa en més de 50 països, a l'Àfrica, a l'Àsia, a l'Amèrica Llatina, i diu que centrar-se principalment en zones amb alt nivell de pobresa i desigualtats. L'objectiu principal és col·laborar amb les comunitats locals per lluitar contra la fam, la pobresa, les malalties i afavorir l'educació i desenvolupament sostenible.
8: Sí, fan voluntariats, però també tenen una part a la web perquè puguem fer donacions de diners.
6: Sí, i ara veurem un exemple que ens va posar l'entrevistadora, la persona entrevistada, el Mulu ens explicarà la seva experiència.
5: Sí, remarcar algunes coses, no, de l'entrevista, i ens hem apuntat aquí un diàleg. Ella diu que ella va viatjar al Senegal, on va veure de primera mà que com petites accions poden tenir grans impacte. Amb formació, eines i suport, la comunitat va poder començar autosuficient i sortir una miqueta d'aquesta pobresa. És el que s'estava comentant abans, que va anar a fer un voluntariat i, clar, va veure que amb petites coses, no calia fer grans coses, amb petites coses, doncs ja començava a la gent estar una mica més feliç. Llavors, també podem destacar de l'entrevista que, mira, li vam fer una pregunta que és... La pregunta que vam fer va ser: quin impacte ha tingut el vostre projecte en la reducció de la pobresa? I el que ens va contestar ella va dir que el projecte de Mans Unides ha aconseguit canvis estructurals reals. Per exemple, a Etiòpia han reduït
8: la desnutrició
5: infantil en un 40% a través d'horts comunitaris i formacions agrícoles. A la Índia, l'accés microcrèdits. Gràcies, permès que dones rurals iniciïn negocis i sortin de la pobresa extrema.
8: Sí.
5: Veus, amb petits canvis que nosaltres creiem que són tonteries, ostres, allà potser ajuden, no, a sortir d'aquesta pobresa.
6: També vam fer una pregunta molt important, que és: arran de l'educació es podria fer algun canvi per reduir la pobresa? I la seva resposta va ser...
8: Que sí.
6: Va ser que sí, que l'educació és l'eina més poderosa per trencar el cercle de la pobresa, i a Mans Unides desenvolupen escoles i programes de formació professional perquè infants i joves puguin tenir un futur digne.
8: Després també li van preguntar que on creia que estàvem fallant o què ens falta fer, i ens va respondre que ens falta coherència, que no podem lluitar contra la pobresa mentre mantenim models econòmics i de consum que l'alimenten. Necessitem reformes estructurals i una ciutadania més crítica i activa, que és bastant difícil, però es pot aconseguir.
6: Sí,
5: l'última pregunta així que destaquem, que són: quines reformes són més urgents per tenir un impacte directe? I llavors va dir una sèrie, que era accés universal a l'educació i la salut, suport a l'agricultura familiar i sostenible,
6: la igualtat de gènere i efectiva,
8: la justícia fiscal per redistribuir recursos
6: i la transició energètica justa i inclusiva.
5: Sí, i això és una mica la com va anar l'entrevista. Ens hagués agradat poder-la gravar i que la poguéssiu escoltar, perquè sí, va ser molt interessant, però ella a última hora va tenir la feina, llavors aquell dilluns havien de quedar, i també amb l'apagón no vam poder tampoc comunicar-nos amb ella, i llavors
6: però ho vam poder transcriure, sí. I així ha sortit.
5: Llavors, ara ja per tancar una mica i fer la nostra reflexió, és això, que la pobresa és un objecte, és un objectiu gegant, però no impossible, requereix, requereix voluntat, solidaritat i acció col·lectiva, i cada petita acció suma. Al final, no sé, nosaltres, a mi m'agradaria, no?, fer un sempre ho he pensat, m'agradaria fer un voluntariat, però és això, la por, no?, la por a que no canviï res, o la frustració de no poder ajudar al 100%, doncs a mi a vegades m'ha tirat una mica enrere.
6: També ens ha agradat molt la frase que deia Nelson Mandela, que és que la pobresa no és natural, és causada per l'ésser humà i només l'ésser humà la pot erradicar.
5: I bueno...
8: Llavors, si no... algú més que comentar?
6: I jo crec que no.
5: Bueno, doncs, gràcies per escoltar-nos, i si t'ha agradat aquest episodi, doncs ens veurem en un altre episodi de Tanca el Cercle.
6: De conversa. Adéu.
8: Adéu.
9: Esteu escoltant Esplugues FM. Coplejant.
10: Som a tot el país.
11: Coplejant.cat.
10: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
9: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
12: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
10: I a la teva ràdio.
13: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
14: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
15: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Aha!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.

0: festa. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç, doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faria una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix un entrenament, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant, vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los allegats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida a Esplugues quan tu vas néixer, bé, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que hauries jugar al carrer,
1: sí,
0: del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig, no veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, que en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, al carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes,
0: sí,
1: però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar, i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent, no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat, i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que,
1: sí,
0: que l'has campanat.
1: Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys ens vam vendre a la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: A l'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florensa Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors, jo, en aquella època, no, de petit, no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat, a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri, vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors, quan tenia 33 anys, vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys, em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa, vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el

0: Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
1: Aquest que tenim a les mans.
0: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
1: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'Ina 4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
0: 500.
1: I això porta molta feina.
0: Sí.
1: La documentació i recopilació també de fotografies.
0: Sí, sí, sí.
1: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
0: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. O sigui, 270 llibres pel que és el municipi.
1: Està
0: força bé, és a dir...
1: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
0: Sí.
1: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
0: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa, a través de pous, i llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera, i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
1: Exacte.
0: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
1: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i

0: Les cases de pagès no són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha una part, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa amb una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera Laureà Miró, avui en dia la carretera Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i teníem una vinya arrendada normalment, o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo, i fer el seu vi. El seu vi, que podien bé vendre'l, o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: podríem trobar el primer, la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: Eh? I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Perquè, no,
0: això, jo... això em passa pel cap a mi, eh? No és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, això serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir... aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
0: sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
0: sí,
1: allò... Aquella...
0: Tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí, més que tocar cap a la masia de Can Cervera,
1: sí,
0: no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc, sí, que encara queda. És el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladir i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribes, és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
0: sí,
1: allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment al 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
0: Aigües
1: de Barcelona.
0: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem, i llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona, i per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua. del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
0: I dona pas a un altre tipus d'economia.
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí,
0: val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. Cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple.
0: Sí.
1: I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
0: sí.
1: Que sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les van derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fa enderrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Campí, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Campi estan al costat de l'església,
1: és a dir,
0: perquè la gent que ens escolta
1: a la Sagrera, al voltant de l'església hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis, i és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Campi, que és potser una, és més petita,
0: sí.
1: I després baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Cantello, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona, el que tenim la principal casa més gran i més espectacular és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem, uh-huh. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres,
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, Cal Esteve, que també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
0: sí.
1: És a dir, el que hi ha és, hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les endorroqui, l'aigua, els agents, els
0: sí,
1: agents,
0: l'erosió, els agents naturals,
1: els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes, moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro i se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara, fins als moments el Llobregat, de tant en tant, periòdicament a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no.
1: Perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, i entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa, i llavors,
0: sí.
1: Bueno.
0: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí.
0: Per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el masover de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès, i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès, la Neit Hernández també de Cal Carboner dels Campreciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i el Puig, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien en tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí. O algunes recent mortes, sí. Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit aquí.
1: Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí. Contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florença, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom,
1: gràcies,
0: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florensa ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el Paisatge Agrícola i Ramader d'Esplugues i la Evolució de la Geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
2: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
1: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
2: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundó d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
1: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, el barri de Can Vidalet. El situem geogràficament.
2: Exacte, molt bé. Sí, sí. És a dir, llavors, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar la barriada, aquesta conferència, vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
1: El 30 ja?
2: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
1: Gairebé la meitat, per tant.
2: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
1: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florensa i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, pensem des de gairebé el 30% no arribar a un 10% que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges, Josep?
2: No. La Plana té un 20%.
1: Me l'he saltat.
2: A dalt de tot.
1: Tens raó. La Plana i el Centre.
2: I el Centre té el 18%.
1: Doncs,
2: entre el Centre, la Plana i Can Vidalet, se'ns anem al 70%
1: doncs,
2: de la població.
1: Doncs disculpeu, m'he anat a les franges baixes i no he vist dir, el Centre i la Plana.
2: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havien hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havien i els espais que havien buits s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia Can Vidalet a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de Can Vidalet ens hem de plantejar el següent. Originàriament, Can Vidalet, Can Clota, el torrent que hi ha entremig dels dos, que és el torrent de Can Clota,
1: que ara passa la Ronda.
2: Que ara passa la Ronda. Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona, i just per damunt de la carretera general, que hi ha el carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
1: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fígols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortoña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que la part nord era d'Esplugues, concretament la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo, per fer aquest treball, el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
1: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
2: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
1: Can Totó?
2: Can Totó és que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
1: Sí, sí, baix de tot.
2: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res, era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
1: Camps, com has dit al principi.
2: Camps de secs. Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben en una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes, entre el 1924 i aquest any, cada any es van edificant cases. I es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són entre dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barrera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribas, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles, el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
1: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esvern, com amb Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. traçats, i que, el que tu dius, que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, amb Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. que no estan edificats.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
2: Sí, i llavors en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
1: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després?
2: Després hi ha els carrers de Can Vidalet dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd fosc i blau, que especifiquen l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
1: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí,
1: vale,
2: sí.
1: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs ja no en formen.
2: D'Esplugues i que avui en dia són Hospitalet. Sí.
1: Alguns carrers que ara són d'Hospitalet.
2: Sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt la Misora. Pràcticament arriba fins a dalt la Misora.
1: Pràcticament,
2: enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
2: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
2: Sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu, és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues. Fa aquesta broma, perquè com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys
2: no és pas cert,
1: aquestes coses, ja ho sabem que no, eh? Ja ho sabem que no. Això ho podria dir Gràcia, que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que
2: sí, sí.
1: Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
2: Llavors, el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. tan sols 280-300 habitants, que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
2: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants i el 200, i el, la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues ja en té el 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet en aquest període de 10 anys ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic, de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
1: Fem, en la dècada del 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
2: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, des de la... Jo m'atreviria que els ajuntaments, o l'Ajuntament d'Esplugues, o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que, de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
2: Bueno, aviam, a la dècada del 1920... Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació

0: que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona, i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
0: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainés i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudorí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història
0: de massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana, que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
0: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956, i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues... El centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta, de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, 1950, 300 habitants, 1900,

0: 65.319
1: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat de del carrer Molí, el llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
0: Hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci, s'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
1: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
0: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
1: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barato, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és l'onada migratòria que va del 1956 al 1980 que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya però que potser els seus avantpassats ja eren de fora o eren catalans però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de la resta d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor, en aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellanoparlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica, la meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, en cultures diferents, en maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
0: no.
1: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada, era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona fins al 1956 estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56 creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
0: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs no, molta gent no els podem pagar.
1: Bueno, a tot arreu està car.
0: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
1: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
0: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
1: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, hi havia una altra, era una escola pública, perdó, hi havia l'escola Utmar, que era
0: privada.
1: Era privada, però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
0: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
1: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
0: I a més és la cultura que teníem.
1: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc a poc es va anar donant resposta.
0: Jo que soc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a l'Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
1: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava...
0: Clar.
1: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar... que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990... A Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà, a partir de l'any 2000, la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
0: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a Can Vidalet i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
1: En aquells moments, la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava doncs a fer aquestes consultes.
0: Hi havia diversos metges a la Plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
1: Sí,
0: ara,
1: és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan el boom demogràfic dels anys 60-70 a Can Vidalet, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient. I els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular, pagant, hi havia els pacients de mútues i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que, anaven, doncs, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de canvi de LED, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Can Hospitalet, cap a Hospitalet, Pobilla-Cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa, un doctor que es deia Esquius a l'Hospitalet, allà a Pobilla-Cases, que té una plaça, el seu nom, i llavors la gent doncs anava, el mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
0: I et desplaces.
1: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. I anàvem amb la cartilla de la Seguretat Social, i doncs allà tenia dues hores, les consultes dels metges de la Seguretat Social eren dues hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava alguna cosa, un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant, i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen dos consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila, 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos. O sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
0: I això passa a la Bòbila.
1: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pobilla-Cases i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en dues plantes que donen servei a dos municipis diferents i a dues barriades.
0: I hem de dir que la Bòbila, i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que Exactament. És Hospitalet. De fet, ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen per poder donar aquests equipaments.
1: Exactament.
0: Al barri, perquè necessiten moltes coses, un barri que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
1: Sí, sí, i allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
0: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
1: Exactament, quan s'enderroca, hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80 que es reclama, doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho, i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava, un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en dos baixos i que, per tant, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila, i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar, doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos van aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
0: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Cases, en principi.
1: No ho sabia.
0: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes, doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
1: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia, sí. Doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar, doncs, el centre.
0: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada a Pubilla Cases, perquè ells en principi van venir a veure, sí. a viure al
1: barri.
0: Al barri de Pubilla Cases. Ens queda alguna cosa més per parlar de serveis socials?
1: És a dir... La immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món, i aquest procés d'immigració, doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs, després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats, i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones amb, potser...
0: La por.
1: La por, la ignorància, exacte. La desconeixença permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80, va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar Catalunya. I potser ells van sobreviure i potser realment els que milloren realment són els fills.
0: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
1: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
0: Sí.
1: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament i l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns del barri de... Perdona, de la parròquia de Pubilla Cases i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'Església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els matins i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
0: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
1: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil... el que està passant avui en dia ja es feia llavors.
0: Sí.
1: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'associació de veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo vaig veure molt directament, a l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta, i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda, doncs, a molta gent.
0: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet: Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
1: Tres dones.
0: Tres dones.
1: Magnífiques.
0: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
1: No, no ho crec.
0: No ho crec.
1: No ho crec. Però, casualitat.
0: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor, i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
1: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
0: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat, o aquesta rambla, a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
1: Sí.
0: A tota aquesta feina.
1: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions, i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
0: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tard de vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
0: Bon dia.
1: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Burguesa.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Kevin Coelho. El Kevin va néixer a l'Equador, a Quito, la seva capital. Hola Kevin, com estàs?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Tu vas néixer a l'Equador, però vas venir amb la teva família cap aquí quan només tenies 2 anys. Tu en tens records de Quito? O què t'han explicat la teva família d'aquests 2 primers anys de vida?
1: Doncs d'aquests 2 primers anys de vida tinc un molt poc record, però sí que el que em van explicar és que jo em vaig quedar allà amb les meves tietes i els meus cosins que estaven allà. I clar, com el meu pare venia i s'anava i la meva mare igual i mai coincidien, pues sempre igual tenia un pare, el pare pues, un ratet i després la mare i tal, fins que bueno, vam trobar l'estabilitat aquí a Espanya i al final pues, els van quedar i me vine.
0: Ja, yeah. Sí. Fer reagrupament familiar. No tenies... Exacte. Més germans?
1: En aquell moment no.
0: Yeah. No, no. I tenies 2 anys quan vas venir cap aquí?
1: Ahà. Uh-huh.
0: I el volcà Pichincha, que presideix Quito, es viu com una amenaça?
1: La meva mare, bueno, és un, sí, la meva mare que té més record, no ho recorda tant com una amenaça. Era, sí que és veritat que pot donar certa impressió viure tan a prop d'això, però no ho veus com una amenaça i lo aprecias tal y como es, en plan, por naturaleza.
0: Ya.
1: Yeah. Ara, si s'activa, pues ja és otro asunto.
0: Clar, clar, clar, però deu fer molts anys que no s'ha activat,
1: clar,
0: no?
1: Sí, bastant.
0: Aquí, com que ara vam tenir l'experiència de la Palma, no? Quan veus un volcà tan a prop, penses, ui, ui, ui. I per què van venir cap aquí la teva família?
1: Sobretot per treball. Sí, no va ser una decisió de, bueno, vamos pa ahí, que... No, va ser per treball, va ser per feina, perquè allà pues, la situació era bastant delicada, estaven començant a haver-hi corralitos, els polítics, bueno, pues algo parecido a lo que está pasando aquí ahora, ¿no? En plan, desbandada total, y clar, en aquell moment pues, venia el Bucaram, venia el no sé quantos, el no sé què, ara està... un dels que en el seu moment també va pues, portar el país en aquelles condicions, que és el Lazo, sí. Pues, partidari pues, de ideologia dreta i aquestes cosites, en plan, que un altre cop tornen a estar malament quan venien d'un procés polític pues, que per mi va estar bastant bé.
0: Clar.
1: Que el va portar a Correa,
0: sí.
1: Per el Correa. I clar, ara pues otra vez a lo mismo.
0: Yeah.
1: Bueno, coses de política, no, supongo, al final.
0: Sí, no, però sap greu. El sí. Que passa, bueno, a veure si és com l'experiència del Brasil, no? Que duren una legislatura i ja està, perquè els populismes el que tenen és que es posen molt la gent a la butxaca i els hi sembla...
1: Exacte.
0: Que resoldran tots els seus problemes. I després, quan a Grècia també va passar, no? Quan la gent veu que realment entre el que diuen i el que fan hi ha molta diferència, sobretot si és gent que té un mínim de cultura i així, no? Llavors sí. Deixen de votar-los.
1: Sí, jo crec que aquesta càrrega també de tantes incoherències a la vegada, és com que hi ha un moment en què l'espectador o la persona en si és té límits. Jo crec que té límits. Hi ha un moment pues, que ja no pots con tanta hipocresia. Que... Digue'm la veritat, saps? En blanc, que
0: clar, parlant, clar,
1: no te la diran, però bueno.
0: Clar.
1: Viure això una mica en la incertesa de que el teu futur o el teu destí depèn de mans de 4 tios i ties que estan decidint allà. Sin tu consentimiento al final, pues, per mi no és gaire democràtic, la veritat.
0: I els teus pares, bueno, potser van triar Espanya pel tema de la llengua, no? Perquè
1: sí.
0: Hi havia la mateixa llengua, però el fet de venir a Barcelona és perquè coneixien algú o coneixien la realitat o van trobar feina des d'allà?
1: Va ser en Jazz Directe. La meva tieta ja estava d'aquí abans. I le tendió el cable i llavors pues venga, pues ens vam venir aquí i bueno, ja vivíem, crec que era ja Maragall, un piset allà, un munt de molta gent.
0: Un pis compartit,
1: però era família, en plan, hi havia
0: família,
1: era gent estranya.
0: Sí, però vivíeu dues famílies o més.
1: Clar. Sí. Cada família tenia una habitació, recordo.
0: Bueno, és una manera de començar.
1: I tant.
0: I amb què van trobar feina els teus pares?
1: El meu pare a l'obra, a la construcció, i la meva mare de neteja.
0: I segueixen treballant del mateix?
1: El meu pare ara s'ha lanzat. Sortia d'estar de repartidor fa uns anys, en plan bastants anys, i ara està pues començant la seva pròpia empresa de construcció de reformes així ràpides.
0: Ah, que bé.
1: I clar, perquè ja estava bastant estancat també amb lo seu, sí. No tenia d'esto, tal, no sé què, jo, papa, tio.
0: Però si s'ha pogut establir pel seu compte, és que li ha anat bé, no?
1: I efectivament els seus jefes també de l'antiga empresa pues li van donar suport, tal, no sé què, i tot ha sortit endavant i de moment pues està ja empezando.
0: Que bé, que bé.
1: I la meva mare sí que per salut pues no pot treballar, perquè l'última feina que va fer, que va ser una residència allà per Trinitat Nova en plena crisi, pues va fer una càrrega malament i li va sortir una, com es diu, una entre vèrtebres quan s'ha sortit
0: un pinçament o...
1: No, que li van tenir que operar
0: una contractura,
1: tot, plan...
0: bueno, no sé. Sí.
1: Quan ha sortit l'almohadilla de...
0: Ja, entre les vèrtebres.
1: Entre les vèrtebres, sí. Llavors des d'allà, pues, físicament ha perdut molta força, no està en condicions, tampoc li han donat pues, ajudes a nivell d'econòmiques, ni tant ni la invalidesa. Llavors ara pues, està allà, no està cada a veure què ha fet.
0: Però té la llarga malaltia?
1: És que el ser fet pel, a nivell laboral, no sé si es
0: no sé
1: consideri
0: com,
1: saps?
0: Sí.
1: Però sí, ens va dir l'advocat que era complicat.
0: Ja.
1: El que tiene.
0: A veure, tant de bo se'n sortir bé econòmicament.
1: Sempre s'ha s'han sortit i...
0: Clar, segur, però...
1: Se la trobarà.
0: I té dolor o no?
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és
1: sí.
0: El més fumot.
1: Pàl·lia les pastilles.
0: Clar.
1: I fota altres coses.
0: Clar. Després devíeu poder anar a viure en un pis sols.
1: Sí.
0: Com a família.
1: Ens vam anar a Rasos de Peguera, ja de Ciutat Meridiana, ja va ser que ens venim dependents de la família.
0: Sí.
1: I allà vam estar uns anys.
0: I tu vas fer la primària i la secundària allà? L'escolaritat?
1: No, només primària. Fins tercera a l'ESO. I allà me'n vaig anar cap a Guinardó.
0: Ah, molt bé.
1: Al Mas Casanovas.
0: Sí.
1: De tercera ESO fins a l'institut, que vaig passar el juny brossa allà al mateix barri que vaig acabar.
0: Sí.
1: I després em vaig anar al Baix Guinardó, que és allà al mateix brossi i tal.
0: Sí.
1: I després ja m'he movit per la vida.
0: Clar, però vas acabar la secundària i després vas seguir amb la, amb la postobligatòria. I has estudiat moltíssimes coses, no? Que és perquè ve...
1: Sí, la meva mare em deia, tu aprende todo lo que puedas. I jo, vale, perfecto.
0: Que és perquè no acabes de trobar el que t'interessa o el que t'agrada, o perquè penses que com més possibilitats tinguis de coses diferents, millor?
1: És interessant. O sigui, jo soc molt inquiet.
0: Yeah.
1: Jo soc molt inquiet. Jo tinc la ment que em va a 200 per hora i igual estoy en el salón haciendo cuatro cosas a la vez, saps?
0: Yeah.
1: Sin hacer nada.
0: Yeah.
1: En plan, escoltant els meus companys de pis, estudiant, mirant la tele, aguantant no sé què, no sé quantos. Coses així, no? Però sí que si he estudiat tantes coses és perquè sempre m'havia agradat d'alguna forma imaginar-me en aquell futur d'alguna forma, en plan producció musical i tècnic de so és una cosa que m'agradaria molt i amb la que em sentiria molt a gust, no? Però és això. La paradoja és, antes te decían, tienes que estudiar, tener tus estudios, tal, para tener un trabajo, una vida estable. Ara ja em veig amb molts títols després d'haver passat molts i no tinc la vida estable que em van dir que tindria tenint títols, saps?
0: Però tampoc no has tingut continuïtat amb el camí, no? Vas estudiar, per exemple, auxiliar d'infermeria. I després que vas veure que no t'agradava treballar d'això?
1: No que no m'agradés, sinó el com estava enfocat, saps?
0: Ja.
1: El com negaven certes línies de decoració que igual eren molt menys invasives i molt més sanes cap al pacient que no pas una radioteràpia o cosa així.
0: Clar.
1: Que amb tots els anys que portem d'enfermetat, aquestes coses haurien d'haver deixat de ser nocives fa molt de temps.
0: Ja,
1: però seguim
0: allà
1: pagant i el que val un tractament de càncer, bueno.
0: Sí.
1: Per mi pues, és una mica de poca vergonya, la veritat.
0: Ja.
1: La veritat, no vull ser crític, però...
0: No, però et surt la vena crítica amb cada cosa que has estudiat i llavors...
1: A la música, per exemple, te trobes pues, que l'indústria musical pues, és otro conglomerado, saps? En plan, si quieres subir tu música...
0: Sí.
1: Pues has de fer-te-les allà. Uh-huh. En moltes coses, sí.
0: Mira, parlant de música, ara posarem la música que has triat.
1: Ah, sí.
0: Que és un rap, oi?
1: Sí. És el productor amb el que estic gravant i a veure si així s'escolta i si s'anima a treure-lo seu, que també és bastant profund.
0: Ah, sí, ja ho vaig sentir. I durillo.

0: trabajando. Por más que cierres los ojos, lo sigues viendo. No estás despierto, sigues soñando. El cuerpo quieto, pero tú sigues volando. Llevo de amuleto los recuerdos que no...
1: Amb el tema de la integració social, que també vas estudiar, també has entrat en contradicció, o
2: sí,
1: no?
2: Sí, sobretot perquè en aquest cas el que tot el que m'ensenyaven tenia un sentit. O sigui, jo a integració social li agraeixo molt la forma en la que em va ensenyar a veure el món, a veure el món sobretot. Vaig tenir un grup de professores que eren com super top, super top, i clar, aquesta llibertat que et donen per tu poder formar-te un criteri, saps, poder pensar per tu mateix, et fa sentir bé, saps? Et fa sentir realitzat, no? I en plan, tot el que t'ensenyaven des d'autors com Bonfenbrenner, que te parlava de la teoria natural del ser humà, de com aprenia, no?, els processos, de què feia per memoritzar tot, implantar no sé què, no sé quantos. Claro, tú luego lo aplicas en tu vida. Dices, ¿cómo cojo una taza? ¿Qué hace tu cerebro para coger esa taza, no? Yeah. Entonces, pues, comences a analitzar poc a poc cada cosa y luego, pues, lo implicitas, pues, en otro aspecto de la vida, no? En plan, en com afecten a les teves relacions socials en el teu estatus de vida. Bueno, en estatus de vida no, però sí en la teva qualitat de vida, no? Plan, vaig llegir un autor que deia, les 5 persones més influents properes a tu ets aquesta persona. Si tienes a 5 persones super pobres a tu lado, pobre.
1: Ja. Yeah.
2: Si les tens, no sé què, pues igual no, saps?
1: Però això és molt determinista, no?
2: És determinista, però jo li dono bastant sentit perquè, clar, jo luego pues lo pongo en mi vida, en plan, vale, la gente más influente a mí, pues, ¿qué tiene, saps? Plan, ¿qué, cómo se comporta, qué tal? Luego tú dices, vale, pues, hostia, estoy haciendo lo mismo que tal, no sé qué, no sé cuántos. Igual, hi ha un patrón de sugestió en aquest sentit? Pues pot ser, no l'he valorat, però da la casualitat, no? Integració social et dona això, en plan, tu vas pel carrer i veus la gent sense sostre, pues que ningú sap el que està pensant en aquell moment, saps? Igual, jo de jove, pues era molt això, m'apropava, parlava amb això mentre li donava un bocata, saps? En plan, d'aquest pal, saps? I clar, aprens molt. Pero luego, ¿qué haces con todas esas experiencias, no? Pues integración social, pues movía un poco al fet de fer projectes, t'ajudava pues a dirigir una mica cap a on volies donar la teva ajuda, hi ha aquestes cosetes. Sí. I moltes eines a nivell emocional, sobretot per poder amb tot el que s'enfronta un integrador social o a nivell social,
1: a la vida, saps? Però hi ha molts camps, no? Que hi ha la reinserció laboral...
2: Sí, exacte.
1: Tu amb què has treballat més, amb infants i joves?
2: Amb infants i joves, sí.
1: En quin àmbit?
2: Sobretot
1: amb l'escolar?
2: En el
1: lleure?
2: En el lleure i en l'educatiu. Sí, he estat de suport educatiu, he estat de monitor de lleure, de monitor d'extraescolars també. Sí. He estat a col·les bastant implicat.
1: I al marge de la vida acadèmica i laboral, a nivell d'aficions, la que has mantingut al llarg de la vida és el futbol, no?
2: Fins ara sí.
1: Que vas començar jugant amb el Martinenc?
2: No, jo vaig començar...

0: moltíssim, moltíssim. I ja vaig a començar amb 15 anys, per aviat.
1: Clar.
0: I no t'imagines en aquell moment tot el que comporta la gestió de tot un grup.
1: Sí.
0: No, saps? O sigui, jo sempre he sigut una persona molt empatitzadora, saps? En plan que lo siente fuerte. I clar, quan et trobes una realitat a tu amb 15 anys, 16, 17 anys que encara no has vivit prou i et trobes una realitat que per aquesta raó el teu jugador no està funcionant com hauria dins del camp i és més mental, psicològic, que no pas una altra cosa,
1: sí.
0: Ja te pones ahí a què està passant, ¿sí? En plan, a inventar què puedes hacer tú para que él dentro de un campo de fútbol pues no se sienta de esa forma, ¿sí?
1: Sí,
0: y
1: sí,
0: se olvide
1: sí,
0: de todo y empiece a jugar.
1: Yeah.
0: Sí, sí.
1: I ara entrenes nois i noies del carrer.
0: Bueno, al carrer no, però sí que els conec, que he passat per tota la meva trajectòria d'entrenador i tal, pues ahí va, es va, en plan, nos volvemos a reencontrar aquí, és sí, l'únic sí, sitio sí, pues, sí. Que tant jo me sentia libre per poder ensenyar d'esta forma, no?
1: Però deies que estaves contractat també, no? Per a Trinitat.
0: Sí, això va ser... No, a Trinitat Nova, l'institut.
1: Ai, a Trinitat Nova.
0: Això sí. Va ser abans de la pandèmia.
1: Ah,
0: que
1: ja.
0: Després em van dir, vols tornar, tal, no sé què, no sé quantos, i ja van posar la mascareta i tal, i jo estava bastant en contra i vaig dir, jo no...
1: Ja.
0: No me siento capaç de ser part d'esto.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Mm. A mascarar un nen, a veure, iba en contra de mis valores, saps? En plan, com a tal, llavors...
1: Ja, no. Ja, ja. Sí, els nens van ser... uns dels més perjudicats per la pandèmia, trobo. I així ara que mantinguis la flama, diguéssim, a nivell laboral per alguna de les coses que has estudiat, quines són? El tema de la música, sí que et segueix.
0: La música motivant. La música i fisioteràpia és algo que me tira bastant. Ara hi ha un revés, perquè jo en plena pandèmia em vaig posar amb tema lleis i tema molt a saco, i a mi el dret em va encantar, en plan poder-me defensar fermament ante qualsevol cos policial de forma honesta, de forma noble i sense exaltar-me sabent que jo no he fet res.
1: Sí.
0: Pues después de ese enfrentamiento sales glorioso, la verdad, la sensación es gloriosa. También tengo otras experiencias muy turbulentas con la policía para el tema mascaretas y tal.
1: Sí.
0: Pero porque claro, en plan las primeras vagadas cap policía has pensa que te saltará de esta forma y se defensará de esta forma. Estem implícits, ha funcionado todo al contrario. A dir, vale, toma mi DNI, no me hagas nada, cáchame, pero déjame en paz. Claro, ¿por qué te voy a dar mi DNI? ¿Qué he hecho yo para darte mi dinero?
1: Clar, sí, sí.
0: Explícamelo. No me sabían explicar, pues bueno, hasta luego.
1: A més, les persones així racialitzades, diguéssim, que tu ets català com tothom que viu aquí, diguéssim, no? Però pels trets físics, doncs, et veu que ets de procedència o llatina o d'alguna altra.
0: Més d'una vegada...
1: I llavors suposo que només exacte. Per això ja et deuen demanar la documentació a vegades.
0: Més d'una vegada per la nit tornant a casa, que jo sempre torno a casa caminant pel carrer, perquè em tanca el metro, bàsicament. Pues per la zona del Llucmajor por ahí, que sempre hi ronditas, pues alguna vegada m'han parat i per prevenció de que no consigues aquella persona, párate, enséñanos el DNI, tal, no sé què, no sé quantos, i verificamos que no eres tu.
1: Has tingut contacte amb les bandes llatines, tu?
0: Molt per sobre.
1: Ja. Yeah.
0: Molt per sobre, i perquè vaig saber mirar cap a un altre costat. Ja te vaig explicar que clar, a mi em van pagar una pallissa amb 15 anys, també amb 15 anys jo vaig viure bastantes coses.
1: Sí.
0: En 15 anys vaig acabar a l'hospital amb punts al cap, a tot arreu de cops, tal, no sé què, no sé quantos, i clar, en aquell moment pues, estava en auge pues, los Panthers Black, los Latin Kings, los Nietas, los... depèn de la zona tenies un grup o otro. I allà al Guinardó hi havien una banda creada allà a Guinardó pels els llatins que hi havia allà, que no, sí. No me'n recordo el nom d'ara, però no era cap d'aquestes famoses. I clar, ells es posaven per dalt del Martinenc i allà a la seva zona. I clar, ja quan vaig passar una vegada després del que em va passar, pues ja em van venir, perquè al col·le també em tenien com el latino, me tenien fitxat, no sé quant, vente con nosotros, vente con nosotros, vente con nosotros, i jo, bueno...

0: Por suerte estaba enamorado por otro lado, ¿sabes? Y allí, venga.
1: Ay, menys mal, de bona tarda vas lliure.
2: I què en penses tu, que ets tan crític de les bandes llatines?
0: Si fas un repàs antropològic de com funcionen, no funcionen tan diferent de com funciona la societat.
2: Ja. Yeah.
0: Penso jo. Plan, no està tan allunyat de com funciona una empresa o un grup social o Arran mateix, saps? Plan, tenen els seus líders, tenen les seves segones files, les seves terceres files, les seves persones, pues, que són pels latinkins, per exemple, jo que sé, pels latinkins són una mica los de la calle, ¿no? Los peoncillos, los que van haciendo tareas a los de arriba, ¿saps? Y de ahí se van ganando, pues, los calones.
2: Ya.
0: Y claro, ahora los rituales para entrar y para salir ya es otra historia.
2: Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa, ja veus que passa molt ràpid.
0: Volant,
2: podríem haver parlat de molts temes, perquè amb lo crític que ets tens opinió de tot. Doncs espero que això, que segueixis amb ganes de seguir aprenent i de seguir provant coses noves i tan crític que convé.
0: Sí. I m'agradaria dir una cosa també que va bastant en relació al programa, i crec que és algo que tothom hauria de tenir en compte, no? Que és aquesta lluita de llengua que tenim ara avui dia, en plan, que si castellano, que si català, que si no sé què, que si no sé quantos. Tothom s'està barallant per això, i sincerament crec que t'ho vaig dir per telèfon, la llengua no mor fins que quedi l'últim en peu per parlar-la. Plan, si tu al final decideixes parlar aquella llengua i la vols parlar perquè et surt, ets voluntariós i a sobre nodreix, jo crec que la llengua, ni la catalana ni cap, moriria. Ni moriria, perquè jo et dic, en plan, allà a Ecuador tenim el quechua i el guaraní, i aquestes llengües segueixen subsistint gràcies a les tribus indígenes que segueixen parlant-ne. O sigui, el català no desapareixerà fins que no quedi un català que no vulgui parlar-la, així que crec que no, això no passarà mai, així que, i si s'acaben, pues ja quedaré jo per parlar-la.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar. I fins una altra, adéu.
0: Igualment.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
6: Hi ha una màgia que no té truc.
7: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
8: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
9: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
10: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
11: Perquè quan parles, fas màgia.
12: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el gust d'entrevistar la Mari Hernández, amb qui ja vaig parlar la setmana passada, però vam tocar temes més aviat personals i del seu lloc d'origen i de la seva família. I com que ella també té molta implicació social, doncs avui tractarem més aquest aspecte. Hola, com estàs?
1: Hola de nou, Assumpta.
0: Doncs bé, l'altre dia vam començar a parlar també de la qüestió de les llengües i del tagalo. I però suposo que tu, que parles un català pulcre, diguéssim, no? Perquè el parles des de petita, però pel teu aspecte físic, les persones amb les que et relaciones o que es relacionen amb tu, ho fan en català habitualment?
1: Al meu entorn pròxim?
0: Sí, tant el teu entorn pròxim com una persona que et veu per primera vegada i que se't dirigeix.
1: Vale. En el meu entorn pròxim depèn, o sigui, també depèn de la persona amb qui estic parlant. Per exemple, tinc un parell d'amics que sí que parlo català sempre amb ells. Bueno, sí, amb el Sergi,
0: sí.
1: I amb el Guiu. I els altres en castellà, o com surti.
0: Ja.
1: Depèn de
0: la resposta. Amb la teva parella no parles català?
1: No. Bueno, a vegades, per WhatsApp, a vegades. T'estimo, sí.
0: Sí.
1: Però normalment en castellà. I amb la gent que no conec, per exemple, quan vaig a fer tràmits tal, doncs, o quan compro en una botiga, doncs directament es dirigeixen a mi en castellà. I si contesto en català, a vegades canvien el català, però a vegades ahir segueixen amb el castellà. Però no sé si és perquè no els agrada el català o és perquè no em volen parlar en català, no sé. Hi ha de tot, també.
0: Sí, bé, a vegades amb els catalans també costa, que tu parles en català i fins que no portes 4 o 5 frases en català, l'altra persona no canvia la llengua, saps?
1: O si no, també una cosa que em fa una mica de ràbia és quan parlo en català i es sorprenen: ai, que bé que parles el català, noia, que integrada. A veure, no, parlo igual que tu perquè he estudiat aquí, no sé, clar. És com que em veuen amb aquesta cara i parlant en català que no s'ho imaginen, no s'ho acaben de creure. És com...
0: Bueno, ara ja hi ha moltes persones racialitzades a la nostra societat, però encara costa que es vegi com un fet normal, diguéssim, no?
1: Sí, sí. S'ha de normalitzar més.
0: Sí.
1: I jo crec que és una de les causes és perquè els mitjans de comunicació no sortim parlant català.
0: No.
1: A vegades ens posen allà perquè ens necessiten algú que no sigui blanc per
0: les quotes.
1: Sí, això, la quota de color. Bueno, quota de...
0: Sí, sí, de...
1: Però bueno, nosaltres som d'aquí també i hauríem d'estar representades als mitjans perquè també afecta els infants, no? Es veuen reflexats als mitjans de comunicació i si només veuen gent que no és com ells, doncs no es veuen valorats.
0: I tu, pel fet d'haver nascut aquí, ja vas tenir la situació legal regularitzada?
1: Jo quan vaig néixer aquí, bueno, em van donar la documentació d'estrangera, del NIE,
0: sí.
1: Perquè els meus pares no tenien la nacionalitat. De petita jo sempre preguntava als meus pares: però per què no teniu la nacionalitat espanyola?
0: Clar, tant de temps.
1: Els meus pares deien: no, és que si ho tramitem perdrem la filipina.
0: Ah.
1: I això depèn dels tractes que hi ha entre Espanya i el país en concret.
0: Sí, perquè hi ha països que admeten la doble nacionalitat.
1: Sí, Filipines és un d'aquests casos. I al final ho van tramitar, sí. Per nosaltres, per les filles.
0: Clar.
1: Perquè si no, no...
0: Clar, és que per tot, no? Per treballar, pels estudis,
1: sí,
0: ho necessites.
1: Sí, per viatjar, per les beques... Bueno, les beques, tenint-la al NIE també, però no sé, per moltes coses també.
0: I llavors els va ser fàcil la tramitació?
1: No és fàcil. Són anys d'espera. No sé, crec que 6 anys, des que ho van tramitar eren com 6 anys d'espera. I després anar, jurar davant la Constitució i la bandera.
0: Quina impressió.
1: Però clar, ara fan un examen que jo crec que ni un espanyol ho passa. És que no sé, és que
0: es tracta de posar traves, no?
1: Sí, sí, sí. I a més de pagar, clar.
0: Clar. Sí, sí, sí, sí. I tu comparteixes espais ara amb altres persones asiàtico-descendents i racialitzades?
1: Sí, tinc, bueno, fa 3 anys vam muntar. Ens vam conèixer 3 noies, o sigui, jo i 2 noies més, en una activitat de Casa Àsia. Mm-hmm. Una funció de teatre. I vam coincidir i vam dir, ostres, ens passa el mateix, no? Que pel carrer ens diuen Xina, tal, bueno, coses així, no? Rollito de primavera, coses així que ens diuen per ser dona i per ser racialitzada asiàtica. I vam dir, pues fem alguna cosa, hem de fer alguna cosa per tenir almenys un espai on parlar d'aquestes coses, desfogar-nos i fer accions per visibilitzar que ens passa això i que bueno, no sé, i també parlar amb joves, no? que passen pel mateix tema i clar, que tinguin acompanyament. Mm-hmm. Perquè fins aquell moment ens sentíem com soles i que era una cosa nostra que pensàvem que només ens passava a nosaltres i és molt comú.
0: Clar. I què veu fer llavors?
1: Bueno, primer vam fer activitats puntuals, xerrades, ens convidaven a xerrades antiracistes del barri del Raval, de l'Ateneu també, i vam fent i vam muntar com un grup de teatre, el Teatre Fòrum, que es diu, que és un tipus de teatre que després de fer una petita peça es reflexiona amb els espectadors. I es fan com debats i s'intenta solucionar el conflicte de la peça. Mm-hmm. I tots junts bueno, arribem a una conclusió i bueno, i què faríem, no, en aquella situació, perquè els espectadors entren dins de la peça de teatre substituint un personatge, aleshores es posen a la pell.
0: Clar.
1: Del personatge. Mm. I és una eina molt, molt, molt potent.
0: Segur, sí. Segur. I, o sigui, que ho valoreu positivament, no?, aquesta experiència.
1: Sí, hem arribat a fer tallers de Teatre Fòrum a escoles.
0: Ah,
1: que ens van contactar i ho van fer a nens de l'ESO, a primer i segon, i els nens ho entenen a la primera.
0: Clar, clar.
1: Situacions de racisme, situacions de discriminació, reflexionen més que els adults. O sigui,
0: segur, segur.
1: Ho pillen més ràpid.
0: Mm-hmm. I després d'aquesta activitat, què més veu fer?
1: Vale, aquesta és una activitat paral·lela i també, bueno, anem fent xerrades, activitats, tallers també sobre la cultura filipina, perquè l'associació no només són filipines, d'origen filipí, també hi ha d'origen xinès, i japonès, i no sé què més, bueno, Bangladesh. Hi va haver un temps que hi havia noies, companyes de Bangladesh, de l'Índia.
0: Mm-hmm. L'associació és Catàrsia.
1: Catàrsia, sí.
0: Com és que veu triar aquest nom?
1: Bueno, al principi vam dir Catalunya, no? Cat i Àsia, Catàrsia.
0: Ah, d'acord.
1: Però també ve del nom Catarsis, que és com una explosió, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: Fartes és...
0: Està ben trobat.
1: Sí.
0: I quins objectius té l'associació?
1: Bueno, sempre és una mica complicat definir objectius perquè anem una mica sobre la marxa.
0: Yeah.
1: Ens van contactant gent de diferents entitats socials i anem fent. I com a objectiu és, bueno, pues, lluitar contra el racisme, bàsicament. El racisme no és només la violència física i verbal, sinó que són moltes coses, és estructural. ve des de la colonització. L'origen del racisme és la colonització, que és quan la gent d'Occident, no, diguem-ne d'Europa, va anar als països del sud i van categoritzar les persones, posant l'home blanc al cim. I és, des de llavors tenim tothom aquest pensament, no, de que lo superior és lo blanc.
0: Sí.
1: I fins i tot, bueno, no sé si ho veieu, però els països del sud que tenen la pell més morena, doncs sempre intenten ser més blancs.
0: Sí.
1: Es posen productes per ser més blancs. I bueno, és això, és aquesta mentalitat que s'ha instaurat dins de la societat que volem trencar.
0: Clar.
1: Que és difícil, però bueno, no ho veurem, però bueno, estem començant.
0: Sí, però trobo més important, diguéssim, que us reivindiqueu com el que sou, no? Que vulgueu tendir a ser blancs, vull dir que ja veus que no, que no és cap meravella, diguéssim, no?
1: No, que donar valor
0: que tots som iguals.
1: Tothom som persones que no s'ha d'infravaloritzar una cultura que no sigui occidental.
0: I després, bueno, trobo que també té molta relació amb la pobresa, no? Però que m'ha sobtat que dius que també hi ha persones japoneses a l'entitat.
1: Sí, bueno, mig japonesa, una noia.
0: Sí, perquè, bueno, Japó el tenim com a país ric. Clar que a nivell racial, diguéssim, nosaltres no distingim les fesomies, vull dir que, bueno, almenys a mi em poses al davant una persona xinesa o una japonesa o coreana i no distingeixo de quin país són, no? Però així com, per exemple, les dones filipines sí que tenen molta fama, doncs, això de treballar només de com de neteja, no? Que diuen, mira, té una filipina a casa, vull dir que això era molt extens, perquè suposo que hi va haver una època que venien moltes filipines aquí a fer feines domèstiques, no? Com els espanyols que van emigrar a Alemanya, diguéssim, a la postguerra, no?
1: Sí.
0: Però que se'n parla així en pla pejoratiu, però en canvi els japonesos, doncs, sembla que és un país, doncs, més ric.
1: Sí, és diferent.
0: Sí, és
1: perquè
0: diferent.
1: Bueno, també tenen un passat imperialista i
0: sí.
1: També
0: sí,
1: van colonitzar, bueno, entre cometes, Filipines, a l'època de la meva àvia, que m'ho explicava. I bueno,
0: però és com els àrabs, no? Que si ets un jeque estàs molt ben tractat, no? En canvi,
1: és classisme,
0: si tu ets una persona que treballes a la construcció o que tens pocs recursos econòmics, doncs, bueno, que tinc la sensació que també el racisme està molt vinculat a la pobresa, no?
1: Sí, bueno, són com opressions diferents que es toquen, interseccionen, no? Perquè la meva, potser una japonesa té diners, però també rep racisme.
0: Només pels seus trets físics.
1: Sí. Sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat. Quina és?
1: És una cançó que sona a un documental d'Ascendents, on participem Catàrsia, i parla de joves que són d'aquí i tenen, bueno, com la meva història, no? Que tenen família d'altres cultures.

0: aquest documental del que parlava la Mari, Descendents, el recomano a tothom. El podeu trobar en alguna plataforma, no en faré publicitat, però que sí que el documental val molt la pena. A mi sí. Se'm van posar els pèls de punta en segons quines escenes que es descriuen.
1: Sí, gràcies.
0: Trobo que és esgarrifós, no? Que per exemple pel fet només de ser dona i racialitzada, no? Que et puguin oferir, que un home et pugui oferir 20 euros pel carrer, no?
1: Sí, bueno, ens passa a totes les dones, no? Però s'intensifica més quan aquesta cosificació, exotització, no? De lo que és diferent, entre cometes. A mi, no vull fer spoiler, però a mi em va passar i ho dic, ho explico allà al documental, i bueno, em va passar molt de molt jove i em va quedar com, no sé, com sentiment de que he fet malament, no?
0: Clar, 13 anys, no? Tenies, expliques?
1: Sí, crec que sí, anava a l'ESO, sí.
0: I no sé, ho vols explicar?
1: Bueno, millor que vegin el documental.
0: D'acord. Com va sorgir la idea de fer aquest documental?
1: Ens va arribar crec que recordar una petició de col·laboració amb la productora que es diu Sí Com TV, que tracten temes socials, fan documentals de temes socials. I bueno, vam dir que sí, primer vam mirar de què anava i vam veure que participava també gent jove d'altres associacions, racialitzats, el moviment afrobanyolí de Banyoles, i bueno, vam dir que vale. I es va centrar en la nostra participació es va centrar en el Teatre Fòrum que he explicat abans, de la peça que tenim ja de fa temps, que es diu 8M, feminisme interseccional. Uh-huh. On critiquem el feminisme hegemònic, que només contempla, bueno, la lluita feminista de les dones blanques, bàsicament, perquè no tenen en compte les opressions d'altres dones, no? De com, per exemple, en una escena de la nostra peça de teatre, Jo sóc una de les que actuen i faig de la meva mare. Yeah. És una escena que m'emociono molt perquè me'n recorda la meva mare i porto la bata de la meva mare, de la neteja. I surten dues senyores feministes, se suposa, no? Que parlen de que és injust que el seu marit porti l'empresa, tal, no sé què, que tots hauríem de ser feministes, però clar, tenen la dona filipina netejant i la tenen allà explotada i sense tenir en compte que també és dona i té els seus drets. I aleshores això és el que critiquem, no? Que el feminisme hauria de ser interseccional, que s'ha de tenir en compte totes les operacions de totes les dones, no només d'una part.
0: Sí, me'n recordo d'això, que la dona filipina, diguéssim, demana la tarda de festa perquè es gradua la seva filla, no? I li diuen que no, que li toca treballar aquella tarda perquè el marit ha d'anar a jugar a pàdel.
1: Clar, sí. I bueno, vam fer una adaptació d'aquesta escena per nens de l'ESO i ho vam adaptar de manera que la dona filipina demanava temps, o sigui, la tarda lliure per anar a una reunió de l'escola que l'estaven citant, no? Els professors de la filla, i no li deixaven perquè, bueno, que ha de treballar, tal. I això passa molt perquè a les escoles sempre diuen que els pares no participen, que no venen a les reunions, però és que no pot.
0: Clar, és que el prioritari és la feina.
1: Clar,
0: i si la feina no t'ho permet, no?
1: Sí, i altres coses com, no sé.
0: I quin vincle conserves tu amb Filipines?
1: Bueno, tinc molta família allà encara. Clar. Cosins, avis, bueno, àvia, que era una àvia per part del meu pare, i tota la família, i bueno, he visitat poc. Només he estat al poble del meu pare i de la meva mare. Yeah. I m'agradaria anar amb amics i a visitar totes les illes.
2: Clar, perquè mai seria anat, xulo.
1: O sigui, sí. Sempre em pregunten, t'agrada Filipines tal? És que no ho sé, només he estat al poble de la meva mare i el meu pare. Clar. No et puc dir.
0: I al poble dels teus pares hi has vist molts canvis?
1: Bon, fa 16 anys que no hi vaig i canvis, no sé, crec que no.
0: I amb la teva àvia que et va cuidar de petita, i deus conservar un vincle molt especial, no?
1: Sí, per mi és la meva mare. Bueno, clar. Perdó, mama, però sí. Però bueno, és que vaig aprendre a parlar amb ella, vaig aprendre a caminar amb ella, i quan els meus pares em van venir a buscar, ella va venir també, van arreglar els seus papers perquè vingués també, i bueno, yeah. Ara té Alzheimer.
0: Ai, pobreta.
1: Sí, està en una residència aquí.
0: I ha anat venint més ella cap aquí?
1: Està aquí.
0: Ah, la teva està aquí?
1: Aquí? Està aquí, ah. Està aquí. Sí, quan va començar a tenir Alzheimer vam pensar, estaria millor allà tal, però no tenim a ningú que la cuidi. O sigui, yeah. Si has de contractar algú, són molts diners, tampoc estàs segura si l'està cuidant bé perquè no la veus. És, no sé, és molt difícil.
0: És la que tens al perfil del WhatsApp?
1: Sí.
0: M'ho he pensat.
1: Sí, quan era petita, sí.
0: Ja. I quines tradicions mantens de Filipines?
1: Doncs, per exemple, el agafar la mà d'alguna persona gran i posar-ho al front, que és com una senyal de respecte. Però bueno, només li faig a la meva àvia.
0: Clar, perquè si no aquí no t'entendrien, no?
1: Sí, bueno, als meus tiets ho hauria de fer, però no ho faig, no sé.
0: Ja.
1: I bueno, altres tradicions, doncs, el menjar i el parlar amb respecte als grans.
0: Això és d'agrair. Tant de bo. Hi hagués moltes tradicions com aquestes. Doncs res, ja se'ns acaba el temps del programa. Vale. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Molt interessant, sí. I esperem que puguem fer coses comuns entre la vostra entitat i la taula intercultural d'aquí del barri.
1: Vale,
0: segur que
1: parlarem.
0: Pot ser molt ric, sí.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ahmed Begat, que és a Masic. Hola, Ahmed.
1: Hola, Assumpta.
0: Tu ets a Masic, però on vas néixer concretament?
1: Primer, hola, bon vespre. Moltes gràcies per l'invitació per aquesta entrevista. Em dic Ahmed Begat, soc del Marroc, exactament del sur o del sud del Marroc, del desert, soc un fill del desert, i he nascut a una zona que es diu Assamber. Assamber, que vol dir una zona on el sol pegava molt, vale? És la zona de Tenerir, més allà, quasi a les fronteres d'Algèria, a la zona sud-est del Marroc.
0: Perquè els amazics esteu concentrats en una mateixa zona geogràfica o esteu dispersos?
1: Normalment, per parlar dels amazics, els amazics són els habitants natals del nord d'Àfrica, des d'Egipte, des de la zona de Siwa d'Egipte fins a les Isles Canàries. Aleshores, tot el nord d'Àfrica som amazics. Aleshores, no estem a una zona concreta, estem tot arreu del nord d'Àfrica.
0: I què ens pots explicar del teu lloc d'origen?
1: El meu lloc d'origen és una zona més tranquil·la. Venim d'un desert, una zona tranquil·la, encara la gent guarda la seva cultura, la seva entitat, la seva llengua, que és amazic. Som un poble que es coneix a tot arreu amb la responsabilitat, l'hospitalitat, i donem la benvinguda a tothom. Quan parlo de tothom, això vol dir que els àrabs també, quan en van arribar de l'Aràbia, aportaven la carta de l'Islam, i nosaltres ho agafem amb els braços oberts.
0: Us considereu àrabs, els amazics?
1: Mai de la vida. Perquè quan parlem de la entitat, n'hi ha una diferència total entre els àrabs i els amazics. Perquè nosaltres som els originals del nord d'Àfrica, i els àrabs han vingut d'allò de l'Orient.
0: I és el mateix amazic que berber?
1: Potser que berber i amazic és el mateix, però la paraula berber a vegades té una explicació antropologia. Vol dir que berber o borbor és un vestit que els nomades aportaven abans, és aquest vestit blau, berber. O diuen que els romanos, quan van ocupar el nord d'Àfrica, ens van cridar sempre berber o barbaros. Més o menys és d'allà ha vingut aquesta paraula, però la paraula exacta i més significativa és amazic, i amazic vol dir és l'home lliure. Home lliure que no podem estar sota ninguna dominació.
0: És molt més maco home lliure que bàrbar. No m'estranya que us agradi més. I com vas decidir venir a Barcelona? I quant temps fa que hi ets?
1: Normalment jo tinc la meva carrera acabat al Marroc. Els estudis i l'he fet al Marroc. Tinc carrera de dret, volia treballar a la meva terra. Però amb aquesta muda d'immigració dels joves a Europa o al nord, especialment aquí a Espanya, uns companys meus m'han recomanat de marxar de la meva terra. No volia venir abans, perquè jo he estudiat 19 anys allà. Per això merisco un puesto de treball molt bonic a la meva terra. Però com el meu pare és pobre i jo he vingut d'una zona molt marginalitzada, no tinc una altra solució. Per això, bueno, ja he arriscat la meva vida i he vingut aquí.
0: Però l'haver nascut en una zona pobra, tot i tenint estudis, no et permetia allà exercir en relació al que tu vas estudiar? No et podies plantejar viure a ciutat o una cosa així? Bueno, és que se'm fa difícil entendre-ho.
1: Sí que és una mica difícil, perquè nosaltres, com una idea, estudiem per a treballar amb l'Estat, una funció pública. Aleshores, això era més... Hi ha passat molts exàmens, molts cursos per a obtenir una feina estable amb l'Estat, però és difícil. Com a berber, com a amazic, era més difícil aconseguir aquesta feina. Aleshores, em queda només al sector privat. Ja he treballat amb un advocat fa 3 anys. 3 anys treballant amb un advocat, ajudant advocats, i a diverses empreses així, bueno, cosetes, però no era cosa molt suficient per als ingressos, per ajudar la meva família. Com ha dit abans, el meu pare era pobre, la nostra zona és una zona de pobres. Som rics mentalment, som rics amb la geografia. A la nostra terra n'hi ha molta riquesa, n'hi ha mines, n'hi ha oro, n'hi ha plata, però sempre aquestes riqueses l'agafen d'allà i la porten a un altre puesto. Mm-hmm. Aleshores no tuve una altra opció.
0: Mm-hmm. Quants anys fa d'això?
1: Que estic aquí?
0: Sí.
1: Bueno, jo he vingut aquí al setembre de 2003. Ara són 16 anys, no? Crec, 16 anys. I bueno, mira, que estem aquí.
0: I com tu vas fer per arribar?
1: El trajecte o el procés migratori era més dur. Jo he estat treballant, bueno, com jo he comentat abans, que jo treballava amb un advocat a la ciutat de Nador. És al costat de Melilla, és la frontera quasi. Aleshores, cada dia vaig que els nois creuen, que els nois vinen cap aquí. I vaig que també aquest advocat me'n pagava era més poca cosa, però és una cosa poqueta i no és insuficient. Aleshores vaig pensar i repensar per a venir, però el camí era més dur. Vaig creure la mar al Mediterrani amb patera, amb una màfia. Pagava quasi 2.000 euros per a creuar l'estret. I vaig arribar quasi a una zona que es diu Garrotxa, allà al costat de Múrcia, o d'Alicant, no sé, bueno, me'n recordo. I des d'allà vaig estar una setmana a Almeria, amb un cosí meu, i després jo viatjat cap aquí a Catalunya. I així passava, bueno, primer no tens comunicació, segon no tens amics, tercer no tens lloguer ni pis ni per a veure, però gràcies a Déu, Déu, entre comilles, havia amics, bueno, que m'han ajudat una mica, i en 3 mesos començava a parlar i a estudiar una mica el català. Aquí el Català per als Adults és un programa que fa el CAL, hi ha Mollica d'Esplugues, i buscant feina també, perquè no pots veure sense feina per pagar el lloguer, el menjar, el transport públic i la teva roba, cosetes. Bueno.
0: I per què vas triar Catalunya? N'havies sentit parlar?
1: Històricament sí, quan estudiava que conec clar que n'hi ha Catalunya, Andalusia, n'hi ha Navarra, n'hi ha... Bueno, això ja ho tinc clar, però per què Catalunya no ho sé. És com una coincidència, és algo, no sé, però hi ha caigut aquí i estic molt a gust d'estar aquí a Catalunya i estic intentant aprendre el català i parlar-lo més, però encara el meu català és mullat, no sé si m'ho entens bé, però bueno, estic molt feliç d'estar aquí i volia fer la meva vida aquí i estar aquí sempre, perquè em sento a Catalunya com al meu poble. Crec que nosaltres i vosaltres, un altres, tots junts, que tenim les mateixes circumstàncies, llengua discriminada, cultura discriminada i terra ocupada. M'entens?

0: quan vas arribar no devies poder treballar del que vas estudiar. Quina trajectòria laboral has fet o professional?
1: Primer, bueno, per arreglar la situació dels papers i la documentació, un tema de documentació, em costava molt. Primer treballava com es diu això, servici domèstic d'hogar. Sí. Era un contracte de 5 mesos amb uns amics que ja coneixia aquí d'Esplugues. Era una noia que es diu Rosa Frixes i el seu marit o el seu parella Ramon Gallego i la germana de la Rosa que es diu Àngeles Frixes. Aquesta gent mai oblidaré el favor que m'ha fet. M'han ofert un contracte per a poder arreglar la situació. Això fa temps, en 2005. I després s'acaba el contracte, ja tinc un permès de residència i aquesta gent, jo he estat obligat de viure amb uns marroquís i aquests marroquís, amics de la meva terra, més o menys de la mateixa zona, treballaven a construcció. Eren ignorants, no saben res, ni escriure ni res. Aleshores, jo he estat vivint amb ells al mateix pis, allà es flugués a la Rambla de la Gilguemera, i que faria, vaig veure que ells treballen a construcció, i al final m'han aconseguit feina de construcció. Era molt dur treballar a la construcció, però no tinc una altra, perquè sense papers primer, volia estudiar, volia acabar la carrera, volia, però tinc càrrec, tinc família, tinc pares, tinc, saps, germans, germanes, a d'ajudar-vos. A mi m'encanta sofrir que els meus es queden feliços.
0: I quant temps vas treballar a la construcció?
1: Més o menys fa 10 o 12 anys, més o menys. Fiava de pintor, de pió, d'ajudant de palites, de paleteria també, bueno, maquinàries, però era molt dur, eh? Passava fred, passava calor, treballava sota pluja, era molt dur. El problema no és l'esforç que estic fent per treballar, el problema era el sofriment mental. T'imagines que tu vines d'una terra amb una carrera, amb una mentalitat d'una, diguem, una intel·ligència o una cultural, i et trobes amb una realitat negra, una realitat amarga, que tens que prestar els teus esforços físics per poder veure.
0: I quines estratègies feies servir per suportar tot això? Perquè ha de ser molt dur.
1: Sí, clar que sí, que era molt dur, però gràcies a Déu jo he arribat a conèixer molta gent al voltant de la meva residència a Esplugues. No sé si coneixes la Maria Teresa Masot, aquesta dona m'ha ajudat molt, m'ha donat molt de suport. Ella és d'Esquerra, bueno, és la d'Alcalt també, i em dona sempre aquest suport psicològic que em faltava per a sempre guardar aquesta esperança que algun dia les coses s'es canvien de pitjor al millor. Aleshores, tuve contacte amb molta gent cap allà, cap aquí, i bueno, i ara estic una mica més feliç. I tinc una nota de notificació que m'ha comentat al treball ara, que és molt bona, que estic bé, que estic al buc a mi, i a les coses estan canviant a poc a poc, de pitjor a millor.
0: I quina feina fas ara i des de quan?
1: Ara fa un any que he aconsegut una feina amb una fundació que es diu Iduvic SCL, i la meva feina, la primera feina, era traductor, com parlo moltes idiomes, llengües, que jo dono suport a uns menors, aquests menors que venen de fora no acompanyat. I ara, de cara al gener aquest, m'han canviat de contracte, m'han ficat educador social també. I aleshores,

0: Però su una pista d'un equip educatiu o d'un equip tècnic que estan treballant per ajudar als menors. Consiste primer de donar-li suport, bueno, menjar, roba, un llet, uns cursos també de castellà i de català, i ajudar-los, perquè aquests nanos vinen de fora sense pares, sense mares, estan aquí perduts. Aleshores nosaltres intentem orientar-los, educar-los una mica, ensenyar-los com es diu els concepts o els principis de la integració amb la ciutat catalana o la ciutat d'aquesta ciutat on estem ara, i per tenir una cohesió i una homogeneïtat d'aquests nanos amb la ciutat catalana. Aleshores, que aquests nanos no puguin ser un peligro, diguem-ne, a la ciutat. Intentem una mica fer-los una mica d'allò de límits i educar-los que s'hi porten bé, i també intentem fer tramitar documentació pels nanos també, el permís de la residència, perquè la majoria vinen de fora sense documentació. Tramitem també el passaport i la carta d'identitat nacional. Bueno, però aquests nanos vinen de tot arreu, vinen del Marroc, vinen d'Algèria, vinen del Pakistan, vinen d'Àfrica, i aleshores cada nen és un món. Això et costarà molt, perquè cada nen vine amb una cultura diferent. Per exemple, els nanos que vinen del nord del Marroc són diferents dels nanos que vinen de la meva terra, per exemple, del sud, i dels subsaharians que vinen d'Àfrica o de Pakistan o d'Índia, no sé. Bueno, n'hi ha molts, i com ha dit abans, cada nen és un món. Has de tenir les tècniques o les eines per fer arribar aquest missatge de que estem un altre món, estem a Europa, és un món de civilització, és un món de normatives. Bueno, és molt, una mica molt, molt dur, però estic molt content fer aquesta tasca. Em sento més, no sé com es diu això,
1: realitzat,
0: no, perquè que estic, que jo no sé com es diu això, com fer que és la mantequilla al foc, que estic des de la meva feina.
1: Me n'alegro moltíssim, eh? I aquests nois aquí tenen garantida la vida acadèmica? Perquè quines edats tenen?
0: La majoria d'ells són entre 14, 15 i 18 anys. Aleshores, jo treballo en un centre d'emergència. En un centre d'emergència no podem fer moltes coses, no. Nosaltres, quan els nanos vinen arriben aquí, vinen usats de les comissàries dels cursos o de la fiscalia o de la Creu Roja. Aleshores, aquests nanos, nosaltres fem el que podem, i depèn dels recursos que té la fundació nostra. M'entens? Aleshores, però fem cursos de castellà, de català. N'hi ha nois que estan fent cursos d'allò que es diu de formació professional també, però quan van a complir els anys han de sortir del centre, que perquè les places no poden estar ocupades per un noi major en el mateix moment que n'hi ha nois a les comissàries i esperen una plaça. M'entens?
1: I quan tinguin 18 anys, això s'acaba?
0: Normalment sí, perquè això, bueno, no és cosa nostra, també són polítiques de dalt, sí. I nosaltres no podem fer res més segons les nostres possibilitats. Mm-hmm. I si n'hi ha casos, si n'hi ha nois que han completat els anys i han sortit fora al carrer, sí, sí. I em sap greu que vagi als nanos així sense domicili, sense treball, però nosaltres, aunque estem un centre d'emergència, estem buscant sempre recursos a aquests nanos. N'hi ha nanos que han sigut un pis de l'àrea, això ho fa la DGAIA. Nanos que es profiten i ja tenen un pis, una professió, un treball. Aleshores, fem el que puguin. Sí. Però les coses de quan complin els anys, allà no puc avançar més.

0: sense comentaris.
1: No, no, ho entenc, i entenc que no és responsabilitat de la teva fundació per la que treballes, però personalment em sembla que abocar-hi tants esforços que s'ha de fer, i estic molt d'acord amb que es faci, no? Però després que d'alguna manera tot això s'abandoni de cop i com que es pugui perdre tot el que s'hi ha dedicat, em sembla que com a societat o bueno, com a administració no està ben plantejat. Encara que als 18 anys es tingui la majoria d'edat, ells segueixen en una situació de fragilitat, trobo jo, i que se'ls hauria de seguir donant suport d'alguna manera. No sé.
0: Sí, perquè els nanos estan acostumats amb el nostre carinyo, amb la nostra ajuda, i sempre quan surtin a fora es queden sense res. Bueno, la majoria, estic parlant de la majoria. És una làstima.
1: I tant. Has tornat al teu lloc d'origen i tens família allà?
0: Sí, la família, soc casat, bueno, soc pare, tinc 3 fills. La meva dona i els meus fills viuen amb la meva mare al Marroc, al desert, i al, bueno, no és el desert, és un oasis. I bueno, i cada esteu, cada quan em toca les vacances baixo, i bueno, sempre, i la última vegada que em vaig baixar al Marroc era el setembre passat. Bueno, era curtet, sempre, ja ho saps, les vacances passen més ràpid, però bueno, ja, bueno, algo és algo, no?
2: I bueno,
0: això mateix. I ara estic, bueno, a l'espera, a veure si puc aportar-vos aquí tots, i estaré 4 catalans més aquí.
1: Serà un plaer. Ja m'ho imagino, que és el teu projecte de futur més potent, no? Ara que has aconseguit el de la feina, d'alguna manera.
0: Sí, és l'única preocupació que tinc ara, és aportar la dona i els fills aquí, i que estudien català, i que tindran tant de bo una carrera universitària aquí a la UBI, a la Universitat de Barcelona, i em sofreré jo, el meu sacrifici es fa per als meus fills, que aconsiguin alguna cosa que no podia aconseguir a la meva terra jo, m'entens?
1: Quines edats tenen?
0: El Josep té 12, l'Ibrahim té 8, i la Fàtima, la misma que la meva reina, té 6 anys ara.
1: Doncs, bé, a la ràdio el temps va molt ajustat i passa volant, i ja l'hem exhaurit. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut un plaer.
0: Moltes gràcies infinament. Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
7: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
8: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: per vindre alliberat.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Morgana Vigui, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Milà. Hola Morgana, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, gràcies.
1: Tu vas néixer i has viscut fins fa 10 anys a Milà. Quins atractius de la ciutat destacaries?
2: Bé, la veritat és que he nascut i he viscut a Milà, però abans de venir a Barcelona sí. He viscut també a la Toscana.
1: Ah.
2: I perquè la veritat Milà tampoc m'agrada molt.
1: Ja.
2: I doncs buscava un lloc on es podia viure d'una manera una mica més agradable, però ara m'agrada tornar de tant en tant.
1: Ja.
2: A veure la família.
1: Sí, a vegades quan ets lluny
2: sí,
1: ho valores
2: sí,
1: més,
2: sí.
1: No? I com era la teva vida allà? Quins records en tens?
2: Bé, allà estudiava els primers anys de la universitat, he estudiat biologia a Milà i feia moltes coses, perquè també com Barcelona és una ciutat molt gran,
1: sí.
2: Amb moltes atractives, i feia, bé, treballava en un bar com a safata la nit, i durant el dia estudiava i feia esport. I una cosa que sempre m'ha agradat molt de Milà és que està a prop de tot, doncs tu pots anar a la muntanya, al mar, en 2 hores estàs en la natura.
1: Sí,
2: s'agradeix.
1: Home, i tant. La teva vida escolar i universitària va ser satisfactòria? O estàs contenta de la formació que vas rebre?
2: Sí. He fet els primers 3 anys a Milà, de universitat, i després he anat a Pisa a fer el meu màster en biologia marina, i després he fet un any més a Siena, també a la Toscana.
1: Ah, sí.
2: I per fer un altre màster en gestió de la costa, dell'àrea marina costera. I després he vingut a Barcelona a fer el meu doctorat.
1: Uh-huh.
2: I bé, sí,
1: com,
2: que bé.
1: Com et va sorgir la possibilitat de fer el doctorat? Triaves Barcelona?
2: Pura casualitat. No. Estava a València per fer un curs sobre mamíferos marinos, un taller d'una setmana, formació amb diversos professors de tota Europa. I com venia de terminar el meu màster, estava buscant coses per fer, i allà vaig conèixer el meu tutor de doctorat després, que estava en busca d'un estudiant.
1: Ah, mira!
2: Ha sigut una bona casualitat.
1: Sí. I a més et van becar.
2: Sí, no ha sigut fàcil al principi, he trigat un any, perquè no tenia residència, i doncs he perdut una convocatòria, però després he tingut sort i m'han donat una beca de la GAUR, de la Generalitat.
1: Mm.
2: I sí, 3 anys i tot bé, sí.
1: I et va costar decidir quedar-te
2: no.
1: aquí? O va ser un desig així que va anar fluint?
2: Quan estava a Itàlia tenia en ment dos ciutats,
1: sí.
2: Que amb la meva
1: imaginari,
2: eren Berlín i Barcelona, però no sap per què, o sea, ha sigut una casualitat feliu, i perquè finalment Berlín, no sé, si el clima és més difícil,
1: sí, si no t'agrada el fred.
2: Sí, i sí, finalment Barcelona ha sigut una bona
1: decisió.
2: Sí.
1: Què et va seduir de Barcelona per decidir quedar-t'hi? Ja portes 10 anys, no?
2: Ja porto, sí, és que el temps passa ràpid, i bé, al principi ha sigut el treball.
1: Clar.
2: Perquè tenia el meu doctorat, i després m'han contractat a la UB. Doncs m'he quedat aquí perquè m'agradava el treball, m'agradava la ciutat, tenia amics aquí, doncs no ha sigut res difícil.
1: Clar.
2: I després quan m'he quedat a l'atur tampoc no sé, la meva família a vegades em diu, per què no tornes? I, tal, i per què? Per què tornar?
0: Ja, senyal que et trobes bé aquí, no?
2: Sí. Ja fa molt, sí.
0: I trobes que la teva vida pot ser molt diferent aquí que a Milà?
2: No, jo crec que aquí és... estic molt feliç i crec que hi ha una mentalitat una mica més oberta que la que hi ha a Itàlia i doncs crec que millor aquí, de fet. Sí, a vegades trobo que la gent que s'ha quedat allà és una mica trist, no sé. Pot ser aquí hi ha més solet, més el mar.
0: Sí, no. I vas aprendre català de seguida?
2: No, estic encara aprenent. De fet, els primers anys parlava castellà perquè tenia molta feina i no me donava temps. I encara que em parlava en català durant tot el dia i no mai he trobat difícil d'entendre. Però estudiar, sí. Estic fent un curs al Consorci de Normalització Lingüística, un taller online, i a poc. Sí. Yeah. M'ha impulsat viure aquí, en Sants, perquè he vist que hi ha molta vida de barri em semblava correcte. No?
0: Abans no veies la necessitat d'aprendre català.
2: Abans no, perquè veien... No, quasi que no tenia vida de barri abans, i doncs era com el treball i poco més.
0: I vas estudiar biologia marina. Les expectatives que tenies quan vas triar la carrera s'han acomplert?
2: Bona pregunta. La veritat és que no tenia moltes expectatives. M'agradava el mar, m'agradaven els animals marins i per això prou, no? He estudiat una cosa que m'agradava molt. Tampoc tenia expectatives de ser professora o de fer carrera acadèmica. I doncs estic contenta de tenir la possibilitat de treballar encara a prop del mar i fer cosetes per la natura i tampoc vull fer ser catedràtica o coses més.
0: Quina trajectòria professional has fet?
2: Bé, he treballat com investigadora uns anys i encara estic fent de consultes ambientals i m'agrada perquè estic fent el que m'agrada i que crec que estic fent coses bones per el medi ambient.
0: Per planeta.
2: Sí, bueno, un poc, però...
0: Home, tothom, una mica. Si tothom fes una mica, no? Sumaria molt.
2: Sí.
0: I qui et contracta, tu?
2: En aquest moment estic contractada per la Comissió Europea i per això dic que em sembla bé perquè estic treballant en el marc d'una normativa mediambiental i el treball, els informes que estic fent sirven per millorar aquesta normativa.
0: Clar,
2: i crec que és molt important
0: per legislar.
2: Sí, és una normativa sobre la protecció del medi ambient en Europa.
0: I sou molts treballant en això?
2: Hi ha personal fixe i hi ha experts. Uh-huh. I jo soc contratada com experta, doncs quan necessiten em truquen. Sí. I em contraten dos, tres setmanes.
0: Però vas tenint feina sempre.
2: Sí, més o menys. A l'estiu provo estar una mica més libre.
0: Clar.
2: Perquè m'agrada anar al mar i treballar en vaixells com marinera o fent coses més de campo.
0: Sí.
2: I a l'hivern intento treballar més a l'ordenador.
0: Sí.
2: Fent més investigació. Sí.
0: Què sents pel mar? O de què et ve aquesta afició pel mar?
1: mar.
2: És la, la, el meu avi, quan era molt petita, quan tenia dos anys, ha comprat un vaixell i m'ha tirat al mar. I allí ha sigut com, ah, val.
1: La descoberta.
2: Sí, la descoberta, i he passat cada estiu de la meva vida en un vaixell, al mar, entre el Mediterrani, Grècia, Itàlia.
1: I en deus tenir molt bons records.
2: Sí, sí, ha sigut molt natural, molt fàcil, sí, per
1: perquè
2: mi.
1: Has anat dirigint la teva vida, sí, cap aquí. Que sí, bé, sí, que hagis pogut escoltar les teves pulsions, no? Sí. I enfocar els teus, sí, estudis, sí, i la teva sort, professió cap aquí. Però el fet de fer de marinera, ho fas com a feina?
2: Sí, sí, intento fer-ho com a... Bueno, abans tenia el contracte més fixe amb l'universitat i doncs no em donava temps, però sempre fa uns 15 anys ja he tingut una vinculació amb una ONG italiana que fa recerca sobre els mamífers marins.
1: Uh-huh.
2: I cada estiu intentava anar una, dues, tres, quatre setmanes amb el vaixell a fer investigació, a fer recerca, i com investigadora però també com marinera.
1: Uh-huh.
2: Sí, sí.
1: I l'has fet amb balenes?
2: Amb balenes, especialment? Sí, sí, és una ONG que treballa des de fa 30 anys amb cetacis, amb mamífers, uh-huh, marins al Mediterrani.
1: Uh-huh.
2: I sí, sí.
1: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
2: Val.

0: Tu que t'estimes tant els mamífers marins, quan veus espectacles amb dofins, el zoo, per exemple, o això, quina sensació et produeix?
1: No una bona sensació. Yeah. De fet, no m'agrada gens. Yeah. I sol m'ha passat dues vegades, que estava a congressos.
0: Sí.
1: Una vegada aquí a Barcelona i una altra a Tenerife. Tenerife, crec, que hi havia orques i dofins en captivitat, i ha sigut terrible.
0: Ja, terrible. Deus passar fatal. Sí. Em sembla que aquí a Barcelona ja ho han prohibit,
1: sí,
0: no? Ja
1: no es fa. Sí, ja no es fa. Jo crec que era 2010 o algo així. Sí, uh-huh. Sí.
0: Menys mal. És una bona mesura, no? I bé, tu vius a Sants,
1: sí.
0: I deies que el fet de viure aquí al barri t'havia empès a aprendre català. Fas vida de barri?
1: Sí. Bé, ara els últims dos anys han sigut una mica difícils amb la pandèmia.
0: Sí, per tothom.
1: Però quan hem vingut a viure al barri, des del principi he intentat integrar-me en totes les associacions i fer fins a la festa del barri a l'estiu, fer de voluntària, i sí, m'agradava moltíssim. Sí. Perquè soc d'una ciutat gran, de Milán,
0: sí.
1: On no hi ha vida de barri, s'ha perdut.
0: Ai, quin greu, esperem que aquí no ens passi.
1: Gris. Sí, i per a mi ha sigut una novetat, és molt bonic.
0: Quines activitats fas al barri, a part d'aquestes que has dit?
1: Bé, quan he vingut al barri m'he apuntat a l'activitat de circ, de Can Batlló, a la nau de circ, i feia acrobàcia, sí. Allí. Ara estic més peresosa,
0: yeah.
1: I em costa una mica més, però estic apuntada al Zumzeig, al cine,
0: sí.
1: I a la cooperativa de compra de...
0: La Garrofera?
1: No, l'altra.
0: Sí, la cooperativa, la que hi ha sota, sí. De la Borda, no?
1: Sí, de la Borda, sí.
0: A l'Economat.
1: Sí. L'Economat Social, exactament. Sí. I bé, quan hi ha coses, clar, sempre estic amb les antenes.
0: M'has dit que participaves també en una associació, que serà que es diu Mediterrània.
1: Sí, és una associació italiana, també, que ha nascut fa uns 3 o 4 anys, quan hi havia el Salvini al govern, per contrastar una mica la política de cierre de los puertos, per ajudar una mica els migrants, els refugiats, i amb unes quantes donacions hem comprat un barco, i s'ha fundat l'associació, i tenim varis grups en tota Europa.
0: Sí.
1: I hi ha un grup a Berlín, aquí en Barcelona, i fem voluntariat, fem activitats per recaudar diners per les missions al març, i a l'octubre vaig anar al barco també per fer una formació de socorrisme, sí. Marítim, i espero poder anar a fer una missió. I mentrestant estem organitzant una activitat a Can Batlló, el 26 de març. Serà una gran festa,
0: sí.
1: Per diverses activitats, concerts i tallers, per col·lectar una mica de fons per pagar les missions al mar.
0: A veure si sí, les sí. Persones que ens escolten i venen,
1: estan totes invitades.
0: Que serà tot el dia?
1: Serà tot el dia. La idea és fer des del mediodia a les 11, més o menys, sí. Amb ioga, una activitat de ioga, i uns tallers per als nens i les nenes, amb unes lectures de llibres de migracions i tal, i el vermut musical.
0: Ah,
1: I després farem una xerrada per la tarda, una cosa més sèria, per presentar una mica l'associació i tot, i després un concert, un música per la nit, i acompanyat per comida i mercat solidari.
0: Molt bé. bé, pinta molt bé. Sí, i sí. La seu de l'associació la
1: no,
0: teniu?
1: No, no tenim seu, som persones
0: ja.
1: per tot arreu, sí. I el bar normalment està a Sicília, perquè
0: el barco,
1: el vaixell està a Sicília, perquè és el és donde es queda més a prop
0: de on
1: hi ha les pateres, no?
0: Sí.
1: I hi ha molts voluntaris a Sicília. Oh, però hi ha grups a Milà, a Roma.
0: Clar. Sí. És que ara amb internet, bueno, és de les coses que facilita.
1: Sí, ens reunim en Zoom.
0: Clar.
1: I quan tenim sort aquí en Barcelona fem alguna quedada en persona.
0: Sí,
1: que t'agrada també. Però normalment és tot en
0: la seu és com si fos un, no?
1: Sí.
0: Però bé, si busquem a internet Mediterrània.
1: Sí, Mediterrània. Si hi ha algú interessat pot escriure un email i participar a les nostres reunions del grup de Barcelona.
0: Sí, molt bé.
1: Sí.
0: I esteu en contacte amb Stop Mare Mortum Sants?
1: Sí. Fem coses diferents, però ja hem parlat també, hem participat en alguna activitat d'Stop Mare Mortum i sí. Bé, l'objectiu és el mateix.
0: I tant. Sí. El que passa que vosaltres us centreu en la Mediterrània, no?
1: Sí.
0: I ells abarquen tot tipus de fronteres,
1: sí.
0: També fan molt èmfasi en la qüestió de Ceuta i Melilla,
1: sí.
0: Les ganivetes i tot això.
1: Sí.
0: Doncs, no sé, què trobes a faltar d'Itàlia? Trobes a faltar alguna cosa?
1: Bé, la família, de tant en tant, no sempre.
0: Però amb la vida tan activa que portes no deus tenir temps.
1: I la veritat, algun menjar a vegades, sí.
0: Però no serà perquè no hi hagi restaurants italians a Barcelona?
1: Sí, hi ha molts.
0: Sí, és diferent.
1: Però normalment sempre torno amb algo en el cotxe, una especialitat.
0: I t'ha sorprès alguna cosa dels catalans?
1: M'ha sorprès, no sé, admiro molt els catalans,
0: sí?
1: Perquè teniu un espírit molt, molt fort. Jo crec que a Milà s'ha perdut una mica la passió de fer coses, de trobar-se, l'he vist molt en totes les activitats que feu al carrer, en l'associacionisme i les manifestacions, i a Itàlia crec que això és un poc una mica
0: ha baixat.
1: Apagat. Sí.
0: Doncs tu et deus sentir catalana, no? Perquè amb l'apassionada que ets i la quantitat de coses que fas.
1: Sí. Encara estic amb la llengua una mica
0: però... No, et defenses bé.
1: Estic treballant.
0: Sí. I és un gran pas que t'hagis decidit a aprendre-la bé, no?
1: Crec que és important quan vius tants anys en un lloc.
0: Sí,
1: és
0: no?
1: una forma de respecte també.
0: Sí. No? Tu ho valores, tot i que t'entens en castellà o amb...
1: Sí. M'agraden molt les llengües en general. I per això és com un objectiu important aprendre i comunicar-me.
0: Ho celebro que t'agradi, que ho trobis important.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja s'acaba el temps del programa.
1: Moltes gràcies per invitar-me.
0: Moltes gràcies a tu, que tens una vida molt rica i pots explicar coses molt interessants. Doncs bé, mira, ens veurem pel barri, suposo.
1: Sí, ens veurem.
0: Doncs fins una altra, i ja vindrem el 26 de març a Can Batlló.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a l'edició número 2005 del Club del Country, l'edició especial número 32 dels programes que dediquem a tots els números 1 d'ençà que el Club del Country va començar el 1987. Estem a l'any 2007, concretament el 21 d'abril, amb la música d'en Tim McGraw i aquesta cançó anomenada Last Dollar, una cançó escrita per Big Kenny, la meitat del duo Big and Rich, i que ens va portar com a primer senzill del seu àlbum Let It Go. Una setmana al número 1 i unes quantes més, fins a 3, aquest senzill de Carrie Underwood, Marth Green, Troy Burgess i Hillary Lindsay a la composició de Wasted, sisè i senzill final del seu gran àlbum Some Hearts.

Quan aquestes cançons en destacaven, celebràvem els 20 anys ja en antena del Club del Country. Estem al 2007 i el mes de maig aquell any, nosaltres vam començar el maig del 1987 amb emissions regulars cada setmana del Club del Country. Rascal Flatts va portar el número 1 a la cançó anomenada Stand, una cançó escrita per Danny Orton i Blair Daly, quart i darrer senzill del seu àlbum Me and My Gang, que es va esdevenir el seu setè número 1 a les llistes de música country.

Una setmana al número 1 per al senzill d'en Tarrasca, el Flats, aquesta cançó anomenada Stan, i també amb un títol molt curt el va substituir també només per una setmana la cançó Settling, una cançó del duo Sugarland des del seu àlbum Enjoy the Ride, del qual va ser el seu segon senzill i també el seu segon número 1 consecutiu. És una cançó escrita per als dos membres de la banda, Jennifer Needles i Christian Bosch, juntament al costat de Tim Owens.

Anem a destacar una altra de les cançons importants de l'any. Tres setmanes al número 1 per un tema de Luke Bryan i Rachel Thibodeau, però enregistrada en aquest cas no per el Luke Bryan, sinó per en Billy Carrington. Va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum de 2005, Doing Something Right. La cançó va esdevenir el segon número 1 de Billy Carrington amb la seva carrera artística, i va estar tres setmanes, com hem dit, i es deia Good Directions.

Your Directions, 3 setmanes al número 1. El mes de juny de 2007, Emerson Drive arribava a la primera posició amb una cançó escrita per Sam Tate, Annie Tate i Dave Burr, que va ser realitzada com el tercer senzill del seu àlbum Country Fight. Va esdevenir el primer dels senzills d'aquesta banda, però també al mateix temps per al seu segell discogràfic Midas Records Nashville. Aquesta cançó anomenada així, anomenada Moments, d'aquesta banda que provenia de Grand Prairie d'Alberta, al Canadà.

Una banda que definitivament, bé, si no tornen, varen plegar el 2024 després de passar-hi molts artistes per la seva formació. Emerson and Drive and Moments i Find Out Who Your Friends Are va ser una cançó escrita per Casey Burhart i Ed Hill, enregistrada per Tracy Lawrence com a senzill d'avançament del seu àlbum Forge a Loaf, que va ser realitzat per al seu propi segell discogràfic, que ja li havia passat l'època dels major labels, Rocky Comfort Records. Una cançó excepcional que arribava al número 1 era Tracy Lawrence.

Una cançó amb una història curiosa, perquè quan va ser realitzada com a senzill no va arribar a entrar al top 40. Ara, una vegada l'àlbum For the Love es va editar i contenia una versió diferent en la qual, a part de Tracy Lawrence, hi participava amb Tim McGraw i Kenny Chesney. Les emissores de ràdio van començar a posar també aquesta versió, ajudant a que el tema arribés finalment fins al número 1. Es va convertir en la cançó amb música country que més temps ha trigat des que ha entrat a les llistes a ocupar la primera posició, i la segona en fer-ho en qualsevol d'altre estil musical, perquè, a més, també recordem que ha estat el número 1 de Tracy Lawrence, que ens va arribar pràcticament 11 anys després de l'últim, aquell Time March Jones, el 1996. Tix, una cançó que també arribava una setmana al número 1, de la mà de Brad Paisley, primer senzill del seu home Fifth Gear, i que era composta per Tim Owens, Brad Paisley i Kelly Lovelace.

0: Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí.
1: La cançó Lucky Man de Montgomery Gentry va ocupar també la primera posició durant dues setmanes. David Corley i Dave Turnbull varen escriure aquesta cançó que s'incluïa amb l'àlbum Some People Change, el qual en va ser el segon senzill.

Una preciositat de cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, substituïda el mes de juliol per acabar-lo en dues setmanes més a càrrec d'un altre duo. En aquest cas estem parlant de Big and Rich amb la cançó Lost in This Moment, escrita per Keith Anderson, Ronnie Clawson i John Rich, el primer senzill del seu àlbum Between Raising Hell and Amazing Grace. La cançó esdevindria el seu primer i únic número 1 en les llistes de música country.

Chicken Ridge and Lost in This Moment, el club del country, celebrant els nostres gairebé 40 anys en antena de manera consecutiva. Que Kenny Chesney és un cantant molt fresc, ho sabem, perquè les seves cançons sempre tenen aquell ritme estiuenc, moltes d'elles. El mes d'agost i la primera setmana de setembre, 5 setmanes en total, el seu Never Wanting Nothing More, senzill que va publicar del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates, va ser el primer senzill d'aquest àlbum. Cançó escrita per Ronnie Bowman i Chris Stapleton. Tot un número de Kenny Chesney.

Una setmana al número 1 per aquesta cançó que acabem d'escoltar, These Are My People, una cançó de Dave Burke i Riverson Rutherford, enregistrada per Ronnie Atkins, tercer senzill del seu àlbum If You're Going Through Hell, i també el tercer número 1 d'aquest treball discogràfic. Mort Jana Memory és una cançó escrita per Lee Bryce, Billy Montana i Kyle Jacobs, enregistrada per Garth Brooks. Va ser el seu 51è senzill i primer senzill de la seva tercera compilació, The Ultimate Hits. Va debutar directament al número 1 al Billboard Hot Country Songs.

0: Després del seu temps sabàtic, en retornava Garth Brooks amb More Than a Memory, una cançó que, com dèiem, va tenir aquest rècord d'esdevenir directament la cançó que arribava a la primera posició, la primera cançó que va fer això en tota la història de la llista de la música country de Billboard. I també va ser el seu primer número 1 d'ençà aquell To Make You Feel My Love del 1998. Garth Brooks ens arribava amb aquesta cançó, que va debutar al número 1 i només hi va estar una setmana. Take Me There és una cançó de Rascal Flatts, primer senzill del seu àlbum Still Feels Good, el seu 8è número a les llistes de country, una cançó escrita per Kenny Chesney, Wendell Mobley i Neil Thrasher.
1: There's a place in your heart

gràcies per la companyia una setmana més. Ho deixem estar aquí per aquesta edició del Club del Country. I ho fem amb Online, segon senzill de l'Album Fifth Gear de Brett Paisley, que esdevenia també un altre dels seus números 1. Va guanyar el títol de millor cançó com a millor vocalista de l'any aquell any amb el senzill Online i amb altres, òbviament. És la història de Brett Paisley i això ha estat una nova edició del Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

0: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un Poco de Todo y Algo Más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020, sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull
0: dir... Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Però ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí, i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara,
1: és, que ara està,
0: és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és
0: ajuda.
1: Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I
0: els
1: això
0: acompanya.
1: Els acompanya i això ho fas d'agrair, no? I...
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o no volen tenir tanta feina, pues bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i aporto pues forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir que hi ha moltes tecles a tocar.
1: Sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bé, bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Bona tarda, nosaltres som la Maria René, la Sonali, la Gabriela, la Wendy, la Soraya i jo la Fàtima i som un grup de primera integració social de l'Institut Severo Ochoa. Avui estem aquí per parlar de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 10, la reducció de les desigualtats entre països. La ODS número 10 és un dels objectius de desenvolupament sostenible que promou a les Nacions Unides i el seu nom complet és reducció de les desigualtats, que bàsicament vol dir treballar per fer un món més just on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, visquin on visquin o tinguin les condicions que tinguin. Aquest objectiu busca reduir les desigualtats entre rics i pobres, entre països rics i països amb menys recursos, però també dins de cada país, ja sigui entre homes i dones, entre persones migrades i població local. I és un repte i un objectiu molt gran, però molt necessari si volem una societat més igualitària i sostenible.
1: Hem escollit treballar aquesta ODS perquè considerem fonamental visibilitzar i combatre les desigualtats socials, econòmiques i polítiques que afecten a milions de persones arreu del món. Treballar en aquesta ODS ens permet aprofundir en aquestes problemàtiques, entendre les causes i reflexionar sobre com podem contribuir a construir un món més equitatiu i inclusiu. La ODS 10 estableix 10 objectius per combatre la desigualtat. Nosaltres hem destacat les tres que considerem més rellevants. Com primer, promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, de la seva ètnia, del seu sexe, del seu origen, de la seva religió, de la seva discapacitat i de la seva situació econòmica, d'aquí a l'any 2030. Com segon, garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats en els resultats, eliminant lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions i mesures equitatives. I per últim, facilitar una migració segura, ordenada i regular mitjançant polítiques migratòries planificades i bé gestionades.
2: Des de la Font de les Nacions Unides hem trobat unes estadístiques, informació molt important que ens ha sorprès a totes. Per començar, el 2022, més de 7.000 persones van perdre la vida a les rutes migratòries. Aquestes xifres ens recorden que darrere de cada estadística hi ha persones, hi ha famílies que arrisquen tot buscant un futur millor. Després tenim, entre el 1990 i el 2019, que les desigualtats d'ingressos entre països es van reduir a un 37%, però les desigualtats internes van augmentar. Això vol dir que globalment els països es poden, encara que estiguin a prop, en termes econòmics, dins dels mateixos territoris creixen diferències. Per últim, l'última estadística, el 2022 hi havia 34,6 milions de persones refugiades, que és una xifra bastant precedent. El 41% eren infants.
0: La migració és un fenomen global i molt complex, que sovint respon a una combinació de factors, ja siguin econòmics, polítics i socials. Una de les principals causes de les grans desigualtats entre països poden ser les diferents oportunitats de feina, l'accés a serveis bàsics o les males condicions de vida. Tot això fa que milions de persones es vegin obligades a deixar enrere a casa seva per tal de buscar un futur millor i un futur segur.
2: Dins d'aquest col·lectiu migratori, nosaltres hem volgut aprofundir en les dones migrades. Aquesta elecció no és casual, sinó que som un grup de 6 dones que totes tenim un vincle directe o indirecte amb la migració, fet que ens dona una perspectiva més propera i personal sobre aquesta temàtica. Les dones migrades es troben en doble situació de vulnerabilitat, principalment perquè hauran d'afrontar les dificultats que tenen al emigrar i, per altra part, pateixen la desigualtat de gènere, que limita el seu benestar i la seva autoestima.

0: Nosaltres hem fet una entrevista a Mercè Meronyo, la coordinadora del servei Àmbit Dona de la Fundació Àmbit Prevenció. És una entitat pionera en el treball de reducció de danys, principalment en dones amb drogodependència. Aquesta entitat està ubicada al barri del Raval, Barcelona. És una entitat que dona suport integral a la salut física, salut sexual, reproductiva, atenció psicològica, assessorament jurídic, atenció social a dones nacionals, dones migrades, transsexuals, femenines i persones que exerceixen la prostitució, persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. A més, també es fomenta la prevenció i l'atenció a les violències masclistes, promovent l'apoderament i l'autonomia de les persones usuàries.
1: Primer voldríem parlar sobre el servei Àmbit Dona. Aquest servei va ser creat a l'any 1993 com a associació i va néixer al barri del Raval, centrar-se en persones que s'injectaven heroïna. Principalment entre els anys 1995 i 1997, a Ciutat Vella van començar també a treballar amb treballadores sexuals. Després, a l'any 2000, l'entitat es va convertir en fundació i va veure una ampliació de treball als col·lectius més diversos.
2: Durant l'entrevista amb la Mercè, ens ha anat comentant que les dones pateixen molta desigualtat en àmbits econòmics, a l'hora de trobar feina, tenen oportunitats que els homes doncs, no serien el mateix, les condicions de vida són més diferents i sobretot accés a l'habitatge. En definitiva, és a dir, que viuen en una gran varietat de desigualtats que afecten a la seva autoestima i molt.
3: Per fer-hi front, la Fundació ofereix recursos específics a dones migrades basant en un suport professional multiètnic i multicultural. A nivell econòmic, intentem cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i la higiene. També donen suport en qüestions administratives, com l'obtenció de la targeta sanitària, preparació d'exàmens per obtenir la nacionalitat i altres tràmits pendents. Treballen en xarxa amb entitats públiques i privades per tal de donar una resposta integral. A més, disposen de pisos específics per a dones migrades. Durant l'entrevista, la Mercè ens ha anat dient les nacionalitats que més acudeixen al servei. Són principalment dones nigerianes i llatinoamericanes. Moltes vegades, per la manca de recursos i oportunitats, aquestes dones acaben exercint la prostitució com a mitjançant de subsistència.

0: Bueno, a partir del debate, pues hemos tocado un poco acerca de la ley de extranjería, la cual en la actualidad suposa muchas limitaciones para obtener la regularización. Per a la dona suposa un doble obstacle pel fet de ser també migrada, entre la qual es troba l'arrelament per reagrupament familiar, a dependre d'una altra persona, limitant l'accés del permís de treball. Per tant, suposa una dependència econòmica de la dona. També està l'arrelament social, que estipula que s'han d'acreditar 3 anys continuos de residència y un contrato laboral de 30 horas. En el caso de mares solteras, por ejemplo, aquesta arrel suposa un mayor límite porque al no tener suport familiar, això suposa una altra limitació més.
1: Totalmente de acuerdo con tú, mi querida Gaby. Tot i que existeixen recursos i serveis que ofereixen informació, assessorament i suport per a dones migrades en situació de vulnerabilitat i en situació administrativa irregular, és evident que hi ha lleis que limiten els drets de les dones estrangeres per a regularitzar la seva situació. I això suposa que aquestes dones pateixen més discriminació i es veuen obligades a realitzar treballs precaris que siguin explotades, i en aquestes situacions l'únic resultat és la feminització de la pobresa, que no ens ajuda a avançar cap a la igualtat i l'equitat de drets. Per això és molt important que cada vegada més siguin persones amb formació en perspectiva de gènere que legislen amb plena consciència d'igualtat i equitat entre dones i homes.
0: L'empadronament és un altre fet indispensable per poder accedir als serveis públics. No obstant això, aquest procés resulta molt dificultós perquè no sempre estan disposades les persones a empadronar. Si bé és cert que existeix l'opció d'empadronament sense domicili fix, el procés pot trigar més d'un any i no els brinden tots els ajuntaments. Aquest és un requisit indispensable per a començar el procés de regularització pel fet que des del moment que estic empadronada es compta que estàs dins del territori espanyol. Amb el padró sol·liciteu la targeta sanitària. Sense això, no és possible accedir a les ajudes socials. Aquest és un gran limitant per a la població migrada.

0: La Mercè ens va compartir el testimoni d'una dona migrada que va arribar fa 2 anys i que, malgrat els esforços, encara no ha pogut regularitzar la seva situació. Ens explica que si fos que, perquè actualment viu en un dels pisos de la identitat, es trobaria en una situació de màxim risc. De fet, afirma amb contundència que podria haver estat trobada morta al carrer.
1: Moltes dones arriben a l'entitat amb VIH, que és fruit de la precarietat, de la manca de recursos i de viure en la irregularitat. Si no contactéssim amb el servei, probablement no tindran accés a un tractament mèdic ni cap mena de suport.
2: Wow. Doncs és el que hem dit abans, no? Jo penso que gràcies a aquest servei aquestes dones doncs, poden viure amb dignitat i, com ha dit ella, que poden estar al carrer mortes perfectament, però gràcies a ells doncs, tenen un suport, és el que he dit abans, un suport físic, un suport també material, que no ens oblidem d'això.
3: Sí. També jo vull destacar la importància de l'associacionisme entre dones. Per exemple, nosaltres, com ens estudiem d'integració social, podem fer pinya en un futur i associar-nos per a impulsar moviments que canvien el sistema. Per a tant nosaltres com mujeres migrades, com per a les que venguen en un futur. I així aportar a aquesta societat el nostre granito de arena per a millorar-la. Y ya, y marcar como dejar nuestra huella, tanto como mujeres que venimos de otros países, dejar nuestra huella positiva en este país. Yo lo veo como una forma de agradecimiento también a lo que este país nos ha dado como mujeres. Es en mi caso.
2: Sí, totalmente.
3: Lo pienso así.
0: Como va a dir la nostra companya fa un moment, si bé existeixen diferents associacions, fundacions que venen recursos per a la població de dones migrades, la principal limitació i on es veu clarament la desigualtat comença per les lleis, que és la cabeça donde todo, a partir de tot esto empieza. Es importante también destacar la labor que se fan desde estas asociaciones, como por ejemplo Ambitona, donde nuestra compañera Wendy ha trabajado. Y gracias al trabajo conjunto que se hacen de distintas, ¿no? Es importante hablar de que vienen trabajando desde hace muchos años y que todo lo que se ha conseguido hasta ahora, por ejemplo, las reformas que se han hecho en las leyes, pues es gracias a que ha habido gente, mujeres, trabajando detrás de esto.

0: durant l'entrevista, al final de l'entrevista, li van preguntar que si tenia una visió del futur del servei. Ella ens va dir que sí que tenia una visió al principi, però que va anar canviant amb el temps, que realment el servei al principi el volien enfocar, doncs, com ha dit la meva companya, només a treballadores sexuals, però sí que reconeix que seria una desigualtat, ja que si es limita el servei únicament a un col·lectiu no seria just ni equitatiu. Bueno, jo aquesta vegada sí que estic d'acord, perquè sí que és veritat que les dones les treballadores sexuals també pateixen molta discriminació, tenen molts problemes, però si nosaltres el que volem és tenir una societat més justa, equitativa, doncs enfocar només el servei a un col·lectiu també és discriminar les altres dones en qualsevol situació de vulnerabilitat. Bueno, és el que penso realment.
1: Sí, com ha comentat la Soraya, penso que centrar només el servei només a treballadores sexuals crea una altra desigualtat, ja que deixa fora moltes dones que també necessiten aquest servei i necessiten suport.
2: Per mi, pues, donar suport a diferents casos de dones seria lo ideal, ¿no? Però també poden existir persones que estan como familiaritzats pues, en un solo cas, com per exemple amb treballadores sexuals i les agradi ese àmbit, però claro, també seria lo millor tractar a dones amb més problemes que necessiten i tal.
3: Crec per mi que estic totalment d'acord amb les meves companyes que tothom deve recibir unos ciertos apoyos en ciertas etapas de nuestra vida. Pero que también es verdad que en algunas ocasiones algunas mujeres tienen que recibir mucho más apoyo porque a lo mejor han sufrido más o tienen muchos más problemas de los que por fuera se le pueden notar. Que para mí estaría bien, en medida de lo posible, del pasado el tiempo, que se podrían crear muchísimos más espacios así de ayuda por todo Barcelona, pero cada uno dedicado a ciertas zonas, o sea, con ciertas problemáticas, para que así se enfoquen más en el problema de la persona, no sea un poco más generalizado por el tema de los trabajadores que estén ahí con ellos, que estén ya especializados sobre el tema, mucho más a profundidad que sea menos superficial todo, para que recibieran mucha más ayuda.
0: Hi ha una part que has dit, que és que el servei vols que s'expanda per Barcelona, però sí que és veritat que una part de l'entrevista se li van preguntar i ella va dir que realment a l'Ajuntament de Barcelona no li interessa tenir aquest servei, perquè doncs el que volen és enfocar la seva mirada en altres coses. Principalment ella va destacar la intel·ligència artificial i que tractar amb aquestes dones realment com que no era tan important.
3: Claro.
0: Com destinar els diners a aquestes dones.
3: Claro, ¿sabes? Eso también lo tengo, o sea, lo tenemos presente todos, que aunque lo tenemos presente en algunas personas, no hacemos nada para ir en contra de eso. Lo dejamos todo que fluya tal cual y no hablamos ni luchamos por ello tampoco, porque todo el mundo también quiere un mundo mejor, hablamos de un mundo mejor y un mundo donde se pueden ayudar a muchas más personas, en cuanto en realidad no hacemos nada por ello. Los que podemos hacer, no hacemos nada.
4: No, yo me repetiría una y otra vez, me repetiría, pero ya para simplificar más y coger cada cosa que habéis dicho, a mí me parece que nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande, desde mi punto de vista, de unirnos, estar unidas en esta lucha para que evitar tanta invisibilización las mujeres y sobre todo el feminizar la pobreza. O sea, lo que yo desde mi punto de vista veo es que se quiere hacer a las mujeres cada vez más pobres. Una mujer pobre es fácilmente manipulable, discriminada y estigmatizada, ¿sabes? Entonces, nosotras tenemos una responsabilidad grande dentro de la sociedad, yo lo tengo muy claro, y nunca bajar los brazos delante de la lucha por la igualdad de derechos y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es la única forma de llegar a una sociedad más justa y equitativa.
0: Sí, sí.
3: Completamente.
0: Entonces, Bueno, ara, si no us importa, passem a les recomanacions, perquè si seguim amb el debat no acabem. Bueno, ara ens agradaria recomanar algunes escriptores, alguns llibres també, que alguna de nosaltres ha anat llegint al llarg d'aquest treball i que ens han, doncs, que tenen informació molt important. Ui. I ens agradaria compartir-lo.
5: Nos agradaría comenzar destacando el llibre Mujeres y desigualdad de oportunidades. Es una obra que recull las veus, las experiencias, las lluitas y el análisis de diversas donas que han viscut de primera mà las consecuencias de las desigualdades estructurales de lo que estábamos parlando anteriormente. Aquest llibre no només dona visibilitat a les situacions d'injustícia que sovint queden invisibilitzades, sinó que també planteja temes que haurien de ser centrals en el debat social actual. La bretxa salarial, per exemple, l'accés desigualtat a l'educació i l'àmbit laboral, la invisibilització del treball domèstic, sobretot, o la discriminació múltiple que pateixen moltes dones, especialment les migrades. A través de les seves pàgines es convida a una reflexió profunda sobre el sistema social i econòmic que perpetua aquestes desigualtats.
0: A mi m'agradaria destacar la figura de Chimamanda Ngozi Adichie, que és una escritora nigeriana que és reconeguda internacionalment perquè defensa el dret de les dones i en contextos marcats en la colonització i en la migració. A través, té dos llibres que són importants, que són Todos deberíamos ser feministas i Chica y Jewels, crec que es diu així. Però bueno, Chimamanda denuncia les formes que doncs, discriminen a una dona i també la seva veu és molt potent del feminisme contemporani i ajuda a entendre les desigualtats que hi ha a través de diversos factors, ja sigui l'origen, ja sigui la classe social, l'ètnia també.
1: I bueno, també volíem parlar del llibre Maldito Estereotipo, de Yolanda Domínguez, que és un llibre que ofereix una anàlisi crítica sobre com els mitjans de comunicació, la publicitat, contribueixen a generar i a reforçar estereotips de gènere. Yolanda Domínguez és una artista visual i una activista feminista que analitza com aquests missatges que rebem des de petites condicionen la manera en com les dones es veuen a si mateixes i com les veu la societat. És un llibre que recorda que la desigualtat no només es troba política i econòmicament, sinó tot allò que consumim cada dia, ja sigui culturalment, educatiu, entre moltes més coses.

0: També hem volgut incloure llocs com centres, associacions i ajuntaments que ajuden a dones migrades. Bueno, aquests espais ofereixen informació i recursos útils per trobar feina. Estudiar, oferir tràmits com empadronar-se, homologar títols. I bueno, un dels ajuntaments de Barcelona que sale en la seva pàgina web sale en un apartat que té un servei per ajudar a les persones migrades. Fan sessions informatives per donar-los la benvinguda i orientar-les per com orientar-se aquí a Barcelona amb documents, ja sigui empadronar-se i tot això. Després hem buscat un centre que es diu Dones Palante, que és una associació que ajuda a dones migrades en diferents aspectes, com per exemple fer papers d'estrangeria, rebre suport personal pues, en moments complicats que tenen, trobar feina o començar a un petit negoci. Un altre centre, que és una ONG, que es diu Impavi, que ajuda a persones migrades perquè puguin viure millor, no? Que volen donar suport en molts aspectes a la vida. Alguna de les coses que ofereixen també és informació i ajuda per trobar feina. Bueno, bàsicament, aquests centres es basen pues, en el suport de acompanyar-los, no? Aquestes persones nouvingudes al país.
1: Vale, doncs ara ens agradaria fer, ja per acabar el podcast, com unes aportacions molt petites de l'ODS, de tot en general, i per últim sí que seria una conclusió que també és molt curteta de tot el treball general. Bueno, m'agradaria començar a mi. Jo penso que aquesta ODS és molt important perquè ens pot ajudar a obrir noves oportunitats, noves portes. També penso que, com hem anat dient durant tot el podcast, aquesta ODS ens pot ajudar a tenir una societat més doncs, equitativa, més respectuosa, i que també es pot ajudar a créixer personalment i professionalment.
2: Bueno, després de fer una recerca sobre aquest objectiu de desenvolupament sostenible, de buscar informació sobre les desigualtats que hi ha actualment entre països, he entès que no és només qüestió de diners, sinó de drets i d'oportunitats. Reduir les desigualtats vol dir construir una societat on tothom tingui un lloc, on les diferències no siguin un obstacle, sinó doncs, que ens ajudin a créixer com persones.
3: Demanar realitat, que vivim com a dones migrades, la ODS ens recorda que la lluita per reduir les desigualtats no pot deixar-nos enrere. És hora que es reconegui la nostra força, es garanteixin els nostres drets i es creïn les condicions justes perquè puguem viure amb dignitat, lliures i amb igualtat d'oportunitats. El canvi comença escoltant-nos.
4: Després d'haver investigat sobre aquesta ODS, considero definitivament que la desigualtat i la bretxa que existeix en la població migrada és una qüestió real estructural que inicia des de les lleis, que és el pilar que, i defineix els requisits per al procés de regularització. És important abordar aquest tema de desigualdad a una mirada interseccional.
0: Vale, para mí escoger el tema de reducción de las desigualdades me ha agradado mucho porque también no va a incluir solo a las donas, también a los hombres, porque pueden tener también desigualdad a los hombres. Es un tema muy amplio on viuen en un món de ple de desigualtats, no? Tants com dones i homes. Nosaltres hem centrat en les dones migrades, ja que és un tema que nos ha cridat més l'atenció. Crec que és molt important que hi hagi més recursos per poder donar suport a aquestes dones, ja sigui amb informació o fins a tot ajudant simplement a escoltar-les, ja que poden estar passant per problemes i no tenir amb qui desahogar-se. Bueno, aquest tema m'ha obert molt els ulls perquè almenys jo no sabia gaire sobre els recursos que existien cap a aquestes dones.
5: Crec que la igualtat i l'equitat al món només podrà ser possible en l'educació inicial basada en igualtat de drets humans, igualtat de gènere, on dones i homes tinguin accés a les oportunitats en la mateixa proporció, ja que és aquesta igualtat d'oportunitats entre dones i homes un element fonamental per al desenvolupament sostenible i la pau mundial. És especialment important derribar les barreres estructurals i culturals que dificulten la plena equitat en molts països per d'aquesta manera erradicar la discriminació i en ella les desigualtats que ens envolten com societat, a més de promoure polítiques inclusives per avançar cap a un món més just.
2: I bueno, per donar per finalitzat el nostre podcast i la meva companya Soraya, farem una conclusió general de tot el treball. Aquest treball ens ha fet obrir els ulls sobre realitats que són sovint silenciades i ens ha fet ser més conscients de les necessitats de repensar la societat des d'una mirada crítica, feminista i inclusiva. La lluita contra les desigualtats és una responsabilitat compartida que comença per escoltar-nos, entendre i actuar.
1: Doncs fins aquí el podcast. Estem molt contentes de ja haver-lo acabat i haver gravat. I res, doncs moltes gràcies.
5: Muchas gracias.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
5: Però aquí gravant amb tot, eh? Amb l'altaveu...

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Moure, soroll.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
3: Moure, soroll.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
6: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, bona nit, benvinguts de nou a Sònica. Avui amb Martí Serra, saxofonista, cantant, compositor i música en general. Bona nit, Martí.
1: Molt bona nit.
0: Per entrar en matèria, escoltarem primer una cançó, jo crec que és un dels teus hits, que es diu Appointment at 5.

0: Això era una cita a les 5, gravat en, gravat en directe al Jamboree.
1: Sí, senyor.
0: És un dels, bueno, el darrer projecte que has editat.
1: Sí, és un disc que vam gravar en directe al Jamboree. De fet, a mi m'agraden els directes. El primer disc que vaig treure de tots, el 2008, em sembla que va ser, ja va ser un disc en directe. I una mica és per, bueno, perquè la música que fem, el jazz, quan tens algú al davant, quan tens un públic...
0: És més calent.
1: És més calent, acaba de prendre sentit, no? De fet, la música en general és per ser tocada en un escenari amb algú que t'està escoltant, que t'està... en el que tu vols arribar, i la persona també et dona un feedback, et dona una energia, notes que allò arriba i et vas retroalimentant. Tant músics com públic, i allà passen coses que
0: no passarien,
1: que en un estudi no passen.
0: Bueno, de fet, fins i tot el Frank Sinatra, jo crec que grava els discos amb convidats allà, amb ambient.
1: Ah, sí? Sí. No ho sabia.
0: Sí.
1: No ho sabia.
0: Sí, alguns discos famosos s'han fet amb convidats, potser 20 o 30 persones, aquells estudis grans que tenen a les Amèriques, i sí, òbviament hi ha un caliu.
1: A veure, a l'estudi, no és per desmereixer els discos d'estudi, al contrari, s'han fet obres mestres al llarg del segle XX amb un estudi, però ja és tot una altra cosa, és una altra manera de fer música.
0: A tu t'agrada el directe?
1: M'agrada el directe, també m'agrada l'estudi. De fet, m'encantaria poder tenir un estudi 24 hores al dia i anar fent coses allà a l'estudi, com
0: bueno,
1: en altres temps els músics tenien, no? I llavors pots fer coses molt xules, i anar gravant i regravant, repensant-te, fer coses més produïdes, es poden fer coses molt xules. Ara això val molts calés.
0: Sí. I aquest grup és un quartet sense piano?
1: Sí. Això també és una cosa que m'agrada, també ja el primer disco també era un trio, sense piano ni guitarra. Tampoc tinc res en contra dels pianistes ni els guitarristes, però sí que és veritat que deixa el fet que no hi hagi ningú omplint les freqüències del mig, per entendre'ns, deixa molt d'espai al solista. I molta ambigüetat en l'harmonia, i és un so cru que m'agrada també. Hi ha el ritme, bum bum, i allà sobre la melodia, i és menys gent interactuant, que també és més fàcil el diàleg, i que hi hagi interplay i que passin coses.
0: I en aquest quartet trobem aquest trompetista.
1: Oh!
0: És un trompetista de que molta gent parla avui en dia, perquè és un hot.
1: És hot. Sí. És un trompetista, jo crec que se'n sentirà a parlar, de l'Òscar La Torre. És molt jove, té 20 i pocs, l'Òscar, i...
0: Com que n'hi ha pocs de trompetistes, a més?
1: Sí, bueno, n'hi hagi pocs o n'hi hagi molts, i crec que va més enllà de l'instrument. És un musicàs, l'Òscar, és una persona molt creativa, a més té un so molt especial, molt bonic amb l'instrument, i sempre fa coses noves i aporta coses noves, i té un discurs que a mi m'encanta. De fet, ara està a Suïssa.
0: Ah.
1: Tot aquest curs està fent una cosa que es diu Focus Year, que seleccionen els millors músics joves de tot el món i se'n van a Basilea a estudiar amb els millors. Munten un supercombo, i aquest supercombo estudia amb els, jo què sé, amb Jeff Ballard, Kurt Rosenwinkel, amb el Jorge Rossi, amb primers espases de tot el món, i està allà ara.
0: Una gran notícia.
1: Bueno, no està ara, perquè està el febrer aquí, que estem fent aquests concerts, vull dir que l'hem portat.
0: Després ho parlarem, perquè tenim un concert,
1: sí,
0: molt aviat. Doncs per seguir escoltant a Martí Serra, en una altra formació, ara amb duet, amb Sergi Sirvent, Esma.

0: Era Esma, amb Sergi Sirvent, un músic amb el que sembla que tens molta afinitat, perquè feu dos discos.
1: Sí, sí, sí, amb el Sergi hem compartit molts projectes i és un músic amb el que m'encanta tocar, perquè ens entenem molt bé improvisant. Moltes vegades ens trobem anant cap als mateixos llocs i és una persona super creativa i imaginativa.
0: El vam tenir aquí al programa, per cert. Doncs ara comentàvem amb el Martí el seu pas per la Meca dels estudis de jazz a Berkeley. I sembla ser que vas tenir un munt d'experiències positives i diferents.
1: Sí, a part dels estudis en si i de tenir la sort de trobar professors molt bons, excel·lents, com el Hal Crook o el George Garzone, doncs és un... A veure, Amèrica és un lloc on et pot passar de tot. És com a les pel·lis, és que és així, eh? Saps allò del sueño americano, i ara estàs abajo, ara estàs arriba, i després tornes a estar baix. I les ciutats són així, també. Hi ha el carrer principal, que és supermaco, i els del costat estan fets una merda i són... Saps? És com... És molt... molt... És un país molt interessant. A mi m'agraden molt els Estats Units.
0: I has tornat de tant en tant?
1: I he tornat de tant en tant, però...
0: De visita.
1: Sí, de visita. I com que vaig fer amics allà, doncs a visitar els amics i a tocar, però...
0: I encara recuperar informació o recuperar alguna cosa...
1: En plan d'estudis i d'anar a buscar... No, això no.
0: No tant com estudis, sinó per una mica ensumar l'ambient.
1: Ah, això sí, viatges als Estats Units i anar a visitar les malls i a veure què s'hi cou allà i a tocar una mica a les jam sessions d'allà, perquè sempre hi ha... Nova York, sobretot, és una ciutat que hi ha, no què sé, els millors músics del món, de jazz, estan allà.
0: Doncs ara volíem escoltar una curiositat que hem recuperat d'una gravació en directe d'un grup i volia que ho sentíssim i comentar-ho.
2: Bueno, em fa molta il·lusió haver tocat aquí davant de tanta gent, perquè normalment els grups de jazz en els que toquem, jo o ells o en general, tenim molt poques oportunitats de tocar davant de tanta gent. Llavors, doncs, és un plaer avui poder estar aquí en aquest dia tan, tan bo i tan radiant, tocant aquí. I res, després de donar-vos les gràcies, m'agradaria presentar-vos un altre cop als músics, perquè cada vegada que veieu aquests noms, doncs que si us ha agradat, i si no, doncs també, si us plau, que els anéssiu a veure, no? Començant per allà, tenim Òscar Domènech a la bateria. Seguint aquí, al meu costat, Martí Serra, als saxos. Aquí darrere tenim el Pere Loef al contrabaix. Aquí, al piano, tenim Jorge Rossi. Doncs bueno, el que heu estat veient és Jordi Matas Quintet. Espero que us hagi agradat i que ho hàgiu disfrutat com nosaltres, que ho hem passat molt bé. I ja està, espero que ens veiem aviat en un altre, en un club o en una plaça com aquesta o en algun lloc. Seria un plaer, de veritat. Merci.
0: M'ha fet gràcia recuperar aquesta presentació d'un quintet del Jordi Matas, sí. on tu tocaves, hi havia Jorge Rossi al piano, però m'ha fet gràcia perquè diu, bueno, els músics de jazz no estem acostumats a tocar davant de tanta gent i tal, i recolzeu la música en directe, sisplau.
1: Sí, home, hi ha l'acudit aquell, no?, de que pots tocar música que tingui 40.000 acords davant de 5 persones,
0: sí,
1: o música que tingui 5 acords durant 40.000, davant de 40.000 persones, no? I sí, però on era això? Aquesta gravació,
0: bueno,
1: d'on és?
0: No ho sé, és una gravació en directe del quintet del Jordi Matas.
1: Sí, home.
0: Jo crec que igual és Terrassa o...
1: És possible, sí. No ho sé, ja fa uns quants anys d'això,
0: sí.
1: Però va ser un grup, per mi és molt entranyable, el quintet del Jordi Matas, per mi va ser una escola, la veritat, vaig aprendre molt, entre d'altres coses, perquè hi havia el Jorge Rossi,
0: sí,
1: que ens va donar unes quantes lliçons sense voler-les donar, eh? No, saps? Només tocant amb ell i veure la seva actitud davant la música, la seva humilitat, la seva energia, la seva generositat. i la capacitat de treball, no? Que ell i el Jordi Matas eren esgotables. Jo els havia de dir, senyor, són les 3 de la tarda, anem a dinar o què? Perquè aquí ningú pensa en el dinar.
0: Que estava assajant.
1: Assajant tot el matí, i llavors si el menjar era, ah, sí, sí, vale, va. Doncs anàvem a menjar alguna cosa ràpid i a mig plat d'espaguetis i ja, què? Tornem, va, vinga.
0: S'estaven tocant a sobre.
1: Ostres, sí, havien fet sessions maratonianes d'assaig i de gravació, i de fet hi ha uns discos que per mi són preciosos, fruit d'un treball molt, molt intens. El Jorge estava amb el piano a tope en aquella època, havia deixat el trio del Brad Meldau i tenia moltes ganes de tocar i de fer música i d'aprendre a tocar el piano, que ja el tocava espectacular, i va ser, ostres, una època que recordo amb molt de carinyo.
0: Doncs l'hem recuperat amb aquesta introducció del Jordi Matas. Ara escoltarem, en una de les facetes que ens té acostumat el Martí, com a sideman, i escoltarem Grooving for Bernard.

0: Bueno, això era Grooving for Bernard amb Iboller, és un disc on tu fas de Sidemen.
1: Sí, senyor.
0: Que és una activitat bastant habitual.
1: Sí.
0: Encara que ara estàs en una fase, més de líder, però has tocat amb molta, molta gent, amb la Júlia Valle, amb Coetus, amb qui més?
1: Sí, amb el Reinald Colom, vaig estar una època... Ara estic també amb el Marc Miralta i estic amb altres grups. Sempre vas compaginant les dues coses, eh?
0: Oleándole.
1: Oleándole, sí senyor. Vull dir que anem fent diferents projectes. Amb l'Ivo, per cert, vam viure junts allà a Berkeley. Érem companys de pis. Ens vam trobar allà a Boston. Sí, sí, és company de batalles.
0: Doncs ara escoltarem del primer disc de Martí Serra amb Rai Ferrer. El tema es diu Això Rai.

0: era això, Rai, amb el Rai Ferrer.
1: Sí.
0: I el primer disco de Martí Serra,
1: sí,
0: en trio.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Bueno,
1: què vols que t'expliqui?
0: S'assembla bastant a la música que estàs fent ara.
1: Bueno, sí, com, de, com diu el Gorka Benítez, em sembla mellevar-li la frase en algú, siempre tocamos la misma canción.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Saps? Clar,
0: sí.
1: Sí, de fet, en l'últim disco que hem fet en directe també, fem una versió d'aquest primer tema. Jo, bueno, ara fora de micròfon parlàvem de les, dels nous temps, no? Jo potser sí, sóc una mica dels antics temps, però penso que ara les coses caduquen molt ràpid.
0: Sí, i massa ràpid.
1: Una cançó ja en 3 mesos ja s'ha fet vella.
0: Sí.
1: I de fet amb aquest disc nou jo volia, entre cometes, reivindicar les meves composicions, o dit d'una altra manera, d'una manera millor, em venia de gust tocar peces que fa anys que havia escrit i que tampoc tens tantes ocasions de tocar-les i tornar-les a tocar, donar-los una vida nova.
0: Sí, la música va per una banda i la societat o els temps van per una altra, o sigui, és com la música acústica, la música, el jazz, la música improvisada, sempre està de moda i no mai està de moda, no?
1: No sé, jo vaig una mica més enllà d'això. Jo penso que realment les noves tecnologies i els smartphones ens estan canviant el cervell, així t'ho dic, i no aguantem l'atenció a una cosa seguida més de,
0: això està clar,
1: més de 2 minuts.
0: Ni escoltar un disc sencer...
1: Volem novetats, anar passant el ditet per la pantalla i que passin coses noves, però un cop ha passat, ja està.
0: Sí, s'ha acabat.
1: Jo, un altre. Puc dir, el disc aquest vaig posar-ho a les xarxes i puc anar veient la gent que se l'escolta o no, hi ha unes gràfiques. Dura un dia, 2 dies, que ja, molta gent se l'escolta, després ja està, perquè allò ja no surt a la pantalla del Facebook. Has d'anar posant coses i posant novetats, que és la manera que tenen de tenir-nos enganxats,
0: sí, sí,
1: a les xarxes.
0: Ja diuen esclaus digitals.
1: Pues això és el que som, i a més encantats de ser-ho, em sembla que
0: sí,
1: som.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, perquè bueno, és la gratificació immediata. Mm. Ara volem escoltar un altre aspecte de la musicalitat de Martí Serra, molt diferent, perquè ell ha fet un disc de cançons, i posarem 1, 2, 3...

0: Era Martí Serra cantant. Però sobretot el trobareu tocant el saxo. Quins saxos toques? Tenor?
1: Tenor i soprano.
0: Tenor i soprano són la teva especialitat. Però he vist els crèdits d'algun disc, saxo baríton, no?
1: Sí, però és d'allò, t'hauria de dir que tinc un baríton a casa.
0: Sí, normalment la gent que doble és alto i clarinet, tenor i soprano, no?
1: O tenor i clarinet. De fet, també toco una mica el clarinet. Sí. I ara l'estic recuperant, perquè és un instrument que amb el que vaig començar a estudiar, va ser el meu primer instrument, i el tenia molt abandonat, i ara l'estic recuperant una mica, tornant-lo a tocar.
0: Doncs ara, per seguir escoltant música que bé és dels teus propis enregistraments o de la seva germana, Mercè Serra, que recentment ha tret un disc, Mercè Serra Group, escoltarem Mar enllà.

0: Bueno, penso que això era una adaptació d'un tema de Montpou.
1: Sí, senyor.
0: I la teva germana, que és pianista.
1: Sí.
0: Han sortit dos músics a la família.
1: Sí.
0: El Serra, que són de Badalona.
1: El Serra, que són de Badalona, sí, sí. Han sortit dos músics, no sé d'on, perquè els meus pares no tenen res de músics, els meus avis tampoc. Jo me n'he d'anar, la meva iaia parlava del tio del trompón. Que ella tenia un tio que tocava el trompón. Mai vaig saber que era un trompón. Tu saps el que és un trompón? Jo tampoc. Així allò tan gros. Sí. Però no sabem el que era. És el referent més proper de familiar músic.
0: Bueno, van passant els minuts. No ens queden gaires minuts de programa, però encara ens queden dos temes per escoltar. Mm-hmm. Un d'ells forma part d'aquest doble disc que ha fet el Martí amb el seu quartet, per una banda, i amb el seu quartet, amb la convidada Rita Payés a la veu i al trombó, un homenatge a Nina Simone.
1: Sí, senyor.
0: I la cançó, a veure, I wish I knew how it would be to be free.
1: Molt bé.
0: I l'escoltarem.

0: Estàvem escoltant el quartet de Martí Serra amb la convidada Rita Payés, un homenatge a Nina Simón. Mm. Molt bonic.
1: Sí. Bueno, dic que sí, perquè és molt bonic el que feia la Nina Simón.
0: I molt bonic el que feia vosaltres amb aquest repertori.
1: Merci.
0: I és aquest CD doble que presenta Martí Serra el proper 28 de febrer al Jamboree.
1: Sí.
0: Esteu tots convidats, si sí, pagueu l'entrada, sobretot. I què escoltarem? Aquest CD, hi haurà la Rita?
1: Hi haurà la Rita, sí. En principi anàvem només amb quartet, però hem estat fent uns concerts amb ella i és que ens ho passem tan bé.
0: Sí.
1: Jo t'ho juro, l'últim concert que vam fer, que va ser al Sunset a Girona, el dissabte passat, vaig acabar amb la sensació d'estar en una festa a altes hores de la nit, que hi ha els col·legues allà i estàs tocant. Va ser molt, molt divertit. I li vam demanar a la Rita que vingués divendres al Jamboree, o sigui que farem uns quants temes de meus, de quartet, i alguns temes amb ella. Aquí.
0: Bueno, és el 28 de febrer,
1: divendres que ve,
0: al Jamboree, i ja sabeu que al Jamboree hi ha un passe a les 9...
1: A les 8.
0: Un passi a les 8.
1: I l'altre a les 10.
0: I un passi a les 10. És una oportunitat única d'escoltar en directe el quartet de Martí Serra amb Rita Payés. I el temps està passant. Tens algun projecte en ment? Bueno, ara estàs rodant aquest disc, o sigui que sí. No hi ha res més a l'horitzó.
1: De moment això, deixem disfrutar d'aquest disc i d'aquests concerts que tenim.
0: També estàs amb Coetus, segurament.
1: Sí, estic amb Coetus i amb Oleandole, com has dit abans,
0: sí.
1: i amb altres grups, però bàsicament ara centrat en això.
0: Sí, tens una gira amb aquest grup o... Bueno, quants concerts?
1: Tinc uns quants concerts perquè, com et deia, l'Òscar està fora, està vivint a fora, i llavors està aquí el mes de febrer i hem ajuntat tots els concerts que hem pogut. Demà estem a l'Escala, a l'Ultramar, després estem al Jamboree i l'últim concert ja estarem a Sant Cugat el diumenge. I ja està, l'Òscar se'n torna cap allà i després a l'estiu ja veurem, però haurem de fer una mica de parèntesis perquè no vull fer concerts amb un trompetista substitut. Ja. Ha de ser o l'Òscar o ningú.
0: És aquesta sonoritat del grup, no?
1: Exacte, sí.
0: Doncs ens ha agradat molt compartir aquest sònica amb el Martí Serra, escoltar les diferents maneres que té de fer música, com a sideman amb duet amb el Sergi Sirvent, amb aquest últim projecte que ens ha presentat Live at Jamboree, i escoltarem un últim tema amb el Sergi Sirvent, que es diu Daylight Ballad, però ens volem despedir.
1: Doncs acomiadem-nos. Jo voldria dir a la gent que ens escolta que si els hi ha agradat, ara ho comentàvem, que a la meva web, martiserra.com, tal com sona, poden escoltar tots els discos meus al meu nom i fins i tot comprar-los si els hi ve de gust.
0: Doncs compreu discos, que ens fa molta falta. I bona nit, i escoltarem finalment Daylight Ballad.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més a nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no?, a la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
2: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
3: sí, ja us avisaré.
2: Difusió perquè, per la ràdio.
3: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons, i llavors des dels vaixells presons els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues, deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros, i és quasi un llibre, és un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
2: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
3: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. A l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya, després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM, és a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
2: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després ja el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
3: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
2: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, el justificar la vostra feina.
3: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu. Gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada, i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts, i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
2: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
3: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat, vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no?, perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
2: Però tampoc no saben ben bé ells en
3: què és la llibertat.
2: La llibertat,
3: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
2: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui, sense que ningú em controli. I no és això.
3: No és això, no. no és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt, o sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla, o sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
2: És molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar al 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
3: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura, i per tant tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
2: que no han viscut la repressió, si això, a les seves famílies, com és el teu cas.
3: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
2: Afortunadament, sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
3: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
2: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat, perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
3: doncs
2: això.
3: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses, i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix, no s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre, ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robades. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts, i els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant, i aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
2: Tina, què està passant que estem perdent els drets? I es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant, i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal.
3: Sí,
2: què està passant?
3: Què està passant? Bueno, entrem de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007, 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
2: O sigui, ara seria, ara em toca a mi.
3: Clar, ara és ara clara.
2: 40 anys, però ara em
3: clar,
2: toca a mi.
3: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
2: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
3: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I que a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura, i de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València, i ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic, i bueno, estan amenaçats, i ho vam fer la trobada allà per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
2: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
3: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, Medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 i o com a mínim els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de

0: reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars, condemnes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric, i legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència, i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos, i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí, i els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres, i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes, o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, ¿no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. Em porteu gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí. O sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
0: Sí,
1: on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja
0: van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada la Carta de València.

0: I també d'altres coses, per exemple, l'associació de bebès robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, ¿vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners i això no es poden negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres i a tu, a l'entitat i als nostres oients us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu a sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues. Quants anys té ja l'entitat? 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per el que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està a servei de la Marta, i bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que veiem, jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de la Benja. Sabeu que hi ha una òptica i en totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa any.
0: El 97.
1: Ciutat gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants. Pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i doncs, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, doncs comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els cabrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per pues... tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o menys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Pues yo, a ver, pensaba de vindre, de sortir d'allí, perquè tenia, quan era jove, el que vols és tenir coses noves per fer i trobar-te en un lloc ampli que te dé més futur, més futur. I jo no me lo plantejaré, ja no me lo plantejaré, era molt joveneta, però jo ja ho tenia molt clar, que volia sortir, encara que els meus pares no volien, perquè era l'única nena que estava a casa, ja pensaven que me quedava jo allà amb ells, però jo no després m'he ajudat, no, tu, tu futuro és tu futuro, o sea que no, tu vete i haz tu vida, com jo, com los nets ahora. Que tampoc no t'agrada que vagin fora, però és la seva vida i el seu futur.
1: Dels quatre nets que té ara, dos són vivint i treballant a l'estranger, i els altres dos a Catalunya. La Celsa pensa que en certa manera la història es repeteix, però que la sort és que la gent jove actualment està molt més preparada.
0: A veure, és un futur una miqueta incert. A veure, el fet és que si estudien aquí i després tenen que anar a treballar fora, o sigui que la història se repite, però a veure, se repite en altres condicions perquè ells van més preparats, ells ja tenen altra posició i molt més preparades. Nosaltres pues no teníem la preparació i ells també va per buscar una vida millor, o sigui, aquí a casa, bueno, però per viure aquí a Barcelona no hi ha millor. No, és veritat, no és jo millor, però després, bueno, que té que per treballar a lo millor tenen millors condicions fora. Això sí, ells ara són els que van decidir la seva vida, el futur de la seva vida ja, com hem decidit nosaltres els antepassats ja.
1: Per acabar, li demanem al Iago com és la Celsa com a àvia, després d'haver demostrat que ha estat una dona emprenedora, amb ganes de saber català ja de gran i sempre, sempre molt a prop dels seus nets.
2: Ah, és molt, molt bona àvia. Que sí. Sí, sempre és molt atenta, sempre també ens havia... Abans ens cuinava molt, ens preparava molt menjar. I ara el bo que hem tingut és que al final vivim al mateix edifici, clar, això és una cosa, ella viu al pis de dalt i sempre hi ha hagut molta relació, sempre hem estat molt junts. Aleshores, bueno, sempre he vist pues, molt bé, en plan, si no sabria com descriure-ho, una relació quasi com una segona mare també, no? Perquè sempre ha estat allà, sempre quan érem petits ens venia a buscar també, i he passat molt temps amb ella, quan no estaven els meus pares. Aleshores, doncs, molt,
3: és una àvia que cuida molt, és una àvia que vol saber tot, que és xafardera, que li encanta saber on vas, amb qui vas i què fas, o no, o guarda les distàncies.
0: Més que res, jo sempre li pregunto a la meva filla, ha sortit el Iago per a l'hora que vindrà després, perquè clar, quan surten ara, surten tard i venen tard, i jo, no, hoy no sale sábado, lo que sea, però clar, encara que no sepa, jo sempre le pregunto por si acaso, y a la meva filla també, salen hoy los niños, claro, per estar pendents, si estan en casa o no, perquè a veure, jo sempre, quan sortien les meves filles, que tenien que sortir, jo, hasta que arribava a l'ascensor, que lo escoltava, no dormia mai. Però això que jo crec que no es passa a totes les mares. Sempre la història jo crec que se repite. Estar pendent, clar, dels teus... No, perquè ja sabes que són bons, ells són bona gent i tot això, ja sabes que no van fer res. Però el que li poden fer a ells és... I avui n'hi ha molta incertidumbre també. Però clar, estan en una edat que tenen que sortir, no els vas tindre ahí amagades, que no poden, tenen que, el que deia, bon saber, fer la seva vida.
1: Ai, les àvies patidores. Però és veritat, Celsa, els joves han de fer la seva vida. Arribem a 2:15 i a aquesta hora saludem a la Teresa des de Casserres. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira que feia molta cosa, sortir per antena.
1: Per què, dona? Però... No.
4: Escolta, doncs és que he sentit això de l'all per l'ull de poll.
1: Sí.
4: Jo, per exemple, sempre he fet servir moltes verbes amb molt bons resultats. Però això de l'all és que ja una vegada me'n vaig posar per treure'm una berrugueta, molt poquet, eh? Clar, em va treure la berruga, però també em va fer cremadeta a la pell. O sigui, es va passar de rosca. I jo com n'hi vaig posar molt poc. I ara he pensat, aquesta senyora que no se li faci una cremadeta, una llagueta al dit.
5: Però que vas tenir-ho moltes hores, la làmina d'all?
4: Oh, sí, esclar, potser és això. Li vaig posar una tireta i... Home, més un dia segur.
5: Ah, clar, és que aquest noi ens ha dit un parell d'hores com a molt.
4: Ah, veus, això no m'hi he fixat.
5: Ah, anava a dir, clar, no, clar, sí.
4: Així ja està bé.
5: Sí, l'all va a cremar la pell, eh?
4: La pell, o sigui, sí. Poquet, poquíssim ja, hi vaig posar. Però sí, va passar-se, o sigui, va treure allò i a més cremadeta. Bueno, ja amb una cremeta ja se'n va arreglar, no?
5: Sí.
4: Perquè
5: sí.
4: A poc va dir que, ostres, una cremadeta, el dic que no.
5: No, i... està bé avisar, però no, ell ha dit un parell d'hores com a molt, sí.
4: Així en dia està bé la cosa.
5: Així està bé la cosa, perfecte. Doncs a veure, a provar si marxen els ulls de polls amb una mica d'all durant un parell d'hores.
4: Que ho fas molt bé, molt bé.
5: Ai, gràcies, Teresa. Doncs va, anima't a trucar un altre dia, eh?
4: A veure.
5: No fa vergonya això, no passa res.
4: Gràcies, bona
5: Vinga,
4: nit.
5: Moltes gràcies, adeu-siau.
4: A tu, bona nit.
5: Va, doncs, per l'hora que és, jo em sembla que farem una cosa, perquè, clar, aquesta setmana tenim comptes foscos, o sigui que som-hi.

Aquesta setmana busquem una mica de llum a la foscor de les històries que el cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon va escriure el llibre Dèries de Broadway, un llibre de relats editat i traduït per la Carme Geronès i que ha publicat Coma Negra. Avui continuem amb el conte Pressió Sanguínia. Si us recordeu, el nostre narrador és al carrer pensant que el seu metge li ha cobrat $10 per dir-li que té la pressió alta i que vagi en compte amb què menja i que eviti emocions fortes, perquè si no, farà un pet com un aglà. A tot això se li acosta en Charlie Panocha, un individu de molt mala fama, que se'l vol endur a la partida de daus de Nathan Detroit, i en Charles Panocha no se li pot dir que no. Qui tira? Pregunta en Charlie Panocha mirant a banda i banda. Tu mateix, Charlie, diu de seguida en Caua Gros, el que fa de crupier, i li passa un parell de daus. Després, sento a dir que quan arriben, el col·lega, en Caua Gros, està jugant intentant fer un nou. Tothom calla. Tothom es mira en Charlie. Ningú no es fixa en mi. Ja saben que sóc d'aquells que no es fan veure. Ningú s'imagina que tinc res amb en Charlie, tot i que en un moment donat, en Harry el cavall em clava una mirada que veig que no em convé per la pressió o per la pressió de qui sigui, si anem a buscar el cas. En Charlie agafa els daus i es gira cap a un homenet amb un bombí que té al costat, un que s'esmuny enrere perquè no el vegi. En Charlie li treu el barret, sacseja els daus i els tira dins del bombí, boi exclamant: "Ha!" com solen fer els jugadors de daus. Després mira dins del bombí i diu 10, fent-s'ho venir bé perquè ningú no ho vegi, ni jo mateix, de manera que ningú no sap si en Charlie n'ha fet 10 o què. Però salta a la vista que no n'hi ha cap de disposat a alçar-se i posa en dubte que en Charlie Panocha n'hagi fet 10, perquè en Charlie es podria imaginar que el tracten de mentider. I a un paio com ell segur que no li agrada gens que el tinguin per mentider. Les partides de Nathan Detroit són de les anomenades mà per mà, perquè els jugadors aposten entre ells i no contra la banca o la casa. És igual que quan s'ajunten un parell de paios, on sigui, i tiren entre ells. I així, a Nathan Detroit no li cal tota la parafernàlia de les cases de joc. L'única cosa que fa en Nathan Detroit és trobar un lloc, posar-hi els daus i endur-se'n el percentatge, que no és cosa de per riure. En aquestes partides no passa gaire res fins que un decideix de treure un número i els que l'envolten i juguen a favor o en contra. I arreu del món, les probabilitats que el paio en qüestió no sumi 10 amb dos daus abans de 7 tirades són de 2 contra 1. En fi, quan en Charlie diu que en té 10 al bombí, ningú obre boca. En Charlie fa una ullada general i tot d'una veu en Louis el jueu, en un extrem, tot i que en Louis el jueu mira d'encongir-se quan veu que els sotgen els ulls d'en Charlie. Me n'hi jugo 500, diu en Charlie. Vinga, Louis. Cosa que vol dir que permet que en Louis se n'hi jugui 1.000 contra 500, que no en fa 10. Passa que en Louis el jueu no aposta mai gaire. És més un rapàs que un jugador i només s'ha acostat a la taula perquè ha deixat pasta a Nick el grec. Normalment hi ha tantes possibilitats de 1.000 contra 500 d'en Louis el jueu com que decideixi fer aquesta donació a l'exèrcit de salvació, és a dir, cap ni una. Seguríssim que mai no li passa pel cap de posar-hi 1.000 contra 500, que un paio en suma 10 als daus. I quan en Charlie Panocha li diu que accepta la juguesca, en Louis comença a tremolar de cap a peus. Els del voltant de la taula no diuen res, per tant, en Charlie sacseja els daus, els bufa, els tira al bombí i fa ha! Com és natural, ningú no veu què hi ha al barret fora d'en Charlie, de manera que hi fa una ullada i diu 5. Els torna a sacsejar, els torna a tirar al barret i deixa anar el ha! Després de mirar-se'ls, afegeix 8. Jo ja començo a suar de pensar que acabi les 7 tirades sense sumar-ne 10. I sé que en Charlie no en porta 500 per pagar, encara que també sé que en Charlie no té intenció de pagar, vagi com vagi. A la tirada següent, en Charlie crida «pasta», que vol dir que ja en té 10, si bé l'únic que ho veu és ell. Allarga la mà cap al Louis el jueu i aquest li passa amb una gran parsimònia un ofenós bitllet de 500.
En tota la meva vida no he vist un aire tan retrist com en d'en Louis quan diu adéu al bitllet. Si en Louis té la més mínima intenció de dir a en Charlie que li deixi veure els daus per assegurar-se'n, no ho esmenta. I com que en Charlie no sembla que estigui disposat a ensenyar-los ningú no piula, probablement perquè s'imaginen que en Charlie Panocha no és dels que permeten que se'ls qüestioni la paraula, sobretot en un assumpte de tan poca volada com un 10. Doncs bé, fa en Charlie mentre s'embutxaca el bitllet. Em penso que ja n'hi ha prou per avui. Torna el bombí a l'homenet i em fan senyal de sortir, cosa que m'alegra, qui sap l'or, ja que el silenci que regna per allà em fa una puja i baixa a l'estómac i penso que tampoc no ha de ser bo per la pressió. Ningú no fa un gest des que entrem fins que ens disposem a sortir i no us imagineu la inquietud que crea això de trobar-te enmig d'una gran colla de gent que no es mou ni esmena, més que quan penses que el lloc de cop es pot abrandar. Però quan som a tocar de la porta, qui va de boca és justament en Louis el jueu, per dir en Charlie Panocha. Ei, Charlie, que diu, l'has tret per la via més complicada? Tothom es posa a riure. Nosaltres sortim, però encara no sé si en Charlie n'ha fet 10 amb un 6 i un 4 o amb dos 5s, que és la via complicada, i això que hi penso sovint. Tinc l'esperança, doncs, que em puc lliurar d'en Charlie Panocha i anar cap a casa perquè veig ben clar que és l'últim paio amb qui has d'anar de tronc si tens la pressió alta. A part que la gent es pot fer una idea equivocada de mi si em veu amb ell, però quan li dic sembla que li sap greu. Alça aquí, diu en Charlie. Com pots parlar d'anar-te'n si ens acabem de trobar? Tu et quedes amb mi perquè necessito companyia. Ens n'anem a Caril, l'Ikei i el Berro, a jugar al faraó. L'Ikei és un amic i li dec una visita. Per descomptat que no tinc ganes d'anar a Cal i al Berro, que és lluny del centre, i no vull jugar al faraó perquè és un joc que no he entès mai, i a més tinc present que el doctor Brennan diu que he de fer una becaina de tant en tant, però trobo que no he de ferir els sentiments d'en Charlie, a més que podria prendre mesures dràstiques si no l'acompanyo. O sigui, que demana un taxi i ens n'anem a Cal i al Berro, però el taxista va tan rebent que em fa pujar la pressió per mitges, o això sembla, encara que en Charlie ni per esment a la velocitat. A la fi trec el cap per la finestreta i dic al taxista que s'ho agafi amb una mica més de calma perquè m'estimaria més arribar sencer, però ell gas a fons. Som a la cantonada del carrer 19 amb Broadway quan de cop en Charlie Panocha crida al taxista que s'aturi un moment i ell ho fa. Després en Charlie baixa i s'hi encara. Quan un client li diu que s'ho agafi amb una mica més de calma, per què no té l'amabilitat d'agafar-s'ho amb una mica més de calma? Miri què n'ha tret. I en Charlie Panocha alça el puny, l'estampa contra la barbeta del pobre paio que va per al seient del mig del carrer, després s'asseu al volant i sortim de per allà deixant-hi el taxista repte com un bacallà. La qüestió és que en Charlie Panocha fa de taxista un temps, fins que la pasma veu que no sempre deixa els passatgers on li diuen que van, sobretot els que pugen un xic tocats, això que és un bon conductor, però només mira en una direcció recta al nas. A mi no m'atrau d'anar en taxi amb en Charlie, i encara menys si condueix ell, però perquè li agrada massa córrer. Para una cantonada de que li queia el berro i diu que deixa el taxi allà perquè qui el trobi el porti al seu lloc. Però quan ens n'allunyem, se'ns acosta un poli uniformat i ens diu que allà no ens hi podem aturar si no es queda ningú dins del taxi. El cas és que en Charlie Panocha no pot sofrir els consells d'un poli, per tant, mira a un costat i a l'altre del carrer per comprovar si veu algú i clava un cop de puny a la mandíbula del poli que el deixa fora de combat. Haig de dir que en Charlie Panocha és el pagador més precís que he vist mai perquè sempre la clava al lloc adient. I mentre el poli cau per terra, en Charlie m'agafa del braç i arrenquem a córrer cap a un carreró, girem la cantonada i anem a parar a Calique i al Berro. Allò és una timba on s'hi aplega gent de categoria per jugar al faraó. Ningú no sembla que estigui gaire content de veure entrar en Charlie Panocha, encara que l'Ikei al Berro mig insinua que està emocionat amb la visita. Aquell Ikei al Berro és un tio baixet, de coll voltit, que t'imaginaries acabat de sortir del forn per Cap d'Any, de pèl a pèl, amb una poma a la boca, però sembla que ell i en Charlie Panocha es coneixen prou i segons com s'aprecien. Veig, però, que a l'Ikei al Berro li passa l'emoció quan entén que en Charlie hi va jugar, encara que ensenya de seguida el bitllet de 1.000 i diu que li és igual perdre'n algun calé a Calikei per recordar vells temps.
tota manera, jo m'imagino que l'Iqui Alberro sap perfectament que aquest bitllet de 1.000 ja l'ha vist prou. I efectivament, en Charlie se'l fica l'altre cop a la butxaca i no el torna a treure malgrat que es posa a jugar al faraó i comença a perdre. Bé, a les 5 de la matinada, en Charlie acumula un deute de 130.000 dòlars, una bona quantitat fins i tot quan vas de catxa, i és clar, l'Iqui Alberro ja sap que és impossible que en Charlie pugui esquitxar tots aquests diners, per no parlar d'aquesta pila de bitllets dels grossos. Ja tothom se n'ha anat i l'Iqui vol tancar. Està disposat a acceptar-li un pagaré d'1 milió si cal per veure'l fora, però el problema del faraó és que qui perd té dret a un tant per cent de la quantitat perduda. I l'Iqui s'imagina que en Charlie el voldrà el tant per cent amb un pagaré, o amb el que sigui, i aquesta quantitat li enviarà a roda al xiringuito. D'altra banda, en Charlie Benoche diu que no té intenció d'abandonar en aquestes circumstàncies perquè l'Iqui és amic seu. De manera que, a la fi, l'Iqui envia a buscar en Goldberg el penjat, un taforer que entra al joc, i ho soluciona tot apostant a favor d'en Charlie Benoche.

Històries del submón, de la màfia, del joc, de la vida nocturna i de tots els personatges que corren per aquí, que ens haurem d'esperar fins demà a saber com acaba aquesta pressió sanguínia de Damon Runyon. Així que demà, si ho voleu, i espero que sí, doncs al final del programa sabrem com acaba aquesta història. Perquè ara arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que tanquem paradeta, que us deixem a les notícies de les 2 i que demà, que serà un nou dia per nosaltres, us esperem a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total, hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
2: De persona a persona és molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no?, i amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
1: Cap Verd, que és